0: comunitat. Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
1: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
0: Més notícies, Carola Gil.
2: El govern i Esquerra acorden que les administracions catalanes tindran majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Aquest pacte encarrila més l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa, que es preveu que es tanqui del tot aquesta setmana.
0: Cuba viu una nova jornada de talls elèctrics fins al punt que està previst que dues terceres parts del país es quedin sense llum a les hores punta d'aquesta matinada. Els últims mesos Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba. Una de les idees que Washington estudia és jutjar l'expresident Raúl Castro per l'abatiment de dos avions d'una ONG que es dedicava a rescatar balseros al mar al 1996. En una entrevista a l'agència EFE, el fundador d'Hermanos al Rescate, José Basulto, considera improbable que això passi.
3: Me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada. Y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes.
2: Els docents continuen les seves protestes aquest dilluns als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
0: La 30a Fira Trapezi de Reus, dedicada al circ, abaixa el taló amb una 80ena d'espectacles i 45.000 espectadors. Enguany s'ha apostat pel circ contemporani i amb segell català. La ciutat de Girona posa punt final a una nova edició de Temps de Flors que ha superat els visitants de l'anterior. Les previsions de pluja van fer que bona part dels visitants es concentressin el cap de setmana passat. Berta Artigas Fontàs.
4: Malgrat que la pluja ha fet acte de presència en més d'un dia durant l'edició d'aquest any, fins dissabte ja havien visitat la mostra 395.000 persones i amb els visitants d'aquest últim diumenge l'Ajuntament preveu superar els 400.000 visitants. N'ha fet balanç la vicealcaldessa Gemma Geis.
5: Jo vull posar molt en valor que és un gran esdeveniment de la ciutat de Girona, que la base de l'esdeveniment és el voluntariat, aquí no es paga ningú. I per tant crec que un gran esdeveniment d'una ciutat estigui definit pel voluntariat i perquè l'Ajuntament doncs únicament acompanya però no es paga ningú perquè vingui a fer una instal·lació a Temps de Flors, diu molt també del tarannà i del civisme i de quin tipus d'esdeveniment tenim a la ciutat de Girona.
4: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de Barcelona, de França i de les comarques gironines.
0: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
2: L'Espanyol ha certificat la permanència a primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
0: El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
2: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
0: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves, tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Peco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General.
6: Fins aquí les notícies.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
7: De dilluns divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Fa 6 anys ja es va publicar el llibre més important i complet que s'hagi escrit mai sobre la història de la paella. És el llibre Daurat, de Josep Piera, que ens ha deixat aquesta setmana als 78 anys. Piera era valencià, nascut a la Safor i vivia a Gandia. La ciutat, de fet, li ha fet un adeu multitudinari de traca i mocador. Escriptor, traductor, gran defensor de la llengua, creu de Sant Jordi i un valencià una mica incòmode per a alguns sectors valencians. Nosaltres, de fet, li devem aquesta devoció seva per la paella. El llibre Daurat, ironitza amb la idea de la paella autèntica i dels ingredients prohibits o sagrats. De fet, la paella no ho accepta tot, però és clar que sí, té variants, depèn de la temporada, i de fet, l'únic fet essencial de la paella és que és una menja col·lectiva que ens fa sentir la joia de viure, deia. En definitiva, Josep Piera defensa en el seu llibre que en la paella és més important el que representa que no pas la recepta en si mateixa. Famosa va ser, mare de Déu, aquella paella que li van fer per sorpresa a Barcelona el dia que li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La cara que va fer era un poema davant d'aquella amalgama, semblava remenada i tot, d'arròs amb coses. Piera va dir, elegant i contingut, un poc blanqueta, però vale.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Joan, què tal, com estem?
2: Molt bé. Escolta'm, aquí se li acut fer-li una paella a un valencià. Sí, si el vols obsequiar d'alguna manera a un valencià que ve a casa teva, doncs fes-li una cosa teva.
1: Sí, un fricandó.
2: Un fricandó, una cosa que domines, sí, clar, i tal, clar. Però no li facis una paella a un valencià perquè tens un 99,9% de probabilitat que et surti el tret per la culata.
1: I sobretot si el valencià és Josep Piera.
2: Exacte, que no és un valencià qualsevol, és el tio que en sap més.
1: No, va ser molt arriscat, perquè... Bueno, sí, va ser molt arriscat. Però crec que la va tastar, vull dir que l'efecte no sé si només era el color del tast.
2: Havia fet allò per quedar bé, per no fer un lleig, la tastarem. És que he dinat abans de venir, no tinc gana.
1: Sí, ho vam explicar, aquí al restaurant Caníbal, no la recordo, fa un parell o tres d'anys. Va, aquí convidem avui al restaurant Caníbal.
2: Doncs mira, així per començar, de manera inesperada, convidaria el pare de la Minya Mal.
1: Ah, el pare, que cuina, no? Cuina, sí. Com es diu?
2: Munir.
1: Munir
2: El Nasraoui. És una persona amb moltes capes, diguem-ho així, i que entre una gran varietat d'aspectes se'l coneix per la seva sobrevinguda afició per la cuina. No sé si ja ho havíem comentat alguna vegada al programa, però l'home penja vídeos a les seves xarxes socials cuinant i explicant com ho fa, els ingredients que fa servir, totes aquestes coses.
1: Té una finalitat divulgativa, podríem dir?
2: La finalitat de les coses que fa el pare de la Minya Mal, jo no m'atreviria a mullar-me. Només la sap ell, la finalitat.
1: Sí.
2: En tot cas, per què convidaria avui aquest home?
1: Per què?
2: Doncs perquè estic convençut que faria un bon ús de la nova edició del Corpus de la Cuina Catalana.
1: Potser sí. Escolta, quarta edició, no?
2: S'acaba de publicar la quarta edició, i segur que el pare de l'Amin ajudaria a difondre entre un públic diferent, inesperat...
1: Exacte, doncs, algú que no t'esperes, no?
2: Algú que no t'esperes, doncs, li acostaria a aquesta autèntica bíblia de la cuina catalana que recull 1.200 receptes del país, més, i aquesta és la novetat de la quarta edició del Corpus, 300 fitxes de sobre productes que ens ajudaran a entendre millor els ingredients que formen els plats de la nostra cuina.
1: Que quedi clar que això no és un llibre de cuina, El Corpus és el resultat d'una enorme investigació. En tot cas, aquest any no hi ha cap polèmica, oi? Recordo fa uns anys, al voltant, d'introduir alguna recepta nova en concret, No.
2: No hi ha cap polèmica com la d'incloure el gazpacho al nostre receptari, que és el que va passar a l'edició anterior. En tot cas, en aquesta nova edició... és a càrrec de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, com les anteriors, l'editorial ARPA i ara llibres.
1: Sí, i una de les persones que han participat en aquesta redacció, nosaltres hi hem parlat, és Xavier Medina, membre...

0: és un dels més representatius i més quotidians, perquè tenim infinitat de coses a posar en valor, però la nostra alimentació és aquella que més ens lliga tant al territori.
1: Al territori, i afegir a Medina que necessita ús, el patrimoni, o sigui que el recreem cada dia, i si ve el pare de la Minya Mal...
2: Que és el que fa ell, vull dir, fa això.
1: Li regalarem el Corpus.
2: Amb el seu patrimoni...
1: No em facis parlar, perquè he vist alguna cosa que déu-n'hi-do, però nosaltres li regalaríem el Corpus si és que vingués el pare de la Minya Mal, i a què el convidaríem?
2: Doncs ell és un gran fan dels nuggets, a vegades en
1: cuina. Això vaig veure.
2: Escolta'm, el podem convidar a algun plat amb pollastre que estigui inclòs al Corpus, com el pollastre amb samfaina, el pollastre amb escamarlans o amb prunes i pinyons.
1: Clar que sí. I va, qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
2: Isabel Díaz Ayuso.
1: Aix, si no tenim més remei, ja li servirem alguna coseta.
2: No, mira, és que ella que presumeix tant de la cervesa de Madrid, allò que diu fer unes...
1: Les canyites.
2: Tomar unes canyites. Doncs potser hauria de passar per Barcelona, pel Barcelona Beer Festival, el festival de la cervesa artesana que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana. De fet, ara, aquesta hora, encara es deu estar celebrant. I que ha portat a la ciutat més de 100 cervesers internacionals.
1: Sí, mira, ara que ho dius, això avui tindrem un programa amb força graduació alcohòlica, perquè aviat conversarem amb una de les grans, una de les grans crítiques de vins del món, i a més també vindrà Ferran Centelles a fer la seva secció, o sigui que déu-n'hi-do.
2: Doncs aquest any, per donar rellevància al fet que s'ha arribat a la 15a edició d'aquest festival, s'ha donat més protagonisme que mai a la cuina. Per això s'hi ha instal·lat un restaurant que ofert menús amb productes maridats amb cervesa.
1: Ah, mira.
2: Els 7.000 metres quadrats del recinte han donat per molt, de manera que aquesta 15a edició del Barcelona Beer Festival, a falta de xifres oficials d'assistència, ha tornat a ser un èxit.
1: Molt bé. I la Ayuso, si no tenim més remei i bé, què fem?
2: No, res. La convidem a fer una volteta per la fira mateix. I després que se'n vagi per la fira, si vol fer una canyita, i cap a casa.
1: I l'AVE i cap a casa.
2: Vinga.
1: I encara tenim un últim convidat.
2: Doncs mira, et convidaria tu, i et convidaria a un esmorzar, més concretament, per comentar el cas de l'esmorzaret. O esmorzaet.
1: Esmorzaet. Home, i tant, explica-ho això, que és interessant.
2: Mira, ho explico. Una conegudíssima companyia que produeix un conegut... la Coca-Cola. Per fer-ho resícul, la Coca-Cola. La Coca-Cola va penjar fa uns dies una lona publicitària gegant a la Gran Via de la ciutat de València.
1: Gegant,
2: per fomentar el consum d'aquesta beguda, la Coca-Cola, en el tradicional esmorzaret valencià, si no m'equivoco, que no és, això no n'estic segur, em sembla que no és ni un esmorzar a primera hora del matí ni el dinar, és com un...
1: A veure, és esmorzar, perquè si tu fas l'esmorzaret, això no t'impedeix dinar, després dinaràs igual.
2: Doncs l'equip de publicistes de Coca-Cola va voler tenir aquest gest com de complicitat i de proximitat amb els valencians, parlant de l'esmorzaret, en un eslògan publicitari, no? L'esmorzaret en el bar de sempre, diu. Però algú va voler ser més papista que el papa i en lloc de posar esmorzaret, li ha sonat com més valencià la paraula esmorzaet.
1: Ja.
2: Escrit amb C trencada i sense la R.
1: En
2: lloc d'esmorzaret, esmorzaet.
1: Tot malament, Si ho veiés el Josep Piera, no ho sé. La paraula, per cert, no existeix.
2: No existeix.
1: Nosaltres, de fet, diem almorzar... Esmorzar, però nosaltres no diem esmorzaret.
2: I tot això és pel mateix àpat, eh?
1: Tot és el mateix.
2: Doncs això que dèiem, esmorzaet, amb aquesta C trencada i sense la R, no existeix, i és per això que la campanya ha rebut moltes crítiques, fins al punt que els de la companyia de refrescos han retirat la lona aquesta mateixa setmana i han demanat disculpes per, diuen, un error humà.
1: Ah, home, a mi el que em sembla és que ha sigut un error de molts humans.
2: Sí.
1: Perquè una campanya com aquesta, una marca com aquesta, home, ha de passar allò per moltes mans abans de veure la llum, no? Molta gent s'ho deu haver mirat, això.
2: I ningú hi ha vist cap cosa estranya.
1: Ja, fins ara, vaja. I a què em convides?
2: Doncs això, a un bon almorzar. No sé si hi ha un esmorzar típicament valencià, bueno, això que explicava, no?
1: Aquest entrava contundent... Llonganissa, o alguna cosa, això.
2: Endavant.
1: Ja els tenim a tots, Díaz Ayuso, Lamine Yamal, pare, i jo mateixa, déu-n'hi-do, quin trio. Vine tu també, perquè això no...
2: És estrany, això.
1: Molt. I tots plegats que gaudim d'aquest menú, que ens canta la Dolors, com sempre.
3: Bon dia, ben tornats.
1: Què tal?
3: Veniu amb ganes?
1: Sí, home, sempre això.
3: Canto. Avui hem preparat una degustació d'embotits. Un sommelier, un periodista i un cuiner vilafranquí, embotits i curats.

0: A casa, el servim amb pa de pagès, tomàquets de penjar i un bon oli.
1: Molt
0: I
1: bé.
0: Per començar com a plat fort, us podem oferir un pastís de carn que morosim amb menuts de crítica de vins. Un arròs de popets i papada de pastor, o bé un fricandó de guitarrista amb patates rosses fetes al moment.
2: Ai, Dolors. És que tal com ho dius, no agafaria res.
1: Sí, no, però, no, perquè sospites de tots els plats que et diuen.
2: Sí, sí, no.
1: Però, mira, avui m'ha cridat l'atenció el pastís de carn.
2: Ah, pastís de carn. Pastís
1: amb
2: la crítica de vins, que ja ho hem dit, que la cosa anava alcohòlica una miqueta avui. Això va.
0: Doncs de seguida, el pastís de carn amb menuts de crítica de vins. Restaurant caníbal

0: Jancis Robinson, què tal? Bon dia i benvinguda al restaurant Caníbal. Such a pleasure, really. Un plaer i un honor, de veritat, poder conversar amb vostè. No sé, com està? Com prova ser a Barcelona?
1: Loving it. Very impressed by Barcelona.
2: Molt impressionada per la Barcelona Wine Week. No hi havia estat mai.
0: Ah, no hi havia estat mai. Wow. Llavors, sí, sí, suposo que li deu impressionar.
1: It's much bigger than
2: És molt més gran del que m'esperava.
0: Com dèiem, el plaer i l'honor el tenim nosaltres perquè Jancis Robinson és tota una autoritat, és una de les crítiques de vins més influents i respectades del món, amb més de 50 anys d'experiència escrivint sobre vins. Aquestes són les lluances fetes, però si fem la seva glossa del currículum descobrim coses com, per exemple, que Jancis Robinson va ser l'any 1983, déu-n'hi-do, fa molt d'això, la primera dona fora del sector del vi en obtenir el Master of Wine, que és el títol més prestigiós entre els enòlegs. També és membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic, que és la distinció que otorga el rei d'Anglaterra a totes les persones que fan alguna cosa significativa en nom del Regne Unit. Cada setmana escriu una columna sobre vins al Financial Times i la seva web de referència, que és jancisrobinson.com, compleix 25 anys, té subscriptors en més de 100 països. A més de tot això, és autora d'una bíblia i d'una enciclopèdia, i ho diem així en sentit literal, gairebé. És la que es considera la bíblia del món del vi, l'Atlas Mundial del Vi, i la més gran enciclopèdia en la matèria, que és The Oxford Companion to Wine. I alguna cosa més ens deixem, això segur, però fins aquí. Sigui com sigui, Jancis, el més increïble de tot això és que vostè va estudiar matemàtiques, que va estudiar filosofia, matemàtiques i filosofia a la Universitat d'Oxford, i jo no sé què la va empènyer a vostè a dedicar-se o a apassionar-se pel món del vi.
1: Thirst, I think, was what brought me into wine.
2: Crec que va ser la set el que em va portar al món del vi.
1: Of wine.
2: Però sobretot l'amor pel vi.
1: I suppose what...
2: I per mi, diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa i unes històries fantàstiques per explicar.
0: Interessant, és obvi, parlem de vi, avui parlarem de vins, que és una de les begudes més populars i més consumides del món. Jo no sé vostè com veu el moviment, tot aquest moviment dels vins sense alcohol, que aquí a Catalunya, per exemple, fa molt que en parlem i força de tot això.
1: I wouldn't necessarily say that alcohol free wine.
2: No diria necessàriament que el vi sense alcohol sigui una cosa molt intel·lectual. Diria que és una cosa molt comercial. És evident que la gent intenta, doncs, reduir el consum d'alcohol, perquè l'alcohol és una toxina, això és una cosa que l'hem de tenir clara, encara que no sigui tan perversa com la OMS vol que creguem. I per tant hi ha una oportunitat comercial enorme per qualsevol que produeixi vi sense alcohol que es deixi beure. Malauradament jo encara n'he de tastar un, que ho sigui, però estic segura que si encara no existeixen, aviat n'hi haurà.
0: És a dir, entenc pel que diu vostè, considera que estem en una societat massa alcoholitzada? Entenc que no.
1: I think we need more...
2: A veure, crec que ens cal més informació objectiva pel que fa al consum d'alcohol. Però no crec que sigui un problema tan greu com se'ns està donant a entendre.
0: A tot això, i ho dèiem en començar, que la Jancis és una de les més influents i respectades crítiques del món del vi, i això ho diem perquè vostè es guanya la vida d'això i sense publicitat. Això és una cosa força important, diguéssim. És a dir, em consta que els altres crítics, a les bodegues a vegades els hi paguen el vi, posen publicitat, i això és força polèmic. Jo no sé si està lligat a una bodega, condiciona la independència d'aquest expert en vi, crític de vi.
1: That's a very good question.
2: Doncs és una molt bona pregunta. Crec que jo he tingut moltíssima sort que al llarg dels 50 anys que fa que escric sobre vi, han coincidit
1: growth in interest.
2: Amb un creixement immens en l'interès pel vi. I al llarg de la meva carrera, doncs he pogut mantenir una columna al diari sobre el vi, mentre la xifra de columnes a la premsa sobre vi ha vist una davallada brutal. És difícil pels qui comencen ara guanyar-se la vida i mantenir la independència. De manera que veiem molta gent novella en la comunicació i la divulgació sobre el vi, que es converteixen doncs, en influencers o en ambaixadors d'una marca, a sou dels productors de vi, cosa una situació que no és ideal. I em sap molt de greu per aquesta gent, perquè no veig de quina altra manera podrien guanyar-se la vida de manera independent sense acceptar diners dels productors de vi.

0: sigui com sigui, tornem a la seva feina, perquè en aquesta pàgina web que dèiem, jancyrobinson.com, on hi trobem milers de notes de cata o milers de fitxes de cata de vi, i trobem una cosa que jo em sembla, m'ha de corregir si m'equivoco, que vostè és la creadora d'aquest concepte, que m'encanta, que es diu Great Value, és a dir, vins que són grans vins, però que estan molt bé de preu. És a dir, que vostè ve a desmentir aquella màxima que diu que un bon vi ha de ser molt car.
1: I've never thought that there is a direct.
2: Mai no he cregut que hi hagi una correlació directa entre qualitat i preu, pel que fa al vi. I en la mateixa línia de la meva filosofia d'escriure pel consumidor, el que ens agrada a la meva web és afegir aquest GV de good value, de bona relació qualitat-preu, a les nostres fitxes, quan creiem que la qualitat d'un vi és millor del que es pot entendre pel seu preu. I una altra cosa que fem, que és força única a les nostres fitxes, és que si la cata la fem a casa, sempre pesem l'ampolla. I escrivim quant pesa l'ampolla, perquè la contribució del vi a la seva empremta de carboni és la producció i el transport de les ampolles de vidre, i com més pesin aquestes ampolles, més emissions de carboni produeixen. El 2006 vam començar una campanya a favor d'ampolles més lleugeres, i m'encanta explicar que ens n'estem sortint i que el pes mitjà de les ampolles de vi ha baixat, i és només en alguns mercats on la gent continua convençuda que el pes de l'ampolla és un indicador de la qualitat del vi, cosa que és una bajanada del màrqueting.
0: Estem fent aquesta entrevista, com vostè deia, a la Barcelona Wine Week, i em consta que vostè ja s'ha trobat amb el seu estimat Ferran Centelles, amb qui comparteix, entre moltes altres coses, feina, perquè el Ferran treballa per vostè, ell li fa les crítiques de vins catalans que després es publicaran al seu web, i nosaltres li hem demanat a Ferran Centelles que ens expliqués algun record sobre vostè, i ell ens ha dit això.
3: Recordo el dia que vaig tenir l'oportunitat de servir a la Jancis, era l'última temporada del Bulli, ja havia vingut, ja era clienta d'altres cops, i aquell dia em va tocar a mi servir-la. Recordo que estava molt, molt nerviós, que em suaven les mans, però tinc molts bons records. Ella va entrar, va demanar xerès per començar, i vaig dir, oh, no seré jo qui li recomani xerès a la Jancis, i per això vaig decidir portar-li 4 ampolles de xerès diferents, de ficar-li una goteta de cada xerès a una copa i que ella seleccionés. I me'n recordo molt bé que va escollir una manzanilla pastrana, una manzanilla passada, que va ser el que més li va agradar d'aquelles 4 seleccions que li vaig fer. Per mi va ser un dia amb molt de significat, perquè jo era un molt fan, superfan, des que vaig començar amb el món del vi. De fet, tots els estudiants, no igual que siguin de WCT, siguin de sommelleria, d'enologia, tots els estudiants utilitzem les seves obres, utilitzem els seus llibres per aprendre. És la millor comunicadora del vi que tenim, a part de ser una gran tastadora, jo crec que és la número 1 del món. Per això m'agrada dir-li que és la reina del vi, i per això sóc tan feliç de col·laborar amb ella, sent el seu representant dels vins aquí a Catalunya i a Espanya. Per tant, Jancis, moltes gràcies per existir, per tot el que fas pel món del vi. Gràcies per haver vingut també a Barcelona Wine Week, i espero amb molta, molta, no?, joia, pues, a poder assistir tot això.
0: És Ferran Centelles.
1: That's lovely. What a lovely clip.
2: Que bonic, quin tall més maco.
0: I també li he preparat un regalet per vostè, un regalet en forma d'ampolla de vi que ens agradaria que tastés, que jo ara serviré, i si li sembla el tastem, a veure si li agrada o no.
1: Well, I can see it's a Malvasia de
2: Sitges. Ja veig que és un Malvasia de Sitges.
1: I know, Ferran.
2: Que em consta que en Ferran n'és fan.
1: And don't actually see it, I don't think.
2: I, de fet, crec que al Regne Unit no es troba, no el veiem. O sigui que realment és un regal poder-lo tastar. Té un color daurat molt bonic. Quina és l'anyada?
0: L'anyada em sembla que és 2024, sí.
1: So
2: el 24, o sigui, un dit molt jove. I fixa't, la de color que hi ha als raïms de Malvasia. Un punt àcid, però no en un sentit molt científic, que espero que es pugui traduir bé.
0: És a dir, Jancis, pel que em sembla, el primer que vostè fa quan ha de tastar un vi és mirar el seu color, no?
2: Yes. Sí, exacte. Hi ha molts vins que tenen tonalitats molt semblants, però és un bon indicador de l'edat d'un vi, sobretot pels negres. I la majoria de blancs són més pàl·lids que aquest color. Com ja he dit, crec que això és un assenyat de que el raïm, la pell del raïm de Malvasia té molt de color.
0: Després l'olora.
2: I es fa girar una mica el vi a dins de la copa per alliberar els aromes.
0: Vostè ho gira molt bé, no tant com jo. Ara, no sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos, perquè això del món del vi, déu-n'hi-do,
1: That's a difficult one.
2: Aquesta és difícil, Això de fer girar el vi dins de la copa, que per mi és un gest automàtic, és el motiu pel qual la copa ideal de vi s'estreny una mica cap a la vora, perquè si no sortiria volant el vi. Com deia abans, té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos. Els dos grans indicadors de qualitat a l'hora de tastar un vi es manifesten en aquest vi. Només és un bon equilibri entre els elements de l'acidesa, la dolçor, els tanins, no? Una mica aquesta boca del vi i l'alcohol. Aquest em sembla que només té un percentatge del 12,5 d'alcohol, però l'altre indicador claríssim de qualitat és quanta estona dura el vi a la boca després d'empassar-lo, o si ets en una cata professional i l'has escopit. I repeteixo, aquest vi encara el noto a la boca, tot i que fa més d'un minut que el tenia a la boca.
0: Bé, m'ha encantat veure com amb un petit glob vostè ha sigut capaç de dir tantes coses sobre aquest vi. Li dono una mica més d'informació, així sé que tindrem a Ferran Centelles feliç, perquè volia que li traslladés. Això és una Malvasia de Sitges, una varietat recuperada, ja ho sabem, de la bodega L'Apical, es diu Camp del Ganivet 2024, es fa a Llorenç del Penedès i la fan el Martí i el Sergi. I està criada durant 6 mesos amb roure francès.
1: But you don't taste the oak, do you?
2: Però el roure no es nota, oi que no?
0: Això m'ho ha de dir vostè, perdoni, però... si vostè em diu que no mata, jo no li diré que sí, òbviament.
4: En mi copa de Sauvignon Blanc.
0: Jo no sé, Jancy, si vostè fos un vi, quin vi seria?
2: Ui.
1: Oh, dear.
2: Ai, mare.
0: Jo no la puc ajudar.
1: I think other people would have to...
2: Crec que això, aquesta pregunta, l'hauria de respondre algú altre. Jo crec que no ens coneixem prou. Jo seria incapaç de saber com sóc.
0: Sí, de veritat. No? Val. Ok, doncs ho deixem amb la incògnita. Gràcies, per cert, a la curosa traducció de Marta Armengol i Jancy Robinson, màxima autoritat en coneixement vinícola, una de les crítiques de vi més influents i respectades del món, Master of Wine, més de 50 anys d'experiència a la seva web, a diaris de referència. De veritat, salut. Really, really, truly a pleasure and cheers.
1: Cheers, thank you. Cheers. Well, it's been fun. Thank you.
2: Gràcies. Molt divertit, moltes gràcies.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'1 a 2 del migdia. A Catalunya Ràdio.

0: Ferran Centelles és el sommelier caníbal.
1: I toca parlar de vi si sentim el nom de Ferran Centelles. Això és sinònim de vi i de coses que bevem. Aquí coneixeu segur, eh? Per ser el sommelier històric del Bulli, responsables de begudes del Bulli Foundation i de l'enciclopèdia Sapiens del vi. I fora títols, en Ferran és crític, és jutge, divulgador, educador, etc. Què tal, Ferran? Com estem?
2: Estem molt bé, molt bé. Contents d'estar aquí un dia més.
1: I t'acabem d'escoltar amb la Jancy Robinson. Quin tros de dona! Quina meravella!
2: Déu meu! És excepcional.
1: Vam quedar enamorats.
2: Bueno, jo sempre, tota la vida, ha sigut un gran referent. Per mi, com he dit, doncs, número un absolut.
1: Que bé. I escoltant atentament, i aviat obrirem, diguéssim, la pantalla del cinema i de la televisió, Marc Casanovas. Què tal, periodista? Com estem, Marc?
3: Aquí estem.
1: Quant de temps?
3: M'ha agradat molt escoltar. I a més, veure que el Ferran estava allò nerviós, no? Amb les mans,
1: sí,
3: tremoloses, suant. Això no deu passar sovint i m'agrada escoltar aquestes històries, m'agrada.
2: Sí, a mi em passava amb gent del vi, quan venia gent molt famosa, perquè allà també venia gent famosa, no em passava tant, però amb gent del sector que respectava sí que em ficava molt més nerviós.
3: A mi em passa igual, això, eh? Puc entrevistar gent que se suposa que és reconeguda mundialment i amb qui tremolo i pateixo una mica és amb escriptors o periodistes que pel que sigui he venerat o admiro.
1: Sí. Bé, avui nosaltres ens fixarem en un vi que sembla que està despuntant com a tendència, però resulta que sembla molt modern, eh? Avui descobriríem en Ferran Centelles que de modern no en té res. Parlem dels vins brisats, diguéssim que ressorgeixen en un moment en què Europa, sobretot el nord d'Itàlia, agafa volada allò de l'orange wine, el vin orange, podríem dir, no?, en francès, el vi taronja, que veurem que no acaba de ser ben bé el mateix. Tot això ara ho descobrirem, però sí, Ferran, tu ho has detectat, això, i hi ha cada vegada més oferta a la restauració, el comerç d'aquests vins brisats?
2: Absolutament, i si ens fiquem, doncs, mirem 5 anys enrere, a les cartes de vi no hi havia una secció de vins orange, no? I avui en dia, amb moltes cartes de vins a Catalunya, a Barcelona, hi ha brisats, hi ha una secció especial per llistar aquest tipus, aquest estil de vi, no? És prou significatiu quan el restaurant ho adopta, no? I ho fica a les seves cartes, vol dir que ja és una realitat.
1: Però com podríem definir els vins brisats? Què són exactament? A veure, Ferran, bé, com ho expliques?
2: Sí, el vi brisat és un vi primer que és la brisa, no?
1: La brisa. Sí, per aquí, sí. Que és la brisa.
2: És tot allò que té el raïm, doncs és la pallofa, és la pell, és la rapa, són les llavors, tot allò que et queda quan hi treus el suc, nosaltres li diem la brisa. I de brisa...
1: Què és la rapa?
2: La rapa és aquesta part fustosa,
1: sí,
2: que serveix per enganxar el raïm, sí?
1: Amb la branca, exacte, més gran, eh?
2: Exacte, seria aquesta, sí, seria aquesta branca. Normalment, tu, quan fas un vi blanc, tu fiques tota la premsa, les premses són alta tecnologia, necessiten, no?, premsar-ho, carregues la premsa i després es treus només el most. Però per això necessites tecnologia, i les premses no són econòmiques, i les premses bones menys. Llavors, el vi brisat el que et permet és ficar totes les pells, trenques una miqueta la pell, que això és una maquineta petita que hi ha, trenques una miqueta la pell, i ho fiques tot al tanc de fermentació. Fiques el most mig barrejat amb les pells, amb les pallofes, amb les llavors, amb la rapa, o pots derrapar també, eh? Hi ha persones que treuen la rapa, i a partir d'aquí comences a fermentar i a macerar amb les pells.
1: Macerar amb les pells.
2: Exacte, macerar amb les pells.
1: I és cert que és una cosa antiga, no és una cosa nova, això?
2: Això és una cosa antiga, no. Antiquíssima.
1: Com d'antiga, a veure.
2: Sí, i ens hem de moure a la primera civilització que va tenir tecnologia per fer, prototecnologia per fer vi. I els primers vins, o les primeres bodegues que hem trobat, són a Geòrgia. Sí, a Geòrgia. Justament és on van néixer, doncs, els vins brisats, amb aquests kevir, no sé si ho pronuncio bé, perquè mai sé si ho pronuncio bé, disculpeu-me, sisplau, que eren com una mena de, no, de tinajas, com ho diríem, tinajas?
1: Àmfores, que és el nostre lingüista de capçalera.
2: Sí, lingüista, sisplau, Albert, ajuda'ns. Perquè àmfora tampoc és, perquè una àmfora és més petita, saps? Però bueno, són són aquests recipients, no? Fets de fang i enterrats a terra, sí, que permetien mantenir la temperatura i la fermentació, i són espectaculars, estan protegits per molts d'aquests antics altirugis, eines estan protegides per la UNESCO, inclús.
1: Sembla que tanalla, perdó.
2: Com?
1: Tanalla.
2: Tanalla?
3: Sí, el diccionari diu gerra, tanalla o alfàbia.
2: Vale,
3: m'agrada.
2: M'agrada, molt bé, moltes gràcies. I llavors, clar, és que es canvia molt el vi, canvia molt perquè a la pell i a la llavor i a la rapa, hi ha sabors amargs, hi ha sabors potents, hi ha tanins, encara no, això que fa que el vi sigui més astringent. Llavors, com molt bé explicava l'Albert Picanyol, té la frescor d'un vi blanc, però també la potència del vi negre, perquè agafa aquests sabors més amargs i més astringents.
1: A veure, perquè ho entenguem, o sigui, la clau del vi brisat, òbviament entenc que és la maceració de les pells, però aquí comença una mica la confusió, perquè no és el mateix parlar de maceració amb pells que parlar de vi brisat, no és sinònim.
2: Exacte, perquè maceració amb pells és un tèrmin tècnic que normalment es fa abans de fermentar, per extreure els aromes. Llavors, quan fem abans de la fermentació, fiquem les pells en contacte amb el most, li diem maceració amb pells, però si fermenta, no?
1: Fermenta primer?
2: No, primer macera i després traiem les pells i fem una fermentació de vi blanc normal, això seria maceració amb pells. Però si fem la fermentació amb les pells, llavors fem molta més extracció perquè comença a haver-hi alcohol, sí, perquè estem molts més dies, perquè obtenim tots aquests sabors astringents, amargs, potents de les pells, llavors ja li podem començar a dir vi brisat. Què li passa això? Que en aquesta extracció extraiem també un color que oxidarà cap al taronja. Llavors, quan extreus el color que després l'oxida se'n va al taronja, és quan surt el nom d'orange wine, de vi taronja. Nosaltres no utilitzem el vi taronja, utilitzem vi brisat. I no és exactament el mateix, perquè també hi ha vins brisats que no agafen aquest color tan daurat, tan ambre, tan taronja. Action, reaction.

0: Llavors entenem, òbviament, que aquest vi brisat agafa, anem va al cromatisme gairebé, no? Anem a fer el Pantone. Quan diem orange wine, no és sinònim sempre de vi brisat.
1: Sí, o sigui, sí? Tots els orange wines s'han fet amb pells.
0: D'acord.
1: El que passa que hi ha vins brisats que es fan amb poca maceració, o per una maceració ràpida, que no t'agafen aquestes tonalitats orange. És a dir, tot vi orange és un vi brisat, però no tot vi brisat acaba convertint-se en orange wine. Llavors hi ha una mena de conflicte de terminologies aquí.
2: A mi em resulta curiós perquè ara hi ha molt jovent, que no habitual del món del vi, que comença pels oranys, quan jo tinc la sensació que precisament són uns vins que necessiten d'un cert paladar entrenat, no? O m'equivoco?
1: No, sí, tens tota la raó. És un vi que ha entrat molt bé amb el jovent, amb aquest tipus de sommeliers doncs que volen vins una mica més idiosincràsics o una mica més diferents. Ha entrat molt bé. I són vins també una miqueta més desenfadats.
0: Sigui com sigui, el terme vi brisat és nostre, podríem dir, i no sé si està relacionat amb algun territori concret, Terra Alta,
1: amb Terra Alta, sí, els de Terra Alta són els que més han potenciat, tenen inclús el terme brisat en el seu plec de condicions, i és una zona històrica. Terra Alta ens encanta, aquesta gran terra de vins especialitzada en garnatxa, inclús amb el seu plec de condicions, en parlen, no? I ja que al segle XIX, pues, figures com Picasso, com Perucho, ja feien la distinció entre vins verges, que dèiem sense pells, i vins brisats amb pells.
0: Moltes gràcies, Ferran Centelles, com sempre. Et quedes, per escoltar tot el que ara ens faran, no ganes de veure, ganes de veure. Mira, el Marc Casanovas, però abans Salvador García Arbós, i a veure què ha observat avui a la sala d'un restaurant.
3: N'he vist uns contemplant taps de suro. Corria la brama de cambrers que es quedaven als taps de suro per cobrar comissions del viatjant del celler, ara anomenat agent comercial. I sembla una explicació versemblant perquè hi ha cambrers i sommeliers que remuguen quan els demanes el tap, si és que no l'han deixat a taula per defecte. La gent del món del suro o de les regions sureres frisa per inspeccionar el tap. L'estudien amb admiració i fanfarroneria. N'observen la qualitat i el nom del fabricant. Pel nom del fabricant intueixen on ha estat pelat aquell suro. De fet, Portugal és capdavanter, amb una tercera part de les suredes del planeta i més del 60% de la producció mundial. Catalunya no arriba al 6% de les suredes, però la indústria és antiga i prestigiosa i produïm el 60% dels taps dels escumosos. Defensar el suro és defensar el planeta. Atenció! La petjada de carboni del suro és negativa, poca broma. El tap explica la confiança del vinater amb l'eternitat del seu vi, amb la del seu entorn i amb el de la humanitat. Quan bevem vi, sigui blanc, negre, rosat, brisat, amb bombolles, jove o vell, sigui de prop o de lluny, si és tapat amb suro, defensem paisatges vulnerables, assegurem tallafocs poderosos i preservem el planeta i la qualitat de l'aire.
4: Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.

0: I a la taula del caníbal encara Ferran Santelles, sommelier i Marc Casanovas, periodista, que ja ho sabeu, ens torna a servir un menú degustació amb sèries, pel·lícules, programes documentals. Avui ens centrarem en dos, sí. I especialment en una que ens farà reflexionar sobre coses que encara ronronegen una mica com els gats, aquí en l'ambient. El primer plat, Marc, és la sèrie The Bear. Ja n'hem parlat en altres ocasions.
1: Crec que és la sèrie que hem parlat més en aquesta secció.
0: Sí, no, perquè hem anat fent, Déu-n'hi-do.
1: Hem anat fent repàs de les diferents temporades.
0: Sí, sí, sí. No cal dir l'argument, no? Aquest xef d'alta cuina que torna a casa, a Chicago, al restaurant d'entrepans, però després acaba obrint un altre, aspirant a aconseguir una estrella Michelin. I en tot això, i per això avui ens interessa tot això especialment, en aquest procés repeteix alguns patrons dels quals va ser víctima quan ell va entrar a la cuina del restaurant Danés Noma. A la vida real, el cuiner René Redzepi, i recordem-ho, s'ha retirat de la direcció d'aquest restaurant, sí, considerat un dels millors del món arran de les acusacions de vexacions, abusos i agressions físiques a antics empleats. La realitat, gairebé, Marc, podríem dir que supera la ficció. Última temporada, cinquena de The Bear, arrenca el 26 de juny a Disney Plus Plus, o com sigui que ho haguem de dir. Marc, com creus que serà aquest final, Perquè ara ja sabem que serà l'última, Cinquena. Serà feliç o serà amarg com el final de René Redzepi?
1: Si fem cas a les quatre primeres temporades, jo crec que aquesta sèrie tindrà un final amb regust amarg. Mm? I suposo que hi haurà punts de llum, però tot el que destila aquesta sèrie fa pensar que acabarà amb algunes parts obscures. Hem sigut molt injustos amb aquesta sèrie.
0: Per què?
1: Hem sigut molt injustos, perquè jo crec que, amb raó, amb algunes temporades l'hem titllat d'exagerada, l'hem titllat de desmesurada, excessiva, de fins i tot irreal, no? De voler encabir masses coses en un espai tan petit com una cuina. Fins i tot jo m'ho he cregut en molts moments, però com m'ho havies dit, després certs esdeveniments li han acabat donant la raó. Fins i tot si en alguna seqüència de The Bear haguéssim vist agressions amb una forquilla als estagiers, hauríem dit que s'han passat els guionistes.
0: Sí.
1: Hauríem dit que s'han passat. Em sap greu dir-ho així, però és que la realitat supera la ficció. I crec que The Bear, amb els anys, l'haurem d'encabir entre les sèries que, per bé i per mal, per coses bones que han tret i per coses dolentes que... per coses bones i coses dolentes que han fet a la sèrie, estarà entre les grans. Jo volia repassar amb tu un tall, ara quan dèiem que aquesta sèrie entre tots l'hem de disculpar i crec que l'hem d'aplaudir, és per certes escenes que la realitat ha demostrat que estaven en lo cert.
0: Mm-hmm. Val a dir que el propi René Redzepi surt a la tercera temporada,
1: simbòlicament,
0: perquè hi ha nombrosos cameos, allò, fugaços de cuiners reals, però sí. Som-hi, Marc. Escoltem, diguéssim, aquest fragment, petit fragment, després m'hauràs de fer la traducció gairebé consecutiva, on el protagonista, Carmi, diguéssim, té un diàleg amb el xef que el maltractava en el passat, L'escoltem.
2: Why are you such a fucking asshole? How am I an asshole? You were an okay chef when you started with me. And you left an excellent chef. So you're welcome. You gave me ulcers. And panic attacks and nightmares. You know that, right? Do you understand that? Yeah, I gave you confidence and leadership and ability. It fucking worked. You wanted to be great.
0: A veure, Marc, traducció consecutiva.
1: A veure, sí, molt ràpid. En aquesta seqüència veiem a Carmi, que per primer cop, després de molts anys, es retroba amb el xef que li ha ensenyat tot lo bo i lo dolent, és a dir, ha ensenyat a ser un dels millors cuiners del món, però també li ha ensenyat a adquirir certs vicis que també l'han convertit en una persona una mica desagradable. Llavors, en aquest primer diàleg, que acaba una de les temporades, li diu, per què has sigut tan capullo amb mi? Mm-hmm. Per què has sigut un malparit? I ell, en lloc de demanar-li perdó, li diu, m'hauries de donar les gràcies. I diu, com que les gràcies? No. Sí, perquè jo t'he convertit en un excel·lent xef. I el Carmi li diu, si tinc atacs de pànic, no sé relacionar-me amb la gent, no tinc cap parella al costat. Segurament, en la vida personal, en el terreny personal, ets un desastre de persona, però ets el millor xef que he conegut i amb qui he treballat. no? Em fa pensar com això ha derivat, no, en l'àmbit real de la cuina, en ambients on la pressió i l'exigència i els premis et porten a límit, on potser hem acceptat masses coses i on tot això, a partir de que ha explotat amb el cas de Noma, hi ha un vincle invisible, un fil invisible que connecta la realitat amb aquesta sèrie que semblava que estaven molt allunyades, que anaven a part, que era ficció, i que a poc es van tocant, i aquest diàleg cruent, però molt, molt, molt, molt, molt dur i molt real, ens ha portat a pensar que, vaja, aquí estem ara mateix. Per cert, molt important dir-ho, ja, tornant a aquests fils invisibles que connecten de ver amb la realitat, Jason White, que és qui doncs, que ha destapat tots aquests 53 treballadors que expliquen les seves terribles experiències al Noma, acaba de dir a les xarxes socials que s'està produint ja un documental, no només per parlar del cas Noma i del que ell va viure, sinó per intentar explicar els pros i contres d'aquest model, model d'alta cuina molt competitiu, de com es pot adaptar als nous temps sense que per això perdi excel·lència. És un documental que està en marxa i que jo personalment celebro que sigui així.
0: I escolta, de la televisió a la pantalla gran amb la pel·lícula La Cena, nominada a 8 Premis Goya, guanyadora d'un parell que jo no he vist. Ferran Santelles,
3: has vist? Jo sí l'he vist.
0: Oh, que bé, veus? Fantàstic, doncs vinga, tots cap a La Cena.
4: Hay que organizar una cena.
5: ¿Para quién?
4: Para Franco.
5: Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
4: ¿En la cárcel por qué?
5: Porque son de izquierdas.
4: Pues llame a unos de derechas.
5: Es imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones. ¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos?
6: Pues estamos sacando desde el 18 de julio.
0: La cosa pinta bé. Franco i un sopar, et va agradar, per cert, Ferran, la pel·lícula?
3: Em va agradar molt, sí. Va ser una pel·li molt bonica de veure. També m'agrada molt el món de la restauració, i llavors hi trobava molta, molta connexió. I em va agradar, sí.
1: Quina gran frase. Todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Que m'agradaria saber si ara això és veritat, que crec que no va tant per aquí.
0: A veure,
1: aquesta pel·li, la Cena, que jo tenia curiositat per veure com si s'emportava el premi, un dels premis grossos dels Goya, i no va ser així, dirigida per Manuel Gómez Pereira. Té un guió clàssic de les pel·lis de Guerra Civil Espanyola, que vull dir amb això, doncs aquestes pel·lícules que toquen doncs el conflicte bèl·lic i es queden potser més amb el tema social, amb el tema personal, com és segurament molt lògic en el món cinematogràfic, i deixen una mica en segon terme a l'àmbit gastronòmic. Es diu La Cena, jo esperava que la cuina, que la gastronomia dels grans hotels fos un personatge més de la pel·lícula, i potser es queda en l'escorça. Per cert, no ho he dit, guió de Joaquim Muristrell, un dels grans del cinema català.
0: Va guanyar el Goya, sí, el millor guió adaptat.
1: Jo crec que el millor de la pel·lícula és que recupera coses com l'extraperlo i el contraband, que era una cosa que passava molt a restaurants, que tothom podia pensar-se que en aquella època, just quan acaba el conflicte bèl·lic a Espanya, els restaurants estaven tancats, molts dels restaurants de luxe obren de seguida i aconsegueixen productes selectes gràcies a...
0: El marisc, no?
1: I les grans botelles de xampany hi eren, però hi eren a canvi d'alguna cosa. Allà hi havia intercanvis comercials, hi havia contraband, i això m'agrada que apareixi. També apareix el masclisme imperant a les cuines i un treball de recerca i de documentació per saber què li agradava a Franco. Franco tenia un paladar horrorós.
0: Horrorós,
1: dramàtic.
0: Pitjor que Donald Trump.
1: Home, no ho sé, mira, bona, així com Donald Trump és conegut pel menjar escombraria, en aquest cas era una mica sota cavall o rei, no?
0: Que menjava... Sempre el mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sempre, potser? Sempre el mateix. Però es va fer un treball meticulós per descobrir certs... Més que certs, no només receptes que demanava o exigia en el restaurant, sinó també receptes que el Palace en aquella època havia servit a les seves cartes. Ja. I llavors això, almenys això m'agrada, el fet que
0: tenim
1: hi apareixi...
0: Sí,
1: diguem,
0: vinga,
1: per exemple, la sopa al quart d'hora.
0: Sopa al quart d'hora. Entenem que es fa en un quart d'hora.
1: Se suposa que s'hauria de fer en un quart d'hora.
0: Sopa de lluç, no?
1: Amb musclos també. Gambes. O ous a l'aurora, farcits de tàrtar de tonyina, i també una vedella amb salsa d'encurtits.
0: Escolta, no està malament. No està malament.
1: Això està molt bé. Hi ha una pel·lícula fabulosa de Quentin Tarantino que es diu Malditos Bastardos. No sé si l'heu vist, o no, crec que no és un spoiler dir ara, doncs, que hi ha una escena fabulosa en un teatre on hi ha una matança directament dels grans sí, sí. Militars de l'època nazi. No? Uh-huh. Jo crec que aquesta pel·lícula, i que és una comèdia, jo crec que permetia alguna llicència que no s'ha donat, i hi ha moltes escenes, ja us ho podeu imaginar, un gran àpat, aquest gran sopar de Franco, doncs comparant-la amb la pel·lícula de Tarantino, per què no? Per què no convertir aquell sopar amb una autèntica matança franquista? Jo l'hauria aplaudit.
0: Moltes gràcies, Marc Casanovas. Ja ens han vingut ganes de veure coses, i com sempre Ferran Centelles també, moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat, no sé si coincidireu, no us ho puc prometre.
3: Home,
0: això
3: m'encantarà,
0: us ha agradat.
1: Ha anat bé.
0: I acabem com sempre amb l'especialitat que aquesta setmana ens porta a Vilafranca, del Penedès a l'Alt Penedès, en aquest cas el restaurant Vilagut, amb el cuiner Julià Bernet, que en aquest cas ens recomana el seu plat estrella, ens diu ell, que és una galantina de gall negre. Una abraçada, estimats, adeu.
7: Per aquesta recepta he volgut escollir el gall negre del Penedès perquè per nosaltres representa territori i una manera d'entendre la cuina amb molt de respecte. He decidit fer una galantina de gall negre, que per procedir a fer la galantina desossem el gall i amb la carn i els fetges fem una farsa molt senzilla, com si fos una pilota tradicional. Pa amb llet, ou, sal, pebre. També donem un toc diferencial, que seria una brisura de tòfona i unes fulles de farigola. Amb la pilota farcim els colls del pollastre, que coem suaument en un brou de gallina, una mica de careta, perquè quedi melós i profund. Però per mi el més important no és la galantina en si, sinó seria el fons, que amb les carcasses ben torrades fem un suc molt concentrat i perfumem amb una infusió lleu de farigola. Escalfem la galantina dins aquest suc amb una mica de mantega i un toc d'escumós del Penedès i estaria per servir.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
8: Diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informant Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. L'exministra entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
2: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
1: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta. Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
3: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Més notícies, Carola Gil.
4: Ucraïna ha executat l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts i 15 ferits. El Ministeri de Defensa rus ha batut prop de 600 drons. El president ucraïnès, Vladimir Zelensky, ha justificat aquesta acció com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous.
5: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
1: Rècord històric d'execucions a països amb pena capital. L'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver 2.707 morts per aquest procediment, la xifra més alta dels últims 45 anys. El país amb més ajusticiats és una vegada més la Xina, que queda fora d'aquestes dades perquè no facilita informació, seguida de l'Iran, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units.
4: Des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a les botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard.
1: Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
4: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
6: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
4: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estand de Hong Kong i autors com Pen Shou. Han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
4: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2, amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elge Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
4: Altres partits d'aquest diumenge primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: T'ha dit que Analies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar crossfit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre...
9: Sí, de fet, m'he posat nerviós, collons!
7: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
11: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt, ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant als qui us escoltem.
7: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts

0: Versió 4.0 amb Xantal Llavina.
1: Hola, com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui us pregunto, oients, Catalunya s'ha d'assemblar a Califòrnia? Ho dic perquè aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat a Califòrnia, a Silicon Valley, a conèixer a primera mà grans empreses tecnològiques i a establir possibles llaços perquè reforcin la seva presència a Catalunya. Entre d'altres persones, l'ha acompanyat el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l'hem convidat al programa perquè ens expliqui la visita i ens digui també com veu el futur immediat de Catalunya, quins reptes cal posar en marxa perquè Catalunya tingui rellevància i un bon futur en un món tan complicat. No us perdeu l'entrevista, hi ha molts titulars. A més, parlarem de tecnologies immersives, intel·ligència artificial aplicades a la innovació educativa. Rebrem una persona molt interessant, un conferenciant molt peculiar que sempre du a sobre la guitarra elèctrica. És el gran Salva Roc, que ens presenta dos llibres. I acabarem el programa parlant d'una hackató universitària per lluitar contra l'emergència climàtica.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. De 0.

0: Com dèiem a l'inici del programa, avui ens acompanya el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch. Conseller Duch, gràcies per acceptar la invitació del Revolució. Què tal?
1: Molt bé, gràcies a vostès per convidar-me.
0: Molt bé, gràcies. Fer-se un lloc en un món cada vegada tan complex i amb una geopolítica cada vegada més embolicada no és fàcil. Quins diries ara mateix que són els reptes més importants de Catalunya per situar-se en aquest món complex de què parlàvem, un món, malauradament, amb guerres?
1: Doncs situar-se en aquest nou món i situar-se com el que és un país europeu i, per tant, integrats en la Unió Europea, un país que ha de portar el millor del que té precisament que aquesta Unió Europea, doncs, en els propers anys sigui més forta, estigui més consolidada i que això vulgui dir que no perdem un lloc en el món, que continuem sent decisius, que continuem decidint el nostre propi destí, i això ho hem de fer com a europeus, però també ho hem de fer com a catalans. I això al final vol dir moltes coses, vol dir projectar-se cap al món, vol dir projectar-se econòmicament, vol dir tenir molta influència a Brussel·les, vol dir estendre els contactes a nivell bilateral, a nivell multilateral. Hi ha molta feina a fer, molta feina que s'està fent i molta feina que s'ha de continuar fent.
0: Diria que Catalunya és coneguda al món, o en realitat no sé si és més coneguda la marca Barcelona, jo crec que les dues coses. Per què ens coneixen? A banda del turisme, qui més hauríem de potenciar? Ens coneixen pel turisme, per la tecnologia, amb el mobile també. Qui més hauríem de potenciar?
1: Sí, en primer lloc jo crec que Barcelona i Catalunya són dues marques perfectament compatibles i que més s'ajuden l'una a l'altra. És cert que Barcelona com a marca té molta potència, però el govern de Catalunya també ajuda a que Barcelona ampliï d'alguna manera la seva imatge, que no sigui només turisme, cultura, diguem-ne, el fet d'anar atraient gent, sinó que vagi més lluny que això. I la marca Catalunya és una marca potent. Quan jo vaig pel món, tothom sap on és Catalunya i què fa Catalunya, i això és important. I a més, amb aspectes que tenen molt a veure amb cap a on va el món, és a dir, doncs, com a potència tecnològica, com a potència científica, vagi on vagi, tothom m'acaba preguntant, per exemple, pel supercomputador de Barcelona, o em pregunten sobre les nostres universitats, o em pregunten sobre la col·laboració entre aquestes universitats i els centres científics. Vull dir que és una imatge de modernitat i després és una imatge també d'economia potent, i aquest és un element que no hem d'oblidar.
0: Molt bé. Aquesta setmana hem vist aquest viatge a Silicon Valley, a Califòrnia. Una

0: I després, doncs, també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley, que són dues de les universitats que hem visitat aquests dies. Per tant, situar Catalunya en la quarta potència econòmica mundial, no oblidem que Califòrnia, ella sola com a estat, és la quarta potència econòmica del món, són 40 milions de persones, és segurament la regió del món, diguem-ne, que més ha progressat des de molts punts de vista. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
1: Ja sap que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio també va visitar el novembre a Catalans a Silicon Valley i vam estar a les empreses tecnològiques que manen al món, conseller, perquè, clar, quan parlem de Google o quan parlem d'Apple o d'Nvidia, no?, les notícies estan relacionades. Per tant, vostè creu també que aquestes empreses haurien de ser més presents també a Catalunya en els propers anys?
0: Sí, per què no? Algunes ja tenen una certa presència, però això s'ha d'anar ampliant efectivament en els propers anys. Aquest també era un dels elements, diguem-ne, de reflexió del viatge, no? És a dir, de tenir un contacte molt més concret amb aquestes empreses i de veure com es pot col·laborar, sabent, a més, que, insisteixo, som part de la Unió Europea i, per tant, vol dir que instal·lar-se o tenir una presència a Catalunya vol dir tenir també un peu posat a tota la Unió Europea, que a més és la regió del món que millor ha estat legislant en els últims anys precisament sobre temes de tecnologia, sobre temes d'intel·ligència artificial, sobre temes de protecció de dades, que són les qüestions que al final també tenen un impacte directe, no només en la feina que fan aquestes empreses, sinó després també en la seva presència i en la seva, diguem-ne, i en el seu negoci amb un mercat de 450 milions de persones.
1: Molt bé. L'escolten emprenedors, directius, sobretot el Revolució, i clar, es preocupa també aquest conflicte internacional que vivim actual. Està tenint molt d'impacte en l'economia, en les empreses catalanes. Què diria? Està tenint impacte?
0: Té un cert impacte, però és un impacte, diria, controlat. Si pensem, per exemple, en la política d'aranzels que està aplicant la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, doncs veiem que en el període, diguem-ne, abril-febrer, per entendre'ns, no arriba a un any, és cert que les exportacions de Catalunya cap als Estats Units s'han reduït amb un 8%. Això és menys que el total d'Espanya, que és un 11%, per tant vol dir que hi ha 3 punts que, diguem-ne, de diferència que són importants, però també hem de pensar que això al final representa com a molt el 3% del total de les exportacions de Catalunya cap a l'exterior. Aquí hi ha hagut tota una sèrie de programes que s'han anat aprovant per part del Departament d'Empresa, per començar un que se'n diu Catalunya Respon, que permet precisament a les empreses que hagin pogut tenir alguna dificultat doncs no patir les conseqüències. Això ha funcionat molt bé i ara també hi ha dos programes molt importants, un de promoció de l'exportació i un altre de promoció de les inversions, que el que fan és precisament doncs ajudar-nos a diversificar, perquè si hi ha una cosa que hem après tot el món en aquests últims mesos és que el món va molt més enllà que els Estats Units i que, per tant, nosaltres com a europeus hem de ser capaços d'estar molt més presents des del punt de vista empresarial, però també des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista de la innovació, en altres regions del món, començant pel sud-est asiàtic, la Xina, la Índia, Austràlia, i alguns països d'Amèrica Llatina. I això és el que estem fent amb col·laboració, o dit d'una altra manera, amb coherència amb el que està fent també la pròpia Unió Europea.
1: Clar. Fa 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea i el model europeu davant d'Estats Units, Xina, Rússia, doncs hauria de ser més forta, no? Tothom parla també que Europa hauria de ser més forta. Què en pensa en aquest sentit, no? Tant Europa com Catalunya s'haurien d'obrir més? Ho dic perquè davant d'aquesta situació, després també li preguntaré per Trump i Putin, m'agradaria també que em digués la seva opinió, però s'haurien d'obrir més i també ajudar, no?, a que sigui Europa més forta.
0: Jo crec que Europa efectivament ha de ser més forta, però sobretot ha de ser més autònoma, ha de ser menys dependent de tercers països. Jo crec que durant molts anys, per no dir dècades, des d'aquest punt de vista Europa o la Unió Europea ha viscut en un món molt confortable, en el qual doncs havia delegat la seva seguretat i la seva defensa als Estats Units, a través de l'OTAN, havia delegat també d'alguna manera una part important del que és la producció de béns de consum a països, fonamentalment la Xina i altres països asiàtics, on aquesta producció és més barata i en aquests moments també molt

0: certificada, i alguns països, en aquest sentit Espanya una mica menys, però països com Alemanya, amb una dependència energètica molt forta de Rússia. La guerra d'Ucraïna ha canviat completament la manera d'enfocar aquest tema de la política energètica, però també la de la pròpia política de seguretat i de defensa de la Unió Europea, encara més després de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, i després les tensions que són evidents entre Estats Units i la Xina, i una certa tensió també comercial entre la Xina i la Unió Europea, fan que també haguem de repensar una mica la nostra pròpia potència com a regió industrial i industrialitzada del món. I aquesta és la feina que s'ha de fer ara, que s'ha començat a fer i que s'ha de fer molt ràpidament, perquè el món corre molt.
1: Clar, el món corre molt, i Catalunya també hauria d'estar en aquesta revolució de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies, no?
0: Per descomptat, i jo crec que ja hi som, és a dir, que ja ens hi hem posat. Catalunya compta amb infraestructures des d'aquest punt de vista molt importants. He parlat fa un moment d'aquest supercomputador, el BSC, però podem parlar també del Sincrotró Alba, podem parlar de tota la feina que s'està fent amb física quàntica a la UPC, i després hi ha tot un teixit d'empreses, fins i tot de petites i mitjanes empreses, que estan treballant en aquests àmbits i que crec que són les que en els propers anys segurament es veuran més afavorides pel fet de que la Unió Europea està posant també els recursos en aquesta part, diguem-ne, de l'activitat de les empreses europees.
1: Avui parlant amb el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch, que visita el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i parlem del món, no? El senyor Trump, el Putin, a Europa li falta contundència per plantar cara a aquests líders que estan complicant el món, estaria d'acord?
0: Aquí hi ha hagut una evolució. Quan va començar aquesta segona presidència d'en Donald Trump, els primers mesos, fonamentalment la Unió Europea el que va voler és intentar entendre quins eren els canvis que aquest president estava posant en marxa, com adaptar-se i sobretot no trencar res de les coses fonamentals, la política comercial, és a dir, els acords comercials entre Estats Units i la Unió Europea, i com deia abans, tota la política de seguretat i de defensa. Després és cert que hem vist en aquests últims mesos que l'administració americana és una administració que amb aquests temes no té, diguem-ne, el mateix nivell de comprensió del que ha de ser la relació transatlàntica del que podien tenir presidències anteriors. Ho hem vist amb totes les discussions sobre el paper de la OTAN, ho hem vist amb aquesta política arancelària, per no dir aquesta guerra arancelària que ha estat llançada des de la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, i ho vam veure en moments concrets, per exemple, amb les amenaces respecte a una annexió de Groenlàndia, que és una part d'Europa, per part dels Estats Units. I jo crec que aquí, últimament, hi ha hagut canvis bastant evidents, i seguint una mica, doncs, d'entrada, per exemple, el posicionament del propi govern espanyol, no? Com Pedro Sánchez, d'alguna forma, va obrir una via, diguem-ne, diferent sobre com s'havia d'establir la relació amb els Estats Units, que és una via que després han anat seguint altres països. Hem vist en les últimes setmanes diferents moviments per part del president de França, per part del canceller alemany, fins i tot de la primera ministra italiana, que era o era sobretot una aliada important de Donald Trump. Aquí hi ha un canvi de tendència. Jo crec que Europa se n'ha adonat de que, òbviament, s'ha de tenir la millor relació possible amb els Estats Units, però això no vol dir que haguem d'anar seguint els seus passos de manera indiscriminada.
1: Hi ha un tema que li volia preguntar, perquè s'ha parlat, hi hauria d'haver, per exemple, un exèrcit únic europeu. Plantejava el conseller Samper fa uns dies que més empreses de Catalunya entrin a la indústria de defensa. Es parlava de generar 10.000 llocs de treball i 1.000 milions d'euros l'any. Què en pensa?
0: Bé, són dos temes diferents. El primer, si hauríem de tenir un exèrcit europeu, jo no parlaria tant d'exèrcit com de capacitats militars europees. És a dir, que hi hagi, que la Unió Europea o Europa com a continent, perquè no oblidem el Regne Unit, no oblidem Noruega, altres països, que Europa sigui capaç d'autodefensar-se en el cas que hi hagués algun tipus d'atac o de amenaça d'atac. Això vol dir tenir un exèrcit de sota una sola bandera? Probablement no, o en tot cas no ara, o no en un curt termini. Això a lo millor arriba més tard. Del que estem parlant ara és d'evitar que hi hagi 27 o X més exèrcits, que cadascú es va rearmant per al seu compte, que cadascú va evolucionant pel seu compte, i que al final, si els sumes són molt potents, però en realitat aquesta suma després a l'hora de veritat no funciona. Per tant, insisteixo, és una qüestió més aviat de capacitats, és una qüestió de coordinació, és una qüestió d'harmonitzar esforços i és una qüestió de, doncs, de continuar fent coses plegats. Això en aquest moment es fa en el context de la OTAN. No sabem quin serà el futur de la OTAN, perquè no sabem quin serà el futur de la presència dels Estats Units a la OTAN, i per tant hem d'estar preparats per fer-ho o bé dins de la OTAN o bé amb una estructura completament diferent. I després, la segona pregunta, és cert, la Unió Europea està posant molts diners a sobre de la taula per precisament donar més força o desenvolupar aquesta política de seguretat i de defensa més autònoma. Això vol dir també capacitats industrials, vol dir capacitats tecnològiques. Catalunya no és una zona, no és un territori d'Europa que tingui, diguem-ne, una tradició en matèria d'indústria armamentística, i això no es pot inventar de la nit al dia, i a més no crec que sigui el nostre interès, però això no vol dir que totes aquelles empreses que estan fent, que estan treballant amb tecnologies importants de punta, que se'n diuen tecnologies duals, és a dir, que poden fer servei tant per lo que és, diguem-ne, el món civil com el món de la defensa, que aquestes empreses no es col·loquin en una posició que els hi permeti efectivament tenir accés als fons que està mobilitzant la Unió Europea, i jo crec que per aquí és per on efectivament hem d'anar en aquests propers anys.
1: Clar. Si li preguntés què és el que més li preocupa del món que tenim ara, què en diria?
0: Els desequilibris que s'estan creant per un debilitament del multilateralisme, és a dir, per un debilitament del paper de les Nacions Unides, per un debilitament d'altres organismes internacionals, com la pròpia Organització Mundial del Comerç, i per tant el fet de que s'estigui trencant en un sistema de regles que havien fet que el món funcionés prou bé durant les últimes dècades. Dóna la impressió que estem tornant una mica a la llei del més fort, no? O qui més sí. crida o qui més força té, doncs és necessàriament qui ha de tenir la raó, i jo penso que això seria una equivocació molt gran. I per tant aquí és important que com a europeus defensem dues coses. Per una, el nostre propi enfortiment, és a dir, hem de poder tenir veu i hem de poder jugar a la primera divisió internacional els propers anys, però també el segon punt, que és molt important, és continuar defensant una sèrie de valors, que són els valors que van fer que el món, o que una part important del món avancés de manera correcta, i aquests valors no els hem de deixar de banda perquè són els nostres.
1: Clar. Vostè és llicenciat en dret, però s'ha dedicat al món de la comunicació, sobretot al Parlament Europeu. El món actual, com sap, no? Qui domina el relat, sigui o no veritat, domina el món. I, per exemple, el president Trump, jo no sé si ha perdut el relat i, per tant, cada cop creu menys gent amb ell, o no? O creu que domina el relat, i el relat gairebé de tot el món?
0: Doncs a veure, jo crec que vist des d'Europa és evident que aquest relat comença a tenir forats molt grans, precisament perquè comença a ser un relat poc consistent, en el sentit de que un dia ens diuen una cosa i l'endemà ens diuen una altra. Feia uns quants dies vaig llegir, per exemple, el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, que deia: no podem estar tot el dia pendents del Twitter del president dels Estats Units, nosaltres hem d'anar a la nostra feina.
1: Bueno, i encara,
0: exacte, i encara fa també molts pocs dies el president del Consell Europeu, Antonio Costa, tenia una frase molt ben trobada de dir: escolti, la Unió Europea es va crear als anys 50, i amb una mica d'ironia deia: per tant, no som molt bons amb això de les xarxes socials, no cal que estiguem contestant cada tuit que es publica cada 10 minuts. Bueno, és una manera de dir que potser el relat doncs tampoc és tan consistent. Ara, estic parlant d'Europa. Una altra cosa és que efectivament hi ha zones del món en les quals aquest relat sí funciona, i això no ho hem d'oblidar, i per descomptat en Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units. És cert que ara els nivells d'impopularitat són molt grans, però jo no sé com dir-ho, no donaria les coses per fetes.
1: Deia que a Europa aquest senyor no havia de ser digital. Sí que el titular que tenim, que els propers anys Europa ha de ser digital i més verda, no? Llavors, amb la situació també a l'estret d'Hormuz, no? La qüestió dels xips fets a Àsia demostra a vegades que Europa va endarrerir en qüestions claus, com l'energia, la digitalització, en el tema dels xips, no? Que també és important aquí canviar coses, no? Estaria d'acord, no, conseller?
0: Sí, i amb el tema de l'energia és molt interessant, perquè en els últims mesos, abans que comencés la guerra a Iran, hi havia una pressió molt forta a Brussel·les de molts països per ralentitzar una mica tot el tema de l'evolució cap a les energies netes i les energies verdes, amb l'excusa de que això estava creant perjudicis a les empreses. Es tanca l'estret d'Hormuz i tots ens adonem de que el problema que tenim continua sent el mateix, és a dir, que hi ha una dependència molt gran de les energies fòssils, sí, del petroli, del gas, etc. I que, per tant, efectivament el que hem de fer és avançar tan ràpidament com puguem cap a energies en les quals podem ser autònoms, és a dir, fonamentalment les energies renovables. I aquí hi ha molta feina a fer. Hi ha països com Portugal, la pròpia Espanya, que tenen ja un nivell d'utilització d'energies renovables que està per sobre del 50%, però a Catalunya estem pel 20%. És a dir, que és evident que ens hem de posar les piles, en aquest cas mai millor dit. Però després també hi ha tota la qüestió de l'accés a les noves tecnologies. Si avui es tanqués l'accés a mercats com per exemple el de Taiwan, moltes indústries europees i d'altres parts del món patirien precisament per la manca d'accés a semiconductors. Per tant, hem de ser capaços primer de trobar altres mercats, però també de ser nosaltres mateixos el nostre propi mercat. I aquí Catalunya també hi ha de ser. Com vostè sap, hi ha un projecte de gigafactoria que s'hauria d'instal·lar en el sud de Tarragona amb una subvenció important de la Unió Europea. Aquest és un pas més precisament per aconseguir aquesta autonomia tecnològica amb una cosa tan fonamental com són els xips, els semiconductors.
1: Ja s'ha dit fins i tot qui la liderarà. No sé si pot avançar alguna cosa, però el senyor Francesc Fajula, que estava a la Mobile, liderarà. Es pot avançar alguna cosa en aquest tema o encara...
0: Bueno, jo crec que ell ja està treballant en aquesta línia, però no voldria adelantar-me al que ell mateix pugui dir. Però sí, efectivament, aquest és un tema que està fet.
1: Molt bé. Per anar acabant, si l'entrevisto d'aquí un parell d'anys, com signaria... Què ha passat a Catalunya i què li agradaria que estigués passant a Catalunya d'aquí 2 anys?
0: Doncs miri, que Catalunya lidera en molts àmbits a Europa, lidera en tecnologia, que lidera en polítiques que beneficien directament en els ciutadans, i d'alguna manera, ara que hem parlat de Califòrnia, que tornem de Califòrnia, que Catalunya sigui la Califòrnia de la Unió Europea. Jo crec que aquest seria l'objectiu
1: més important. Crearem un Silicon Valley? Sí, crearem un Silicon Valley?
0: No només un Silicon Valley. Estic parlant de la quarta potència econòmica del món, estic parlant de l'estat d'Estats Units que millor funciona. A mi m'agradaria que d'alguna manera, en general, estem parlant d'altres coses, de polítiques agroalimentàries, de polítiques industrials, de polítiques de, diguem-ne, també d'infraestructures, però que d'alguna forma siguem, per què no, una de les regions a nivell europeu més modernes del continent. Per què no?
1: Sí. Llavors,
0: per què no?
1: Més relació, start-ups, empreses grans, universitats, no? Que és el que ha fet també...
0: Tenim una xarxa molt important aquí. Tenim un network d'això, de laboratoris, d'empreses tecnològicament al dia, d'universitats potents, d'entitats científiques que funcionen bé i que tenen que estan establint una relació cada vegada més estreta entre elles. És a dir, que efectivament l'embrió d'aquesta Califòrnia jo crec que ja el tenim.
1: Molt bé, doncs escolta, m'agrada molt, aquesta frase de que Catalunya s'hi semblarà més a Califòrnia. Ens agrada des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Conseller Jaume Duch, que vagi molt bé, molta sort en aquesta tasca com a conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, perquè li ha tocat viure un temps convulsos, però segur que també apassionants, i que també parlem de bones notícies. Necessitem, jo crec, tots escoltar bones notícies. Gràcies.
0: A vostès, i moltes gràcies a tothom. Tech Talks.
1: D'aquí un mes arriba el Festival Sonar, el festival de música electrònica, creativitat i tecnologies innovadores que se celebra a Barcelona, atenció, des de fa més de 30 anys. 3 dècades en què tot ha canviat moltíssim i que quan començava el Sonar semblava la tendència més extrema, ara ja sembla la prehistòria. Però el Sonar continua ben viu, reinventant-se, buscant sempre la innovació i marcant estil i sobretot ritme. Per què us explico tot això? Perquè ara parlarem amb algú que té força a veure amb el Sonar, especialment si parlem d'innovació, jo no em perdria la conversa. Saludem el Xavier Soler, responsable del laboratori ISLAB de La Salle, Campus Barcelona, més de professor, investigador i artista. Què tal, com estàs?
2: Encantat d'estar aquí, moltes gràcies.
1: Molt bé, el Xavier és un gran expert en l'ús de tecnologies immersives, intel·ligència artificial, aplicades a la innovació educativa. Com explicaries la teva feina abans que res? Com diries que és?
2: Doncs la meva feina... combina, diguéssim, el que seria la pràctica artística i la investigació i també amb l'aplicació, diguéssim, d'aquests coneixements amb la gent jove, no només a nivell de grau, sinó també a nivell de màster. Llavors, doncs, una transferència del que és la investigació crítica de les noves tecnologies i també, doncs, el compartir aquests coneixements amb les properes generacions.
1: Molt bé. Va inaugurar aquest laboratori IASLAB fa un any i mig. Va ser pioner perquè m'han dit que n'hi ha pocs. Explica'm una mica per què va néixer, què aporta la infraestructura i què s'hi pot veure, perquè els oients ho entenguin.
2: Doncs mira, l'IASLAB, que és el nom més curt de l'Interactive Arts and Science Laboratory, és una de les infraestructures més pioneres del sud d'Europa, i això no ho dic jo perquè en sigui el responsable, sinó perquè, doncs, per exemple, disposem d'una càmera anecoica que suposa, doncs, una d'aquestes càmeres que no permet cap mena de rebot del so, i a zero eco, i és la, bueno, és d'unes mides enormes. Això ens permet, doncs, no només fer unes mesures totalment precises, sinó també fer investigació en el que seria tota l'enginyeria acústica, i per exemple, doncs, hem tingut el cor de la Sagrada Família cantant allà per després nosaltres barrejar-ho amb una sèrie d'algoritmes que els nostres investigadors han estat desenvolupant. També allà tenim, doncs, una sala que és la sala Reverberant, que és absolutament el contrari. És una sala que tu fas un cop de mà i reverbera fins que més no es pot. També disposem d'un estudi de gravació amb el sistema Dolby Atmos, que és l'últim que, doncs, ara els últims cinemes estan adaptant amb això, i ens permet, doncs, també jugar a col·locar diferents objectes sonors que viatgen en un cub en 3D, que és l'audiència, i llavors...
1: Això és molt futurista, això que m'expliques, no?
2: Sí, bueno...
1: Perquè és un laboratori, m'han dit, que està transformant la docència, no?
2: Sí, sobretot el que és més interessant és que tenim enginyers de so, de robòtica, sí, artistes digitals, tenim... doncs això, no? Estem barrejant el que serien les arts i les ciències, no només per fer investigació, sinó també per fer pràctica artística, que també és molt interessant.
1: Clar, perquè no només està en l'àmbit acadèmic, sinó que al laboratori doneu suport a professionals, a creadors i a start-ups, no? Algun exemple que em puguis posar, professionals, creadors o start-ups?
2: Doncs sí, a veure, actualment, doncs, per exemple, a la sala immersiva, on que tenim allà, també amb so envolvent i de més, doncs allà hem fet treballs en què, per exemple, a nivell d'estudiants i de recerca, hem barrejat estudiants de filosofia amb estudiants d'arts digitals, explorant temes d'identitat digital i a través d'avatars i creant música amb intel·ligència artificial, en què els filòsofs escrivien la lletra de les cançons. Per altra banda, doncs, també hem tingut, doncs, a la càmera Reverberant, que et comentava, vam fer, és un experiment que a mi m'agrada molt destacar, que és per tal de provar la pressió, és per una empresa de materials aeronàutics i sobretot d'aeroespacials, i vam recrear el que seria el despegue, diguéssim, d'un coet, i a veure si seria el material podria resistir aquesta pressió.
1: Que bonic.
2: Llavors, doncs, això estava al soterrani, i jo estava a la tercera planta i tremolava.
1: Ah, sí?
2: Que això és una mica com el principi de les històries dels superherois. I també un altre projecte que estem treballant amb els alumnes d'arts digitals és un projecte amb el Liceu i el Design Hub, en què els estudiants, el Liceu i el Design Hub, fan un programa que es diu Òpera, en què cada any patrocinen i promocionen tres noves microòperes, i els nostres estudiants, junt amb altres escoles, fan tres microòperes, i els nostres estudiants estan fent tota l'escenografia i tota la part de direcció artística d'això. Llavors, des de empreses aeroespacials fins a òperes amb elements audiovisuals.

0: Em diries, Xavier Soler, que està canviant la manera de crear continguts, en àmbits com l'art, àmbits culturals, a més amb la intel·ligència artificial s'està creant coses inimaginables, no, em diries?
1: Sí, i a mi m'agrada fer la reflexió que quan més s'avança tecnològicament, el que ens permet més és preguntar-nos qui som nosaltres com a humans.
0: Clar.
1: Més que no pas una qüestió extractiva o simplement de business, jo crec que ens permet fer, igual que doncs, quan els primers astronautes van arribar a la Lluna i van veure la Terra per primera vegada i ens vam començar a preguntar qui som nosaltres a nivell planetari, la intel·ligència artificial ens farà pensar més que aportem com a humans.
0: Però sí que ens dona uns superpoders per crear, no? Per crear veus, sons, no? Per crear, que ho podem fer els humans, però amb la tecnologia, no? Permet crear coses que pensaven que no serien possibles. Sí que estareu també el Festival Sonar, lligat a aquest esdeveniment de renom mundial, en aquest cas col·laborant la Salle Campus, que és el que hi fareu també, relacionat també amb tecnologia.
1: Doncs amb el Sonar tenim una molt bona relació, que ja portem diversos anys, i doncs, per exemple, el dia 17, l'IAS Lab és el lloc anfitrió pel primer dia del Hack Lab, que durarà doncs, durant tot el Sonar Més D. Llavors, en el Sonar Més D també doncs, exposarem dues feines de dos estudiants de màster, la Sara Gallego i el Pol Olivares, en què estaran mostrant doncs, els seus projectes d'investigació. I també, doncs, ja que el Sonar és un pol d'atracció tan gran internacional i hi ha molta gent, sobretot del Japó en aquest cas, vindran doncs, el dia 16, vindran a fer una performance a la cúpula Alias Lab, en què gravarem i tothom està convidat, qui vulgui venir. I després, per la tarda, tindrem una xerrada també d'un dels investigadors de la Universitat de Kobe que vindrà a parlar allà. O sigui, és fantàstic poder treballar amb ells durant tant de temps.
0: Molt bé. Per anar acabant, hi haurà un castig, una temàtica, i hi ha música, i més enllà de la pantalla, correcte?
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa que ens puguis avançar, un titular d'aquestes tres temàtiques?
1: Bé, que sempre tira endavant i sobretot és a través del sonar et permets anar captant, diguéssim, i enterant-te de no només el que fem aquí, sinó arreu del món. I el fet de que el sonar hagi col·locat a Barcelona també internacionalment a la primera plana internacional sobre la innovació no només de música, sinó també de creativitat, doncs és un plaer poder treballar amb ells.
0: Molt bé, doncs escolta, Xavier, que vagi molt bé aquesta participació en el Sonar Més D, també la feina que feu a l'IS Lab, tan innovadora, no? És una porta oberta al futur per professionals, no? Per start-ups i per imaginar com serà aquest futur creatiu, immersiu i amb intel·ligència artificial. Per tant, escolta, esperem molts èxits d'aquest projecte.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Springsteen, Salva, per què Bruce Springsteen és un bon exemple de lideratge, em diries?
2: Per moltes coses, però imagina't, una frase fantàstica que va dir sobre el lideratge.
0: Què va dir?
2: Va dir, un bon líder porta la gent on volen anar, però un gran líder porta la gent on potser no volen anar, però on ell sap que és on han d'anar.
0: Ah, i això va dir Bruce,
2: això
0: també?
2: Va dir Bruce, sí, però només canta, també fa...
0: Ai, diu coses molt interessants. T'he de dir que m'agrada molt Bruce Springsteen, sobretot l'energia dels seus concerts, i expliquem, el Salva Roc és músic, expert en desenvolupament d'equips a través de la música, ha fet conferències arreu del món amb una guitarra elèctrica, i diu que les seves xerrades són una experiència per ser viscuda i no pas un discurs per ser escoltat. Si heu vist mai una de les seves conferències elèctriques, segur que no ho oblidareu. Va sortir al Revolució TV3, jo me'n recordo, era l'any 2019-2020, fa 6 anys, no? I me'n recordo que ja vas tocar, en un dels nostres programes. I ara acabes de reeditar el teu llibre, que ara treus en versió catalana, Empreses en clau de rock. Què destaques d'aquestes empreses?
2: Bé, les empreses poden aprendre dels músics, poden aprendre moltes coses, perquè els músics són realment una font de coneixement. una font de coneixement a molts nivells. Pensa que els músics, aquests músics, Bruce Springsteen, Pink Floyd, tots aquests grans músics famosos, Michael Jackson, que avui en dia se'n parla molt amb la pel·li, no? Espero que tothom hagi vist la pel·li, són persones que tenen idees, tenen una manera de pensar que és super interessant per com creen coses del no-res. Prince va dir, fer música és crear coses del no-res, no? I de totes això, de totes aquestes coses, podem aprendre innovació, creativitat, treball en equip, ús de la tecnologia, moltíssimes coses, i tantes, tantes i tantes, que jo porto 18 anys donant voltes pel món amb la guitarra elèctrica, donant conferències, això que acabes de dir. Vaig venir a la Revolució a TV3, vaig posar tot el públic a cantar, sí. I ara estic fent la meva tesi doctoral a la UAB sobre aquesta mateixa cosa, sobre què poden aprendre les empreses dels músics. Imagina't.
0: Anem a repassar alguns de grups de música. Pink Floyd, un bon exemple de saber innovar amb l'ús de la tecnologia, em diries? Sí,
2: sí, totalment. Vés-te que els Pink Floyd van inventar el so quadrifònic. Per què? Perquè, amb la seva manera original de pensar, en una època on moltes bandes encara tocaven en mono i algunes poques en estèreo simple, ells van dir, mira, volem que un concert sigui una experiència immersiva, que avui en dia estem molt acostumats. Vas aquí al Museu Ideal de Poblenou, que és un museu immersiu, i sí. Tot, oh, que guai, una immersivitat de les coses. Ah, és que fa 50 anys els Pink Floyd van convertir els concerts en una experiència immersiva. La música no venia de l'escenari, li passava al voltant, envoltava tot el públic, i era una experiència increïble i flipant, i van haver d'invertir molt en tecnologia i desenvolupar-la.
0: Digue'm altres grups, ara si preguntés per Rosalía, per exemple, és una gran líder, no?
2: És una gran líder, és una persona que barreja coses, barreja mons, pensa en l'evolució que ha fet la Rosalía, no? Va començar a cantar flamenc, després va arribar al flamenc pop, la van acusar d'apropiació cultural des del sud de la península. Ella va seguir i va acabar barrejant això amb pop, amb rap i amb moltes altres coses, i és un artista internacional. La seva música t'agradarà més o menys, però les idees són genials. Rosalía forever.
0: A veure, qui més destacaries, Coldplay?
2: Coldplay són molt hereus de Pink Floyd, també, Quan vas a un concert de Coldplay i et posen les Shiloh Bands, no? Que són aquestes polseres que s'encenen de coloraines, i ells controlen això. Això estan involucrant el públic a dintre l'escenari, no? Dintre del concert. Per tant, estan bevent una mica de les fonts de Pink Floyd.
0: Chris Martin m'apassiona, no? Realment, ja com a comunicador, artista, és que al final són líders, no? Que avui ara també parlarem. El lideratge d'un cantant és la seva energia a l'escenari, com es mou, què parla, el discurs, no? És com un CEO, és al final, també és un CEO, no? Un
2: grup de
0: música.
2: Ha de ser un líder inspirador, un líder ressonant, que a més és un terme important del món de la música, i el Chris Martin ho és totalment. Transmet una energia, lidera, il·lusiona.
0: El teu grup preferit per tu quin és?
2: Coldplay seria un d'ells, però n'hi ha molts, També et podria parlar de Richard Wagner, o sigui, és que la música és gegant.
0: Què diries?
2: De Richard Wagner, doncs mira, que en realitat és el precursor de Pink Floyd, perquè Richard Wagner ja va voler crear l'obra d'art total en un moment en què l'òpera funciona d'una altra manera, i ell va establir, quan tu ara vas al Palau de la Música, estàs vivint la configuració escènica que Richard Wagner va idear, no? Que va voler que la gent estigués a dintre de l'obra, no? Que no estigués xerrant por ahí de peus, no, el públic havia d'estar assegut i a les fosques, i això passa perquè Richard Wagner ho va dir, no?
0: Quina música, és que la música és tan important a la vida, i aprens tant de la música. I el Salva Rock fa tantes coses, el Salva López, Salva Rock, que també ha tret un altre llibre, un altre llibre, Empreses en clau de rock, que presenta, però també l'altre, Micro Éxitos, la revolució de los pequeños logros, en aquest cas, que a més m'acabes de regalar una lupa, per
2: sí.
0: Què?
2: Mira, t'he regalat una lupa perquè la lupa és el símbol de les coses petites que són tan importants i que en aquesta vida ens ensenyen a perseguir només les grans.
0: I quines són les petites importants?
2: Les coses petites, mira, deixa'm que et faci fer un petit exercici. Tu tens una lupa,
0: sí.
2: Jo tinc una altra lupa.
0: Sí.
2: Una cosa que fa molts anys que no fas, segurament, des de petita, mira't la punta dels dits.
0: Sí.
2: Què hi veus?
0: La punta dels dits, ara hi veig, doncs, arrugues.
2: No, no són arrugues, no són arrugues. Són uns dibuixos, unes espirals molt boniques, oi que sí?
0: Sí.
2: Clar, t'has fixat que maques que són? Quants anys fa que no te les miraves?
0: Doncs molts.
2: Clar, pots mirar una papallona, pots mirar una flor i dir, uau, la natura és meravellosa. Però és que la natura ets tu. És que tu portes la màgia de l'univers escrita a la teva pell.
0: L'empremta digital,
2: no? L'empremta digital. Mira quins dibuixos més bonics que té.
0: És veritat.
2: Mira quin miracle, no? La vida està plena de coses petites que són molt importants i que no mirem. Perquè des de petits ens han estat perseguint perquè mirem les coses grans com si fossin les úniques importants. La lupa és el símbol dels microèxits, que és el títol d'aquest llibre, que és un llibre que tracta de recuperar la importància de les coses petites.
0: Clar. Tu dius que la dopamina és el nou llenguatge de programació?
2: Sí, senyora. Mira, la dopamina, per tant, és el, diguem, l'ingredient amb què funciona el sistema de recompensa del nostre cervell humà, que és un sistema que està pensat evolutivament per ajudar-te a tu a aprendre, a millorar, a evolucionar, a créixer, i tu pots utilitzar aquest sistema per tu millorar. Tu pensa, mira, un bebito petit, saps la típica joguina aquesta que té forats de formes, una estrella, un cercle, un quadrat, i després té peces en forma d'estrella, cercle i quadrat. I els nens petits estan allà, cabuts, intentant ficar el quadrat a dintre del cercle i no funciona. I ho intenten, estan molta estona. I quan al final ho aconsegueixen, diuen, ostres, somriuen, perquè acaben de rebre una descàrrega de dopamina.
0: Avui recomanem, Salva Roc, aquests dos llibres, Empreses en clau de rock i també Microèxitos, per acabar, què voldries destacar dels teus llibres, Salva?
2: Els meus llibres l'únic que volen és canviar el món, fer les persones més felices, recordar coses importants. Jo visc a la intersecció de mons i des d'aquesta intersecció per on passejo, veig les connexions de les coses i creo ponts entre aquestes coses per tenir idees interessants, il·luminadores, nutritives, inspiradores. Això és el que faig en els dos llibres. Són dos llibres molt diferents, però segueixen aquesta mateixa filosofia.
0: Molt bé, doncs lliçons del món de la música per a líders i emprenedors. Aquesta primera edició en català, Empreses en clau de rock, que recomanem molt al Revolució, i també aquest llibre Microèxitos, la revolució de los pequeños logros. Per tant, també a seguir tot el que ens ofereixes. Com sempre, Salva López, és un plaer que visitis el Revolució, i gràcies per haver vingut.
2: Un gran plaer per mi, moltes gràcies, Chantal. Un plaer. Alors on dans.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llaví. Emprenedoria quilòmetre zero.
0: El cap de setmana passat, Barcelona va acollir la primera edició de la Interhack Barcelona, una hackató interuniversitària que ha reunit 400 estudiants per buscar solucions innovadores davant l'emergència climàtica. Ja sabeu que una hackató és una trobada de programadors per buscar solucions tecnològiques a un repte, una trobada, per tant, amb talent i reptes. Saludem, ja ens ha visitat diferents vegades l'Humbert Ruiz, director de Talent Digital de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: I també, en aquest cas, a Barcelona Activa i universitats, com la UPF, la UB, la UPC i la UAB, han fet aquesta hackató, que és exactament, quanta gent, Interhack Barcelona?
4: Doncs mira, és una hackató que sabeu que reuneix de manera intensiva durant 24, en el nostre cas van ser 36 hores, a molta gent per solucionar una sèrie de reptes que proposen, i al final se decideixen quins són els millors i aquests guanyen un premi. Però aquesta té una peculiaritat, de hackatons n'hi ha moltes, però aquesta és la primera vegada que reuneix a les 4 universitats públiques de Barcelona. A més de Barcelona Activa, que nosaltres, diguéssim, hem estat els facilitadors, perquè ho vam fer al Pol de Talent Digital de Nou Barris, i també la Fundació Vita Habitat.
0: Uh-huh. Quants participants vau reunir? I el repte?
4: Doncs van ser 400 persones, 400 joves estudiants de les 4 universitats, que, bueno, les direm, la Universitat Autònoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I aquests 400 estudiants van arribar un dissabte a les 8 del matí i no van marxar fins diumenge a les 6 de la tarda.
0: Val. O sigui que, escolta, hores, hores de feina, i he de saludar a la Lucía Acedo. Com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Vas tenir prou temps?
5: De fet, vam entregar el projecte just a un minut de que es tanqués.
0: Uau, perquè clar, el teu equip es diu Smart Beans i vau participar al repte plantejat per l'empresa Qualcomm. Què era aquest repte?
5: Ens van plantejar, ens van donar un hardware i ens van dir, amb aquest hardware heu de presentar-nos un projecte que ajudi a Barcelona a ser una mica més ecològica.
0: I què, i com era aquest projecte? Què vau fer?
5: Vam decidir fer unes papereres intel·ligents.
0: Ah!
5: Però no es queda ja la idea. Són unes papereres que tu, al tirar la brossa, detecta quin tipus de material i te'l recicla. D'aquesta manera estem obligant a la gent a reciclar. Perquè és un fet, la gent no recicla. Si pot, ho tirar a la negra i ja. A més, també tenim uns detectors que detecten quan són animals. O sigui, si un animal s'apropa, detecta que és un animal i comença a emetre llums i a més també emet sorolls. D'aquesta forma els espantem i acaben aprenent que a les brosses no han de buscar menjar.
0: Val. Papereres intel·ligents, no? Que bonic, no? Em sembla el repte.
4: Sí. I que això surti dels joves estudiants, no? Que a vegades sentim notícies o sentim declaracions i dono fe perquè vaig estar aquest cap de setmana de l'empenta d'aquests joves estudiants, no? De com es van agafar els reptes, com se'ls van fer seus, a més uns reptes climàtics, uns reptes que ens afecta a totes les persones, no? I se'ls van fer seus per proposar solucions.
0: Clar, perquè Humbert, expliquem com anava, diferents empreses plantejaven aquests reptes, per exemple, empreses com DAM o INIPSA, no? Quins eren?
4: Sí, és Estrella DAM, INIPSA, que és un laboratori que com a anècdota, és la segona distribuïdora mundial d'anestèsia dental, i després una tercera empresa que és Qualcomm, que Qualcomm, sabeu, és una empresa que fabrica xips, microxips, i que tots duem algun a la butxaca perquè ho duen molts mòbils. Llavors, aquestes empreses tenien tres reptes relacionats i vinculats amb l'emergència climàtica i amb el Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona, i a través de la Fundació Vitàbitat i les companyies d'innovació de Barcelona Activa van definir uns reptes que afecten la seva activitat empresarial i que contribueixen a ser més responsables climàticament de la seva activitat econòmica, no? En el cas de DAM, doncs, la distribució de beguda, en el cas d'INIPSA, la distribució d'aquestes, diguéssim, dosis d'anestèsia dental a les milers de clíniques amb les quals treballen, i Qualcomm, de fet, com no tenia una cosa concreta del seu negoci, sí que va agafar coses més relacionades amb l'urbanisme de Barcelona, no? En aquest cas, com la Lucía deia, de les papereres.
0: Vosaltres vau quedar tercers?
5: Sí, vam guanyar.
0: Va guanyar, eh?
5: Com tercers.
0: Molt bé. M'has explicat abans aquest repte i suposo que molts oients l'has preguntat 36 hores seguides, no? Fèieu torns per descansar? Com funcionava, no, la feina?
5: El nostre equip va començar a treballar a partir de les 4 de la tarda, perquè ens van donar un hardware que ningú sabia utilitzar, almenys el nostre equip no teníem ni idea, ens van dir, teniu aquest material.
0: Quin estrès, no digues, 36 hores, llavors
5: sí.
0: Què?
5: Llavors ja, unes 3-4 hores, ens van ensenyar a utilitzar els materials, com s'han de programar perquè era un llenguatge diferent, un lío. I ja, a més, ens va entrar l'hora de menjar. Així que entre una cosa i una altra ens vam començar a treballar a partir de les 4 de la tarda.
0: Clar. Tu què has estudiat, tu?
5: Enginyeria informàtica.
0: I quina feina vas fer en aquest equip?
5: Jo vaig entrenar a la IA i vaig crear el prototip. Bueno, el vaig muntar.
0: Val, tu ets programadora.
5: Jo, sí, però estic a la menció de les TIC, que l'especialitat no és programació, però sé programar, i no se'm dona malament.
0: Clar, falten moltes dones, com tu ho saps, eh? Sempre ho diem, eh? Sí. Aquí, al Revolució, que falten moltes dones TIC, eh, Humbert?
4: Sí, sí.
0: Realment, com es valora el resultat, no? I com s'escullen els guanyadors?
4: Doncs, sonarà atòpic, però va ser molt i molt difícil. Perquè, a més, vull destacar que això acostuma a passar en aquest tipus de competicions i de hackatons, que molts equips comencen dissabte però no arriben al diumenge, no? Es donen per vençuts. I en aquest cas no. En aquest cas van arribar, em sembla, uns 40 i pico equips, Llavors la feina del jurat va ser duríssima perquè a més les idees eren molt bones. Aquí què es valora? Bueno, ells fan una petita presentació, no? Un pitch, i el jurat valora pues, la creativitat, l'oportunitat i sobretot que vagi a resoldre el repte que proposava, no? I a partir d'aquí va ser molt difícil. De fet, fins i tot les empreses van ampliar els premis després de veure totes les solucions, van haver d'ampliar-los per donar cobertura a premiar tot aquest talent i tota aquesta creativitat concentrada.

0: Lucía, hi ha molta tensió entre vosaltres amb els altres equips o no?
1: No. De fet, un dels meus companys, el Nil, va agafar i va ajudar un altre equip amb la part de hardware, perquè si no tenies aquesta part no podies avançar res del projecte.
0: Clar.
1: Sí, sense problema.
0: Molt bé. El teu somni quin és ara? Jo sempre m'agrada preguntar somnis. Quin és el teu somni?
1: A mi, acabar la carrera.
0: Quant et queda per acabar?
1: Un any. Ah. Amb sort fer el màster i encara amb més sort, doncs doctorat, si es pot.
0: Ah, vols doctorar, eh?
1: Sí, jo vull estudiar. M'agrada molt estudiar les coses, m'agrada molt aprendre i m'agrada molt aquest món. I vull, si puc, fer un doctorat.
0: Molt bé. I on t'agradaria treballar? Has pensat en una empresa tecnològica?
1: No he pensat en
0: una en concreta.
1: Vull una que em doni l'oportunitat d'investigar i de fer projectes propis, sobretot, de treballar.
0: Humbert, per anar acabant, què destacaries d'aquest projecte que hi ha participat tant talent jove, que realment tenen unes idees disruptives, no?
2: L'empenta. Vull destacar una cosa, això ho hem organitzat les quatre universitats, Vita, Habitat, Barcelona Activa, però tot això no hagués estat possible sense la idea boja de quatre estudiants que van decidir fer una hackató que unís a tots els centres, perquè no n'hi havia cap. Això vull destacar que surt d'un grup d'estudiants de les quatre universitats, que són ells els que han tirat del carro des del primer dia perquè es fes aquesta hackató amb l'èxit que ha tingut, no? Reunint 400 persones.
0: Clar, és que el món hauríem de ser una mica tots més disruptius, perquè hi ha gent molt avorrida. I s'han de fer idees, no?, més revolucionàries i accions
2: més disruptives. En el nostre jovent tenim l'exemple. La tenim aquí, amb la Lucía.
0: Felicitats, Humbert, Lucía. Gràcies per venir.
3: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

Acabem oients avui amb una frase d'Iñaki Ellaucuría, el jesuït assassinat al Salvador l'any 1989. I és aquesta: cal posar la intel·ligència al servei dels qui no tenen veu. Una bona filosofia en un món cada cop més convuls. Moltes gràcies a tot l'equip del programa. Júlia García, avui també un luxe tenir Joaquim García com a realitzador tècnic. Gràcies Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals, abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat a la seva història en aquesta comunitat. Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
3: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
1: Més notícies, Carola Gil.
4: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: El govern i Esquerra tanquen un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Aquest pacte aplana el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
4: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura n'és la portaveu.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei. Reus s'ha acomiadat aquest diumenge d'una nova edició de Trapezi, la fira del Circ de Catalunya. Fa un balanç positiu de l'assistència de públic tant als espectacles de carrer com als de sala i pròximament s'obrirà el procés de licitació per la direcció artística per un període de 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
6: 45.000 persones han gaudit de la 30a edició del Trapezi, que ha registrat una ocupació mitjana del 98% en espectacles de pagament. Més enllà de celebrar la rebuda del públic, l'organització reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
7: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el focus. Hem dit no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
6: Està previst que en breu s'obri un nou procés de licitació per dirigir el Trapezi, una tasca que Cristina Cazorla i Alba Sarraute ja han compartit que voldrien tornar a encapçalar.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
4: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
4: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General.
1: I a la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça al Tenerife per 97-102. El dia que s'ha confirmat que Xavi Pasqual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Molt feliç, les cebes.
10: Sí, eh?
9: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
10: De coses d'aquestes de sota terra.
9: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sembla que tenim...
10: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
11: Estic jo, perdó.
10: És la que fa menys que s'enfuma.
9: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
14: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
15: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
16: Com volguem dir si volien aprendre algo.
17: Se va dir que no el coneixia.
16: Ja,
17: res. I bueno,
16: sí.
17: Va quedar així.
18: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que n'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: amb Sílvia Còpolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
1: Què passa si un dia deixes Catalunya i t'embarques en una organització internacional que ajuda la humanitat?
2: Ja no tinc el cos d'altres anys. Els canals han guanyat tot el meu cap.
1: Ara parlarem amb dues persones que així ho van decidir i han voltat mig món. Una d'elles va deixar la seva Lleida natal i va anar a Mèxic, la Xina, Bèlgica, Alemanya i finalment Itàlia i Roma per créixer i ajudar les persones. Analitza polítiques públiques al sector de l'agricultura que beneficin i empoderin especialment les dones. A la FAO, el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides.

0: al seu costat una altra convidada que fa 7 anys que és aquí, al seu camp base, a Roma, la capital italiana. Va néixer a Barcelona, es va criar a Girona. Advocada, especialista en dret internacional, ha viscut arreu del món i a llocs perillosos, com Sudan del Sud, o a Libèria, en ple escala de l'èbola, o al Iemen, amb els rebels hutis, i tot en nom d'una bona causa, acostant el millor que el món té per donar a qui més ho necessita, des del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. Sílvia Lili Melis i Anna Nieto, totes dues amb una mica de Catalunya al cor, o molt. Benvingudes al divan, com esteu?
1: Bé.
0: Bé?
2: Molt bé, gràcies.
0: Aquí havíeu explicat alguna vegada la feina que fèieu així a la ràdio, a Catalunya Ràdio?
2: No, aquesta no? És la primera
0: vegada. Uau, i ens estrenem, doncs encara més. A veure, anem a pams perquè totes dues hem pensat que teniu punts en comú. A Roma us heu conegut?
1: Sí.
0: Anna?
2: Sí, sí, sí, va ser justament aquí.
0: Aquesta sala.
2: Exactament.
0: A la delegació, al Governo de la Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, vagis el mateix en italià i català, no? A la delegació de la Generalitat, sí?
3: Uh-huh. Avui al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, des de la delegació de la Generalitat a Roma.
0: Anna Nieto, tu em deies que en realitat, si ho dic bé, fas com d'enllaç, no? Aquesta liaison officer, que és qui fa d'enllaç a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. En què consisteix això?
2: Bé, això és una feina, diguéssim, una mica complexa, justament en aquests moments de canvi convuls al món.
0: Sí.
2: Consisteix en entendre molt bé què està passant a les oficines de terreny que tenim en aquesta regió del món, a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. Això inclou països com Ucraïna, inclou Palestina, Gaza, Líban, Síria i molts més. I passar informació a les persones que estan aquí dalt a l'organització perquè puguin dur a terme la seva diplomació humanitària i arribar a quantes més persones millor.
0: A veure, que per tu deu ser una cosa fàcil, és la teva feina. Nosaltres ja la idea d'oficines de terreny, diplomàcia humanitària, mai havia sentit les paraules diplomàcia i humanitària juntes, Què vol dir? Que s'ha de saber què perquè arribin, a més hem estat tota una sèrie de països que hem començat a veure explosions en el cap, no? Uh-huh. Guerres i gent que no té res o que passa gana. Què és tot això? Què fas?
2: A veure, el Programa Mundial d'Aliments és una agència de les Nacions Unides dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones. Portem menjar a la gent que ho necessita, estem a més de 80 països i dels més complicats on estic treballant ara mateix o amb els que estic treballant més properament són el Iemen, Gaza, Cisjordània, Líban, Iran i molts més.
0: I Ucraïna, per exemple, també uh-huh. Ucraïna. Llavors, com es fa, no? Ara penso en els llocs que tenen constància que hi ha guerra perquè arribin els aliments a les persones. Com s'organitza això?
2: Doncs amb moltes aliances també, perquè nosaltres, diguéssim, som els grans, la gran

0: que has vingut aquí. Vaig venir amb una beca, de fet, de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí.
0: En aquell moment l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament oferia unes beques molt interessants. Jo estava fent un màster de Relacions Internacionals a la Fundació SIDOP a Barcelona, que està associat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Sí.
0: I va haver-hi aquesta oportunitat tan gran que ha canviat la meva vida, de fet. Vaig venir fa uns 20 anys ja.
1: 20 anys, eh?
0: Sí.
1: I ara ets a Roma, com t'has establert ja aquí?
0: No estic massa establerta, és a dir, fa un any i mig que estic aquí, però Roma sempre ha sigut una mica el meu camp base. Ha sigut a partir d'aquí on he anat a països com el Sudan del Sud i altres, i després he acabat sempre tornant, i després he tornat a marxar. O sigui, ha sigut una cosa intermitent. Al final, potser porto vivint aquí uns... Sí, com el còmput general, potser uns 7 anys o així.
1: Clar, però
0: sí.
1: Tu dius... Sudan del Sud, no? Procés d'independència. Què hi passava allà?
0: Bé, allà hi havia una guerra important que es va finalitzar amb un acord de pau. Sudan del Sud i Sudan del Nord, en aquell moment no sabien quina era la solució política. Va haver-hi una missió de pau que es va establir a Khartoum, que és la capital de Sudan. I en aquell moment un dels punts d'aquell Comprehensive Peace Agreement era de portar a terme un referèndum d'autodeterminació del sud de Sudan. Nosaltres com a World Food Program, perquè aquest va ser el moment en el que vaig saltar a una missió de pau amb els cascos blaus, vam donar suport amb tots els temes de drets humans, d'eleccions i tot, per poder dur a terme aquest procés d'autodeterminació i aquesta votació, que al final va acabar amb un 98% dels vots a favor de l'autodeterminació del sud de Sudan del Sud.
1: I clar, diríem amb un percentatge també de gent que va anar a votar important.
0: Sí.
1: Sí,
0: però nosaltres vam haver d'establir uns centres de votació per tot el país, en llocs força complicats, perquè la infraestructura no és la que tenim aquí.
1: Es respecta, diríem, un programa d'aquest tipus de l'ONU? Respira. respira.
0: Hi ha de tot,
1: depèn del país, eh?
0: Sí, en aquest cas, evidentment, el nord no volia que el sud s'independitzés.
1: Sí.
0: En aquell moment va sortir que sí, es va independitzar i la pau va durar poc. Semblava que hi havia un futur molt obert, diguéssim, per un nou país, perquè sorgís, perquè es creés, i no va ser així. Al cap de poc temps van tornar internament a haver-hi una guerra civil i així estem, encara no.
1: Encara. I a Libèria hi vas anar, dèiem, en ple esclat d'èbola. Llavors, esclar, et veig, Anna Nieto, aquí intentant que es pugui votar i que es pugui votar en pau, que puguin haver, no sé, ja penso mal, drets humans, dret internacional, la veu de la gent, però, esclar, tot d'una pots tenir una pandèmia en un país que no té estructures sanitàries com les que coneixem a Catalunya o a Europa, no? Llavors, com actues? Què hi fa l'Anna allà?
0: Jo vaig una mica aixecar la mà i vaig dir, mira, jo en aquell moment estava treballant com a advocada a l'organització i vaig voler entrar a les emergències una mica més intenses, i aquesta de l'èbola, una emergència de salut pública molt important. Feia una mica de por al principi.
1: Feia por.
0: Perquè tots ens en recordem de les imatges que vam veure al principi, aquelles persones totes vestides de blanc, les botes, tot plat. Però no sé, al final aquesta feina és bastant vocacional i vaig voler anar allà una mica a fer el que feia i una mica més.
1: Però esclar, estaves en el món de les lleis, tu en el món de les relacions.
0: Exacte.
1: Perquè esclar, això és un món sanitari. Llavors, què té a veure amb les relacions internacionals o amb la legislació?
0: Doncs mira, el World Food Program és una branca molt important de les Nacions Unides a nivell logístic.
1: Sí.
0: Llavors, a l'Ebola feia falta mobilització de recursos i de material i de metges i de instal·lació d'hospitals temporals.
1: De campanya,
0: de manera molt ràpida.
1: Sí.
0: Llavors,

0: El World Food Program té capacitat per fer això. Llavors hi ha una cosa que es diu el Logistics Cluster, que és el que mobilitza els vaixells, els avions, els camions, i ens vam instal·lar allà. Les Nacions Unides no sabia massa bé com...
1: Ningú sabia com aniria aquella pandèmia,
0: exacte. I vam haver de treballar molt colze amb colze amb els que estaven a Libèria. En aquell moment eren el Departament de Defensa dels Estats Units. I amb la missió de pau d'allà també, que n'hi havia una a Libèria.
1: I em dius, i és vocacional, i he pensat, quina és la vocació? Quina vocació tens?
0: No sé, jo recordo aquest article documental que em va arribar a les mans el 2003, quan va esclatar el conflicte al Darfur, el 2003, i veure aquella foto d'una dona sudanesa plorant, no? I allò, no sé, crec que allò va fer un canvi en mi, i vaig voler entrar en aquest món.
1: Estim, jo vull ajudar.
2: Des d'aquell 2003, les guerres al Sudan han continuat. Ara parlem de la guerra iniciada el 2023. La nostra companya de TV3, Roser Oliver Olivella, ens explicava fa pocs dies com actualment s'utilitza la violència sexual com a arma de guerra al Darfur.
3: La guerra iniciada el 2023 a la regió sudanesa del Darfur continua sense treva. Un conflicte oblidat que ha provocat una de les crisis humanes més devastadores. Només als camps de desplaçats de Tawila, al nord del Darfur, s'hi amunteguen més de 600.000 persones. Un informe de Metges Sense Fronteres, amb entrevistes a víctimes, documenta com la violència sexual s'ha convertit en una arma de guerra. Els paramilitars de les forces de suport ràpid i les milícies aliades són responsables de la majoria d'aquestes agressions sistemàtiques. Les víctimes són dones d'ètnies no arabitzades. La intenció és estigmatitzar-les i així desintegrar aquestes comunitats.
2: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Vanna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
1: Al Iemen, què vas fer al Iemen?
0: Al Iemen m'encarregava de coordinar amb les ONGs. De fet, les Nacions Unides treballem molt, molt properament amb les ONGs, perquè són els que estan allà, porten més temps segurament allà, coneixen les comunitats. Llavors, el que és el last mile delivery, no?, en el tema d'aliments, el fem molt a través de les ONGs. En aquell moment, quan vaig entrar, feia un any que havia començat el conflicte amb l'Aràbia Saudita. Uh-huh. Els Houthis van prendre Sanaa el 2014 i de seguida va començar el conflicte amb els saudites, i allà doncs, és un dels països àrabs més pobres que hi ha actualment, i ara estan en una situació molt crítica també d'inseguretat alimentària aguda. Uh-huh. I en aquell moment era necessari doncs treballar conjuntament amb les organitzacions internacionals i també amb les organitzacions no governamentals, locals i internacionals, per abastir, en aquell moment on vaig entrar, el 2016, 3 milions de persones amb aliments, però quan vaig marxar 3 anys més tard, el 2016, ja n'estàvem alimentant 12 milions. Llavors vam haver d'ampliar la quantitat de contractes amb les ONGs per poder arribar a quantes més persones més.
1: És a dir, que a vegades quan ens sembla que una ONG ens demana, no sé, o diners o ajuda, i pensem, vés a saber, no?, si realment això es perdrà, arriba un moment que vosaltres hi podeu estar contactant, perquè allò que la ciutadania ara pensa, no?, que la població de Catalunya està donant, arribi finalment a un programa de les Nacions Unides, i per exemple ara pugueu ser a Gaza. Com ho feu per entrar a Gaza i que no us matin?
0: Bé, aquest és un tema molt controvertit i molt difícil d'explicar. Allò que et comentava abans de la diplomàcia humanitària, el tema de Gaza és molt necessària. Nosaltres estem allà perquè ens deixen estar allà. Llavors cal trobar el punt en el que podem fer arribar elements indispensables per a la supervivència de la població. En el cas de Gaza hem aconseguit revertir una fam,
1: Sí.
0: El que passa que tornem enrere, fem petits passos endavant i ara tornem enrere perquè ara està un altre cop reduint el número de llocs d'entrada on es pot entrar a Gaza. Gaza és un territori molt petit i ara mateix, doncs, amb la situació del conflicte Estats Units-Israel-Iran, està sent un altre cop molt complicat. Hem de reduir racions, hem de reduir molt, perquè tot està interrelacionat.
1: Llavors, ara, a l'Iran, com podeu arribar a poder donar menjar a les persones?
0: Bé, Iran és difícil perquè tenim un programa relativament petit de suport a afganesos. Afganistan està al costat de l'Iran i hi ha al voltant de 3 milions d'afganesos a l'Iran. És difícil ara mateix obtenir un assessorament de les necessitats perquè hi ha una manca de comunicació molt gran, no hi ha internet, les comunicacions són molt difícils, però el que ens està passant ara és que estem veient l'impacte d'aquesta guerra, sobretot al Líban. Al Líban estan havent-hi bombardejos sobretot a la part del sud, a la zona d'Esgolà, però també estan arribant a la capital, a Beirut, i ja tenim 800.000 persones desplaçades i els estem assistint en centres d'acollida, escoles que s'obren per poder acollir-los i hi ha una sèrie d'intervencions, no només a nivell d'aliments, sinó també a nivell d'entrega d'efectiu. Això és molt important ressaltar-ho, que hi ha hagut una evolució molt gran de l'ajuda humanitària. L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments que arriben a les persones, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
1: Per què?
0: Perquè és una manera de preservar la dignitat de les persones. Ells són lliures de dir jo necessito això o necessito allò.
1: Si els mercats funcionen,
0: sí, això és molt, molt millor per ells.
1: Llavors, estem parlant amb la Nani Eto, diríem que fa d'enllaç, diríem, en aquest Programa Mundial d'Aliments de l'ONU, a Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. M'has parlat de la diplomàcia humanitària. Llavors, entenc que heu d'anar en peus de plom, entenc, perquè realment en el moment en què esteu ajudant aquestes persones que pertanyen a un estat que està en guerra amb l'altre, pugueu ajudar també a les altres, és a dir, que no us posicioneu, és l'ONU això, políticament.
0: Exacte.
1: Com es fa això quan hi ha guerres? Com es fa trobar aquest equilibri que ajuda les persones?
0: Doncs escoltant a les parts en conflicte, sobretot, i fent prevaldre els principis humanitaris d'humanitat, neutralitat, independència. Això és molt important. Si no, et quedes amb una part de la població i l'altra es queda desabastida. I al final el que busquem és arribar a les necessitats més bàsiques.
1: Ara estem parlant i escoltant amb atenció, gràcies per fer aquesta feina, de debò, a l'Anna Nieto, que ja veieu, l'estem sentint a Roma, al seu camp base, tot i que actua a tot el món, tens la globalitat, i que ens ha triat algunes cançons.

0: A ver, a ver. I aquesta, All the Good Times, Àngel Olsen, per què ens l'has triat, Àngel Olsen, sí?
1: Doncs uns bons amics em van estirar un dia que no tenia massa ganes de sortir, em van dir, mira, et ve de gust que anem en aquest concert, et comprem entrades, i va ser a la Sala Apolo a Barcelona, i en aquell moment el meu fill era molt petit i no sortia gaire a les nits, i vaig descobrir l'Àngel Olsen i em va semblar una gran troballa.
0: Sí, perquè, esclar, en aquests països que tu vas, per dir-ho així, es pot organitzar una família i tenir fills petits, tot això com es fa? Sí, no? Fàcil no, eh?
1: No.
0: Quant anys té el teu fill ara?
1: 5.
0: 5, continua sent petit, eh?
1: Sí.
0: Què li expliques que fa la mare? A què et dediques?
1: Ell sap que estic en llocs complicats, ara no, però que hi he estat, i cada vegada que veu bombes i coses així, diu, mama, mira, aquesta és la feina que fas.
0: Aquesta és la feina que fas, vas ajudar les persones que viuen sota les bombes, eh?
1: Sí.
0: Com es diu el teu fill?
1: Martí.
0: Mira, Martí, com el Martí Cuní, que tenim ara aquí a Roma, que ens està gravant aquesta conversa, que és un luxe de conversa, amb l'Anna Nieto i amb la Sílvia Vilimelis, que és consultora política, de polítiques públiques d'agricultura, però, clar, encaminades a que les dones puguin prendre decisions. Què és això, Sílvia? On ho fas, això?
2: Ara mateix els països en els que estic treballant són Nepal, Níger, Tanzània, Tunísia, les Illes del Pacífic, que són 4 països, i Ruanda.
0: Molt bé, ara ja hem vist els països, també països que tenen moltes necessitats, alguns hi ha vies de desenvolupament, però la teva feina en què consisteix? Perquè tu estàs a l'agricultura, què vol dir aquestes polítiques públiques d'agricultura? Què és aquest concepte? Què vol dir?
2: Bueno, més que l'agricultura, potser és més fàcil explicar-ho des del concepte de desenvolupament rural.
0: Molt bé.
2: En el cas de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, les dones en realitat tenen un paper clau, absolut. Les dones són les que en gran majoria treballen el camp, ja no només a nivell de subsistència de la família, sinó també van a vendre als mercats, treballen en tota la cadena de valor. Llavors, en realitat, no, el que es veu molt a les polítiques públiques, que és el meu àmbit, és que no estan reconegudes. Sempre estan molt dirigides als homes. I hi ha des de temes d'accés a recursos naturals, dret a la propietat de la terra.
0: No poden ser propietàries de la terra?
2: Hi ha molts països on no.
0: Quins països no poden ser-ho? Encara molts, no, d'aquests que estan. Llavors, tu què pots fer? Pots fer canviar lleis?
2: Bueno, a través de revisió de polítiques públiques, la política pública és el primer pas, diguem, no? Tu, a través d'aquí, treballem molt amb els ministres, amb els governs, per implementar, per intentar canviar aquestes polítiques, que són el primer pas, allí pots implementar projectes i algun dia
0: arribaran.
2: Canvia la llei.
0: Per exemple, ara, al damunt de la teva taula, quin projecte tens que t'il·lusiona, que estàs intentant que allò rutlli, Sílvia?
2: Doncs mira, just ara mateix estem treballant en un projecte conjunt, just amb el Programa Mundial d'Aliments, on hi és l'Anna, el FIDA, que és el Fons Internacional d'Agricultura. Perdó, és que si no...
0: Ja ho sé, en anglès. Digue'm en anglès.
2: IFAD, International Fund for Agricultural Development.
0: És un magnífic accent, eh?
2: Sí. I amb l'Organització de Nacions Unides de les Dones i la FAO. Llavors estem els 4 i amb el que hem rebut dels donants, no, ens implementem aquest projecte en tots aquests països que et deia, i bueno, ara estem a la fase 2, a punt d'acabar-la.
0: Què és la fase 2? En què consisteix?
2: Vam fer una fase 1 del projecte en uns primers 5 països i ara hem fet, diguéssim, hem aplicat el mateix, no, durant els últims 4 anys en aquests
0: Sí, que d'altres països, sí. Que em deies, no? I quan això ja rutlli la fase 3, què serà? Ja fase 3 o no?
2: Bueno, depèn de si arriben els diners.
0: I els diners d'on han de venir, Sílvia?
2: Doncs mira, ara mateix els principals donants són Suècia, Noruega, Irlanda, Suïssa i la Fundació de Bill Gates.
0: I la Fundació de Bill Gates?
2: Sí, ara el sector privat està creixent molt.
0: Perquè realment
2: per
0: les operacions. Per tant, governs, o sigui, estats, governs i fundacions privades.
2: Sí.
0: I això és veritat, que realment donen aquests diners, es fan projectes i arriben a les persones, malgrat que alguns d'aquests països doncs poden tenir uns governs una mica corruptes, per dir-ho així, no? I llavors potser per allà en distreuen alguns de diners.
2: Bé,
0: com ho feu per controlar-ho?
2: Els diners no... No sé si puc dir mai, però dels projectes en els que jo he participat mai van al govern. La FAO té oficines a tot el món i els diners normalment van a la FAO, llavors es signen contractes també molt amb societat civil, amb ONGs, amb diguéssim, partners.
0: Amb companys, sí. Partners, diem partners, i amb socis, sí.
2: Que ens ajudaran a implementar el terreny. I, o sigui, amb ells realment, ja després una altra cosa és que tu facis activitats de capacitació, de...
0: Què ensenyeu? Una activitat de capacitació adreçada a dones, què seria?
2: Uf, hi ha de tot, des de finances personals fins a com utilitzar eines digitals per accedir a informació de mercats. Com utilitzar productes fitosanitaris amb seguretat, perquè hi ha molts accidents. Hi ha mil.
0: En realitat, si s'educa les dones, si les dones tenen la capacitat fins i tot de gestionar els petits diners que arribin, no? Si poden fer-se càrrec de què compren amb aquells diners, quins aliments porten a casa, diríem, m'ho diràs tu, que ets la que en saps, però tenia la idea, havia après, no?, que els diners donats a les dones van a casa i van per les famílies. I que bé, ara vas la cara de que si els diners donats als homes... Què?
2: Bueno.
0: O sigui, és un element de seguretat, les dones, per fer desenvolupar des del micromón, diríem, els països, des de casa.
2: Sí, per això també el que deia l'Anna, no? Tots aquests projectes de transferència d'efectiu són importants. El que passa que també... Per molt que hi hagi lleis, per molt que hi hagi un projecte, per molt que hi hagi programes, hi ha una cosa molt important que són les normes socials i la cultura. I en molts països, així com per més que hi hagi una llei que permeti a les dones heredar terra, culturalment està mal vist. I en aquest cas, per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu per fer totes aquestes coses, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió o la independència per... utilitzar-los. Llavors, aquests programes també fan tot un anàlisi de risc, de com podria funcionar. No és tan comú que en un programa només de dones es doni efectiu per aquest motiu.
0: Però mira, Sílvia Vilimelis, ara dius això i recordava les associacions de dones de la terra, d'agricultores, que no fa pa tants anys, i a Catalunya et deia, no, o sigui, aquí les dones a les granjades feien de tot, però la propietat tampoc estava al seu nom, i finalment doncs tenien la responsabilitat, ho dic ara, em porto gaire a l'extrem, no?, de les gallines i els conills, i poca cosa més, perquè tota la propietat rural estava en nom dels homes i era d'homes a homes que realment s'heretava. És a dir, això no fa pas tant que ho hem viscut nosaltres,
2: No.
0: És exacte, és aquesta mateixa idea, no? I que encara que les lleis no ho impedissin, els costums no ho recomanaven.
2: Exacte.
0: La Sílvia Vilimelis és avui aquí també amb nosaltres. Som a Roma, som al govern de la Catalunya i estem contentíssimes de conèixer més bé aquestes dues persones que treballen des d'organismes internacionals per ajudar a altres persones. I en el cas de la Sílvia, no, especialment les dones, que són com més grans, diríem. En el teu cas, també, quan arribeu a les guerres, també us adreceu, Anna Nieto, més a les dones?
1: Doncs sí.
0: Doncs també.
1: Uh-huh. també. Diguéssim que les dones hem vist que tenen més capacitat de distribuir els aliments de manera més racionada, fent que durin més. I si l'ajuda dura un mes, pot arribar...
0: Arriba a ser el mes,
1: sí.
0: Perquè saben fer les racions i donar-les a les persones de manera més endreçada.
1: Sí.
0: Uau, sentim ara aquesta peça que ens ha triat la Sílvia Vilimelis.

0: la cita amb tu mateixa, eh? El lugar correcto de Natalia Lafourcade. Sílvia, per què ens has triat aquesta cançó?
1: Últimament tinc una devoció pels boleros.
0: Ah, és que expliquen la vida als boleros, amiga meva.
1: M'agraden moltíssim, però també, bueno, jo crec que, no sé, en una altra vida vaig ser mexicana.
0: Vas ser mexicana?
1: El meu marit és mexicà i Mèxic és com la meva segona casa i, bueno, he anat descobrint cantautors i cantautores mexicans que m'encanten.
0: Ah, no sé si volia dir alguna cosa, l'Anna, que t'escoltava, però tu ets molt jove, Sílvia, quants anys tens?
1: 32 acabats de fer, la setmana passada.
0: Anys, aquí estem d'aniversaris total. Va, que l'Anna ens ha triat aquesta altra. Have you ever seen the rain? Someone told me long ago. Creedence Clearwater Revival. Té anys, eh? Tu no havies nascut, Anna Nieto. I doncs, què et porta de record? O què et suggereix?
2: No sé, és aquestes cançons que donen bona energia.
0: Sí?
2: I sí, últimament l'estem escoltant amb la meva parella quan acabem de baixar de la muntanya o fer una excursió d'aquestes que ens hem cansat.
0: Perquè la teva parella, esclar, viu a Roma, però també viatja, què fa ell? Com es pot fer això, diríem, aquestes famílies costen, no, o com?
2: Ell té la sort de treballar des de casa.
0: Ah!
2: Jo també ho he fet, això, i la veritat és que és un altre món. Ell treballa per Barcelona i va un cop al mes a
0: Barcelona?
2: Sí.
0: En un organisme internacional, també?
2: És més sector privat, però s'assembla molt al que fem nosaltres, sí.
0: Uh-huh.
2: Ells també gestionen contribucions de Banc Mundial, Unió Europea.
0: Sí. Llavors, en el CAP hi teniu el món, en general.
2: Sí. Força, sí.
0: Sí, vosaltres també? Sí?
1: Sí, moltíssim.
0: I organitzar famílies així, què tal, Sílvia? Que és complicat, això?
1: Bueno, sí, a veure, sempre, com tu has dit, sóc molt jove, encara no tinc fills. Però clar, sempre és una qüestió estar lluny dels pares, no? Els avis són un tresor quan tens fills.
0: Ah, sí, i el país, no? No us enyoreu?
1: Totalment.
0: Us enyoreu de Catalunya?
2: I tant.
1: Sí.
0: I tant, sí. I tant, no, molt, no? Podeu venir sovint o no?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Va, a veure, situem-te, Sílvia, Lleida.
1: Uh-huh.
0: Tu ets de Lleida, Lleida.
1: De Lleida, Lleida, sí.
0: A què es dedicaven els pares? A què es dediquen?
1: La meva mare és traductora,
0: sí?
1: Però tota la vida ha treballat a la Universitat de Lleida. I fa treballar de relacions internacionals.
0: Ai, és clar.
1: Sí.
0: Però ja és genètic, eh? Ja, sí, sí.
1: I el meu pare és enginyer industrial, però ell també tota la vida ha estat comercial, llavors també viatjant tota la vida.
0: I va haver un moment que tu vas dir, me'n vaig?
1: Sí.
0: Quan va ser això?
1: Va ser molt aviat, però quan vaig poder marxar va ser tercer de carrera, perquè sí, no sé, Lleida se'm feia petit. I el meu pare en aquell moment estava a Mèxic i vaig dir, pues...
0: Però tu vas ser molt aviat, per tant, ho vas pensar que eres una nena, un adolescent?
1: Sí, jo sempre tenia moltes ganes de veure món i amb els meus pares he tingut la sort de poder viatjar des de petita, però de poder viure un altre país, per mi allò era un somni.
0: Era un somni que l'has aconseguit, no?
1: Sí, sí, no he tornat a viure a
0: Lleida.
1: Catalunya.
0: No has tornat a viure a Catalunya. I l'Anna, Barcelona-Girona?
2: Vaig néixer a Barcelona i, sí. I vaig créixer a Girona.
0: I vas créixer a Girona. I el cor, què hi tens? Barcelona, Girona, Roma, què hi tens més?
2: Girona, en gran part, però també Barcelona.
0: Però també Barcelona. Com sí. Va anar aquesta vocació de me'n vull anar al món i el que em deies abans, vull ajudar les persones. Tu tenies els coneixements per trobar, jo diria, els viaranys per arribar-hi, no?
2: Com tota la vida, al final, són una sèrie d'elements que es presenten i en aquell moment jo, després d'estudiar dret a la Pompeu Fabra, vaig entrar en un màster de Relacions Internacionals, estava treballant en un despatx d'advocats, dret civil, dret mercantil i tal, però el que volia fer no tenia massa a veure amb allò. I l'opció de la beca, que em va donar l'opció de poder fer un salt a Roma i poder començar a fer d'advocada en el món internacional va ser el que em va donar les ales i llavors de temes, qüestions més jurídiques vaig voler aprofundir en el que és realment estar allà on passa, on passen les coses, no? Allà i vaig haver de fer una mica el canvi, no? De dir, ara deixo una mica més el dret de banda i entro en el que és la gestió de les operacions humanitàries.
0: És clar, el dret, no tot, tot i que allò de les lleis són per a les persones i no les persones per a les lleis, no? El moment en què deixes les lleis i t'acostes a les persones, no? Uh-huh. I llavors canvien les accions. I ha canviat la teva manera d'entendre el món?
2: I tant, sí? I tant.
0: Com, sí, com sí. És ara?
2: Bueno, hi ha molts més matisos. No, és, no tot és blanc i negre. És... puc arribar a entendre les versions diferents que es presenten, no? Al final, a la nostra organització es reuneixen els estats membres, no? Són estats que venen a aprovar els projectes d'ajuda humanitària o desenvolupament i al final expressen el que està passant en els seus propis països i bé, ja... Jo crec que he augmentat la meva capacitat d'escolta i de comprensió. Intentem per la nostra feina no posicionar-nos tant, parlar amb uns i amb els altres per poder arribar al final al que és més necessari, que són les persones.
0: O sigui, escoltar els uns i els altres, no posicionar-te i veure com hi pots arribar. Per exemple, pots entendre els Estats Units amb l'operació de l'Iran, pots entendre més, aquí potser més, no? Els problemes de Gaza, no? Pots entendre Rússia i pots entendre Ucraïna?
2: Jo crec que si ens centrem en les persones és molt més fàcil, no? Tothom té unes necessitats bàsiques, no? I al final és com trobar els punts en comú per poder tenir aquest accés humanitari, per poder tenir aquests moments en el que els camions puguin entrar sense que sigui afectat per un tret, una bala, un missil, etc. No? Crec que potser el més alt nivell potser que vaig fer és les negociacions amb els talibans quan vaig sortir de l'Afganistan,
0: sí.
2: Quan vam fer negociacions a Qatar, i allà va ser de primera mà, no?
0: Què vas aconseguir? Que n'estigues contenta? A mi, a tu, va, amb els talibans.
2: Hi havia cinc districtes assetjats en aquell moment. I bueno, diguéssim, vam aconseguir que tres d'ells s'obrís el setge i entressin aliments.
0: Jo no vull comprometre gens la teva feina, per tant, tu contesta fins a on puguis, no? A vegades ens sembla que l'ONU parla poc, diríem, quan hi ha aquests conflictes bèl·lics, i que hauria de tenir molta més autoritat de la que té. Tu què penses?
2: A veure, jo crec que l'ONU continua fent una feina vital i necessària a través de les agències humanitàries. El que és una mica diferent és l'ONU a nivell més polític, a nivell més Consell de Seguretat, a nivell més de manteniment de la pau i de la seguretat. Ara mateix és sabut, no?, que l'ONU està en una posició una mica difícil, per als bloquejos que hi ha, els vetos que es posen, per les resolucions, etc. També és cert que estem en un procés de transformació molt, molt gran. Estem tenint unes retallades com mai vistes a la història i ens estem reinventant.
0: I la Unió Europea, no sé, Sílvia, no sé si volies dir alguna cosa de l'ONU també, tu que hi estàs treballant, digues, digues.
1: Bueno, jo penso, clar, l'Anna ho ha dit molt bé, però també penso que nosaltres a les nostres agències podem parlar del que és el nostre tema, no? Per exemple, a la FAO, amb tot el tema de Palestina, no ens podem posar en temes polítics, no? Perquè és l'ONU, però podem parlar, per exemple, de la fam i com és utilitzada com una arma de guerra, no? Per exemple, això sí que ens manifestem.
0: Lluitar.
1: I
0: sí? Com es pot lluitar contra això?
1: Vull lluitar, no ho sé, però ens manifestem. Nosaltres, per exemple, el que podem fer és ensenyar números, no? Data, evidència, què està passant, com està afectant els cultius, com està afectant a la seguretat alimentària de la població, de la gent desplaçada, i donar visibilitat a la informació que hi ha.
3: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
0: Creieu en Nieto, Sílvia Vilimelis, que la Unió Europea té alguna altra capacitat de poder intervenir en aquests llocs? Estem parlant amb dues persones que treballen en aquestes institucions. Jo entenc també que heu d'anar molt en compte amb com us manifesteu, oi? Exactament és això, eh? Això de la, com ho has dit allò, la diplomàcia humanitària, eh? Avui que hem après també aquest organisme. Sou optimistes de cara al nou ordre mundial? Com pot ser millor?
2: Estem veient un canvi molt important d'ordre mundial. Jo ho veig com un retrocés on no hi ha tanta col·laboració, hi ha més mirada cap a un mateix, cap a més individualisme.
0: Sí.
2: I això té un impacte molt gran en la nostra feina també, perquè quan més individualitat, menys ajuda als altres.
0: Quan més et mires a tu, deixes de veure fins i tot en el camp visual en els altres. Eh? Sí. Mira, Sílvia, que t'hem triat també aquesta cançó que és teva.
4: Si você voltar pra ela, tente não se arrepender.
0: Què és aquesta?
1: Aquesta és una cançó, és de Brasil. La vaig descobrir quan vivia allí, a Rio. I res, des que vaig estar allí m'encanta tota la música brasilera, la samba, la bossa nova, m'agrada molt.
0: I encara ens has triat aquesta altra que sentíem a l'inici.

0: de mar, que et recorda?
1: No sé, és una cançó que parla molt.
0: Parla molt?
1: Sí.
0: No tinc el cos d'altres anys, en tens 30 anys.
1: No, però parla d'un recorregut, de mirar la vida, tot el que has fet, sí.
0: Estàs contenta d'aquesta decisió que vas prendre, de la vida, la feina?
1: Sí, estic contenta. Trobo a faltar casa meva a vegades, però sí, no canviaria.
0: I tu, Anna, neta, estàs contenta de un bon dia dir prou de lleis, me'n vaig als llocs i miro com ajudo?
1: Sí.
0: Busco un organisme que m'ho encarrili?
2: Sí, sí. He fet ja unes quantes coses que no sé si ara ja amb família ho podré repetir, però contenta sí, estic molt contenta.
0: I recomanaríeu a joves, a nois, noies, que busquessin els camins de marxar i ajudar?
1: I tant.
0: Sí, sí, segur que sí.
2: Enriquidor.
0: Enriquidor, sí?
2: Sí. Obre la mirada a l'horitzó. Ens uneix una mica més, jo crec.
0: Sí, clar, és que t'acaba unint com a sers humans, amb independència de governs, de països, de cultures, com a l'essència, no? Ben bé a l'essència. Mira, que ens ha triat una altra cançó la Nieto.

0: quan va ser que la vas descobrir aquesta de Nick Cave? Doncs tampoc fa gaire, perquè l'únic i el primer concert de Nick Cave on el que he estat és, ha sigut aquí a Roma. Llavors, ara l'última tanda de Roma ha sigut fa un any i mig que vam venir aquí. Llavors jo crec que va ser el juny de l'any passat.
1: I Roma? Us agrada Roma?
0: A mi...
1: Amb una cara de cosa, de moviment. He vist moviment de Roma, he vist el trànsit, jo. Què és Roma?
0: A mi Roma em continua meravellant. Jo crec que inconscientment faig aquesta dissecció, no?, entre el que és vell i oblido una mica el que no és tan bonic i tal, i trobo que té aquesta capacitat de sorprendre'm.
1: Sí? Què és el que et sorprèn de Roma?
0: A mi l'arquitectura, l'art, em fascina.
1: I que estàs a dintre de l'art sempre, és a dir, passa aquí... De tant en tant ara sentíem una ambulància al costat d'un palau de no sé quants segles fa, no?
0: Però ve de gens, això, ja ve de família, també.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: De quins gens ho has heretat, això?
0: Bueno, pare arqueòleg, mare història de l'art, professora, germana arquitecta, sí.
1: Estan orgullosos de tu i tu d'ells?
0: Ara jo crec que estan més orgullosos, ara que estic en un lloc més tranquil.
1: Estan més tranquils. Estan orgullosos, ja ho estaven, però deurien patir, eh?
0: Sí.
1: I tu de Roma què ens en diries, Sílvia Vilimelis?
2: Jo crec que Roma l'has d'estimar tal com és. Pot ser una ciutat molt caòtica. Jo cada vegada que torno a Catalunya em meravello de lo bé que funcionen les coses i això no ho apreciava abans de marxar. Però és veritat que és d'una bellesa absolutament brutal. És com un museu a l'aire lliure, la veritat.
1: L'etern retorn és una idea misteriosa i amb ella Nietzsche va posar uns quants filòsofs en un embolic i pensar que un dia tot es repetirà tal com jo ho hem viscut, com ja ho hem viscut, i que fins i tot aquesta repetició es tornarà a repetir indefinidament. Què vol dir aquest mite estrafolari? El mite de l'etern retorn afirma a través de la negació que la vida que desapareix per sempre més, que ja no torna, és semblant a una ombra, no té pes, és morta d'entrada, i que encara que sigui atroç, vella, esplèndida, aquesta atrocitat, aquesta bellesa, aquesta esplendor, no signifiquen res. No cal tenir-la en compte. Igual que una guerra entre dos reialmes africans del segle XIV, que no va canviar res a la capa de la terra, encara que 300.000 negres hi van trobar la mort enmig de suplicis indescriptibles. Què és això, Sílvia?
2: crec que és un dels meus llibres preferits, no? L'insuportable...
1: Lleugeresa, en català, de Milan Kundera, que segur que molts oients l'han reconeguda. Per què ens l'has triada?
2: Uf, és un llibre que m'ha marcat molt, crec que l'he llegit 4 vegades. Sí? I cada vegada l'interpreto d'una manera diferent. No sé si...
1: Et recomanaries? Et fa repensar la vida, no?
2: Sí, totalment.
1: El present, el passat, el futur, el que té sentit.
2: És molt existencial. Clar. El recomano a tothom.
1: I encara un altre llibre? Des de feia temps es deien sobre ell les coses més diverses. Hi havia qui afirmava que s'havia retirat en un monestir del Mont Athos per pregar entre les pedres i les sargantanes. Altres juraven que l'havien vist en una vila de Sotogrande agitant-se enmig d'un núvol de models plenes fins a dalt de cocaïna. Altres encara sostenien que havien trobat el seu rastre a la pista de l'aeroport de Sarjà, al quarter general de les milícies del Donbass o entre les ruïnes de Mogadiscio. Des que Vadim Baranov havia dimitit del càrrec de conseller del Tsar, les històries sobre ell, en comptes d'apagar-se, s'havien multiplicat. Aquesta és la gran novel·la de la Rússia contemporània, no? Un viatge addictiu al cor del poder, Anna. Què és? Què ens has triat?
0: Doncs aquest és l'últim llibre que he llegit.
1: Sí.
0: I Giuliano d'Empoli, un autor italià, M'ha agradat molt perquè és psicologia, és creació de realitats, és entendre una mica el rerefons del conflicte Rússia i Ucraïna.
1: De la guerra de Txetxènia a la crisi ucraïnesa, passant pels Jocs Olímpics de Sochi, El mag del Kremlin és una novel·la brillant que despulla l'entramat de l'exercici del poder al cor del Kremlin i que ens ha triat l'Anna Nieto, que és al costat de la Sílvia Vilnelis. Jo veig que les notícies estan com aquell qui diu a punt d'arribar. Senyores, gràcies. Gràcies de debò per la bona feina que feu, per aquesta diplomàcia humanitària que es transforma en ajuda humanitària, intentant escoltar les persones i arribant-hi per donar-los allò que realment més necessiten, canalitzant-ho sobretot amb les dones, que són les que saben repartir-ho. Gràcies de debò, Anna Nieto i Sílvia Milivendis, per ser avui aquí al divan. Martí Cuní a les gravacions aquí a la seu del Govern de la Catalunya a Roma, amb l'Albert Castellví, que ho coordina tot i més, amb en Xavier Vilà, que ha organitzat tota aquesta documentació d'aquestes senyores que fan tantes i tantes coses, amb Sílvia Coppolo, que ha vingut aquí per aprendre'n. I també volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat i moltíssim des de la Conselleria de Unió Europea i al món, i a mi, exteriors, i en concret i acció exterior, i amb en Marc Farràs, que ens ha ajudat a fer gestions, que és el director adjunt de comunicació, amb la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia, i amb Luca Bellizzi, el delegat del govern a Itàlia, que ens ha obert les portes i ens ha acompanyat aquí i allà, i amb la Judit Santa Rosa, que és també gestora aquí a la delegació del govern a Itàlia. Al divan ens agrada escoltar els catalans i les catalanes que fan coses positives arreu del món.
3: Si sou a Itàlia i voleu contactar amb la delegació de la Generalitat de Catalunya a Roma, escriviu a italia@gencat.cat.
4: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix la marca victòria.
2: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions a països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. La xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet 2 i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elche a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General.
3: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La Penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acaba de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina
2: sempre
0: meravella.
2: Sempre n'hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas al museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia es trenca una miqueta. Sí, sí, sí, sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Que tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura ens juguen males passades i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si ho haguéssim de parlar.
0: T'imagines?
4: Ràdio 24 hores parlant d'aquesta manera. Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també molt bon dia.
1: Bon dia.
3: Potser hi ha alguna ràdio, eh?
0: Potser també és cert, cert. Ràdio... Ràdio Xiu-Xiueig.
2: Ara que està de moda l'SMR, però ara.
3: Això, per dies.
2: Sí, sí, sí.
0: L'SMR, l'SMR aquest.
3: Segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No, no funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: No semblava un músic, de fet, semblava més un filòsof que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la a ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia, doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 9:15 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fara Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran pel seu càrrec de delegat del govern espanyol i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament, com sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'Eros que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits a casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que hi va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns, gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat el món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer on

0: El cas Zero, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés dos dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
1: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
1: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament un quart de sis, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a Salt, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
1: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
3: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subirachs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
1: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners perquè ens
4: Arrencar
1: el dia.
4: Només ens falta això, ja.
3: Sí.
1: A les 5 i 5, en silenci.
3: L'hora del Pare Nostre.
1: Ens posem aquí de genolls.
4: Donem les mans i au.
3: Antena? Sí, sí.
4: No, clar, antena.
3: Ah, per això,
1: no? Sí, no, ah, totalment en directe.
3: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
1: No. 5 i 5. Silenci absolut. Pare nostre, que estem en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
5: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
6: S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, però són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
4: Calot. Això pot ser un circ,
1: això
4: també.
1: Això pot ser un circ, m'ha ben apuntat això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
8: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
7: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
1: Ai, Déu meu, bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comença a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí, era un Swatch per portar el camí de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
4: De butxaca.
1: Correcte.
4: Correcte.
1: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
5: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 1.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Sots, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i

0: el rebent per el triple o el quart.
1: Molt bé, clar, la humanitat, sí, ja veieu que anem a millor. Com a humanitat, a millor.
0: Sí, sí, sí.
1: I què ha passat, doncs?
0: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
1: fan,
0: no?
1: Fan, fan d'Alba Carrillo.
0: No, no.
1: Fan d'Alba Carrillo.
0: Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
1: Està com un llum de ganxos, sí, que li toca.
0: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Suig i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien i a l'hora de la veritat no els havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Suig.
2: No tenéis respuesta. Habéis dicho que había 205 relojes. Habéis dicho que había 205 relojes. Si no, a ver a qué se va, pues entonces a la compañía. Si activamos una revuelta ahora mismo aquí, ¿vale?
1: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
0: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
1: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
0: Boníssim, boníssim.
1: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores,
0: tristíssim.
1: Perquè...
3: mai més hem dit, sí.
1: Que, exactament, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
3: la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
1: Ah, exactament,
3: ja ningú
1: exactament,
3: la
1: és que és així.
0: Oh, sí, sí.
1: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
3: Sí, exacte, el cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això...
4: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de... aquí se hace lo que yo diga, bueno, sí o no, o sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo no lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando, eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
1: Bona reflexió, sens dubte, de Javier Bardem i a més també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que... semblava que es posava molt de moda, per entendre'ns, que era aquest abús de poder i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quin so ens deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
5: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
1: Vuit minuts, arribem a dos quarts de sis.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars. Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas, saps què vull dir-te?
1: Sí. I ja queda i l'has perdut.
0: Deixar-te la dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en una dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
0: Ah, no? No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'Astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui m'ho farà espelmes avui, Lara?
2: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Sí,
2: hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també m'ho farà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
2: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
4: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas, aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias, ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio, els matiners, no te ho perdis.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar els matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així l'amarga victòria.
2: De verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analitzaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Vinga, anem i cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui que analitzes és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades. Les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou al d'endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusa.
1: andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
1: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
1: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
1: El periòdico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
1: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
1: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista, el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
1: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
1: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, el diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ella és feliç, es lleva a les 4 de la matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí que la vida et somriu, Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
0: No ens passarem tampoc. Repassem també la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
8: Al Papa Lleó 14.
9: Mete pate.
8: 6-7! Estat instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral, també t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7.
0: No? Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara...
8: No, home, no.
0: Encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tia, tia, això, ja, no.
8: Jo crec que el 6-7 no. Encara canta.
0: Encara podem fer una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
8: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Fonesa.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
8: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
8: Aquí pots, aquí jugues tu, eh?
0: Per favor, és que és el Disney cridant, ens està cridant.
8: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
8: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
8: De 30 a 70 anys.
0: Ja toca. Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra Solanes.
8: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extras masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula que aquesta de...
0: Vas posar una perruca i un bigot i tirem,
8: sí, home, eh? Clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Va, ja entro. I d'aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el plitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
9: Ja sei que sa vagora.
0: Una meravella, tu, per despertar-nos. Una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba, però, des de Xile.

0: I és que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà a la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial del 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: Ara, Carles Capdevila, bon dia.
6: Bon dia.
5: Ivan Rosquelles, bon dia.
7: Bon dia.
8: Josep Maria Sarrià, bon dia. I què ha fallat una mica al Dakar?
9: Bueno, que el motor ha dit prou, s'ha cansat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, tot de cop,
5: Ui, el prop, això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
8: Sí, és estrany que al Dakar no hi hagi més mecànics. Mira, us for English, va començar prop, després pum, i patapum.
5: Patapum. Sí, sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
10: La actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, se pone agresivo, se pone de la de todo,
8: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però, mira l'any que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
11: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
12: Ara, el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
12: Sí, tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això
1: o
12: marxo.
1: O jo no segueixo.
12: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb
12: un... Aquests joves tot el dia es queixen. No, és que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
12: Ui, sí, de festa en festa més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio.
12: Amb la festa de la democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès. Per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estic
1: atents
12: a l'antena de Catalunya Ràdio. I anem parlant del bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb l'Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Els catalans el coneixem perquè va ser líder de Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això en portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol que s'ha salvat, i derrota del Girona que, ai, ai, ai, ens farà patir l'última jornada.
1: Per ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, de la Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de colma.
12: Oi, oi, oi, ai, ai, ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos.
6: Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet.
12: I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
7: 900.000.
12: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar, clar, clar.
12: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya. Clar, però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
12: home,
1: de...
12: 2 milions,
1: una disparada absoluta.
5: De cada quatre era molt.
1: Vaja. Mira, noi,
12: pensant,
1: n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo.
12: Que està matiner, també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
12: Home,
1: em va enviar una nota de veu i jo ara la fotré aquí.
12: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa. El
1: papa, mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
13: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
14: és un problema de primer de filosofia, de lògica de la unia.
7: No, ja ho sé.
14: Que és
7: el mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents.
15: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
16: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
17: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
18: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
13: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
19: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
13: Amb Ricard Ostrell.
20: Em van passant coses.
19: Sí.
21: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
22: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
23: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
24: Com volguem dir si volien aprendre algo.
25: Se va dir que no el coneixia.
26: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que n'haig de pensar.
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fa molt feliç les cebes.
28: Sí, eh?
27: Sí. Soc de cebes, de patates, de porros.
28: De coses d'aquestes de sota terra.
27: Sí. Han rigut amb porros, a veure si com que tenim...
28: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
29: He estat jo, perdó.
28: És la que fa menys que se'n fuma.
27: No.
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
7: Ui!
1: Què dius?
7: Però, bueno!
2: gall.
3: Un gall, ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall. Sí.
2: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
1: Ai, per favor!
2: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall... és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall. I a la tia Pepa n'hi darem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts... s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens vam proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
6: Clar, el més destacat del que has fet.
4: Sí, sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident
6: d'Uruguai,
4: no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Mm. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
7: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
6: a l'abast
7: de gent molt jove i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor. Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure.
8: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva... que, ja veuràs, digue-li, qui com et dius?
9: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
8: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta, m'està molt bé. Sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita, un petonassi. Home, que algun dia ens truqui perquè ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet. Marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
10: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
10: A punt d'entrar a treballar. I de què? En la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
10: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastre. Són dos tiendes que... llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
10: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys. I sempre amb aquest horari, Alejandro?
10: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte, 4 i mitja.
1: Déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
10: No, molt bé, perquè... tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills? Tens descendència o no, Alejandro?
10: Com?
1: Tens descendència? Tens fills?
10: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
10: No, la meva nena estudia medicina.
1: Ah!
10: El del mig estudia electromecànica... i el petit tiene 10. sea, on està la...
1: Encara està la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
10: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. Molt dur. És dur, és dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
10: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Adéu. García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: Ai, quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades sí.
2: A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va, com va? Però escolta, hi ha moltes vegades que ara, que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: Dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per el dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu.
0: Sí, tu.
1: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada, primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona,
0: vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona, en tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu.
0: Que
1: perquè dimarts, dimecres farà més sol, dimarts ja arribarem als 30 graus potser ponent, dimecres a més llocs.
0: Ara.
2: 30 tampoc ponent, cal.
0: Ponent. Sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, és que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 10 graus a Castellnou de Bages, 13 graus a Ascó i 12 a la Bisbal d'Empordà. Tenim avisos per intensitat de pluja, ara ho deia l'Eloi, a les comarques del nord-est del país. I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupostos.
1: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart d'hora, acte per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana es reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions de mestres i també de professors. Avui la vaga afecta a les escoles i instituts del barcelonès. Estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. I la política a Madrid estarà marcada avui per Andalusia.
2: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'àgora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que avui ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. Analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
3: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes a María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. I interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. A l'àgora, com dèiem, en parlarem a partir de les 9. I amb Rebeca Carranco, periodista del País, avui repassarem els dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i que ha deixat un mort. A partir de les 9, també tindrem secció econòmica amb el professor Santiago Niño Becerra i després repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Arribarem fins a les 11, com cada dilluns, amb Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Blaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
4: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez pula, siempre cura. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Cataluña.
0: El Barça tanca la temporada a l'estadi amb un rècord. 19 victòries en 9 en 19 partits com a local i en l'adeu de Robert Lewandowski. A l'Espanyol s'ha assegurat a la permanència guanyant a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
5: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i...
0: Serà dissabte contra l'Elx. Amb una victòria, els de Mitchell es quedaran a primera. Qualsevol altre resultat els condemnarà a segona.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Vinga!
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el barri més pobre. Ho revela l'índex socioeconòmic territorial que acaba de publicar l'Agència Catalana de Notícies. El centre històric de Lleida té en aquest índex uns 35 punts. Ciutat Jardí en té 134. En aquest índex s'inclouen sous, atur o dades d'habitatge. Segons aquestes mateixes dades, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esbert van ser els municipis de més de 1.000 habitants amb més bona puntuació. Salt, Sant Pere, Pescador i Serós, els més situats a la baixa.
0: I a Brussel·les?
3: A Brussel·les han anunciat el pla per reduir a la meitat les importacions de cerç. S'aplicarà a partir de l'1 de juliol. Aranjar del 50% a qualsevol importació que superi el llindar marcat es justifica per reduir l'accés de capacitat, però alguns experts avisen que això perjudicarà, per exemple, Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs amb que comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert a la cadena televisió CBS, la propietària de la cadena, Paramount, recordem que ho va anunciar ara fa un any, ja se sap que entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara quins convidats hi haurà dijous, que és l'últim programa. Sí que se sap també que aquell dia, el dijous, els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o el de Jimmy Kimmel, emetran repeticions com a mostra de respecte.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb els preparatius de la visita que farà al país Vladimir Putin, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
4: Avui és dilluns 18 de maig, ens despertem amb 10 graus a Coll de Nargó i alguns ruixats, 9 graus a Olot, també amb algunes precipitacions, i 16 graus a la ciutat de Tarragona, que encara no hi plou. Avui tenim una primera franja de precipitacions que afecta el Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquesta tendirà a desfer-se, però ràpidament apareixeran nous ruixats al litoral, prelitoral, en principi entre Barcelona i Tarragona, i després se n'endinsaran també a la resta de comarques. Avui pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del Nord-Eix, Girona, Barcelona, també nord de Tarragona, entremig algunes clarianes, a l'espera que a partir de dimarts i dimecres el temps sigui més tranquil i sobretot més càlid.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. El cap de setmana?
5: Prou bé.
6: Tranquil.
0: Tranquil?
6: Sí.
0: Què has fet, Sílvia? A veure.
6: Doncs a veure què has fet. Vaig tenir un dinar d'aniversari ahir.
0: Sí.
6: Bé.
0: Un dinar d'aniversari, però amb nens
6: sí.
0: I tot això.
6: No.
0: Ara,
6: bueno, van venir els meus fills,
0: sí,
6: però clar.
0: Sí, però vull dir que no era un dinar de...
6: No.
0: No una festa aniversari de nens, de pinyata i tot això.
6: No. Després no hauria sigut tranquil.
0: Ja. Tu, Francesc, bé, aquí, sí.
7: Sí.
0: Tranquilet, els...
7: No em veus bé.
0: Sí, molt tranquil et veig. Ens actualitzem. I comencem pel Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar.
8: Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
9: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
10: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
9: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE que es desploma encara més i l'exministre admet que els toca reflexionar.
11: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
9: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta.
12: Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, el principal del principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
13: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno. Y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
12: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes es vinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en un altre comunicat. Rebeca Turró, número 3 del PSOE.
14: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
12: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota.
0: I el govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
8: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això s'assuma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: Raül Flores. Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord de definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
5: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
0: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio. L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Per ara ni Esquerra ni tampoc els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats de l'ensenyament.
12: El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, diu des de les xarxes socials que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents. I la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albià, confia que els comptes acabin facilitant una entesa entre el govern i el professorat.
7: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè per un costat s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
12: Els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, just el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers des del 2023, i comenci la tramitació al Parlament. Per cert, també que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra Crítics amb Oriol Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar aquests comptes.
0: I els docents fan avui nova jornada de vaga. Avui s'aturaran els centres del Barcelonès.
8: I ho fan després que la USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler, com dèiem, incloure en les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes.
0: Marta Sánchez.
15: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
16: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
15: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot a l'est del Congo, desencadena l'alerta dels països del voltant.
12: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'Estat és molt baix.
0: Montse Mir.
17: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
18: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs parlem-ho així.
17: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova de PCR.
8: Sortiria de l'hospital aquest dissabte 23 de maig, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta setmana. El cas de la dona de Barcelona és igual que el de la dona ingressada a Alacant. Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i si donen negatiu podran començar a sortir de les habitacions i rebre visites. Pel que fa al vaixell Ondius, en les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam i viatja amb 20

0: Un home ha mort al barri de la Marina de Port, a Barcelona, després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor Andret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
1: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
0: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
3: Ho fan dinsant-se en una nova fase, la reproducció de desenes d'àudios de José Manuel Villarejo i la declaració en l'instrucció d'Enrique García Castaño, conegut com el Gordo, el comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
2: Madrid, Alba Gil.
4: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, tot que continuen les negociacions per un acord de pau.
5: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolars va entregar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
2: I milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases de l'administració de Donald Trump.
3: La pregària ha servit per fer palesa la divisió que hi ha entre la societat nord-americana sobre com s'estan instrumentalitzant els actes per celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
2: Washington, Oriol Serra.
6: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
7: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
6: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
7: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
6: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I augmenta gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort.
5: L'informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys.
2: Nando Zenoguera.
8: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
9: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la seguretat nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
8: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tota Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nando Zenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
10: Bon dia.
2: A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Ara seran molts pocs, però la plataforma confia en estar en aquesta via de pagament al llarg d'aquest any.
11: D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
12: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de...

0: crèdit normalment tenim que fer a 24-72 hores.
1: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard o Google o Apple.
2: I les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
4: A les 7, 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes de les 12 del migdia fins les 8 del vespre.
2: Mentre augmenten la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya.
5: Això es deu a la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. La patronal Pimec i entitats com Reempresa fan assessorament i acompanyament en aquest procés de transmissió. Laura Sallent és la directora de Reempresa.
6: Fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa, i a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
5: L'any passat, Reempresa va gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari i la línia R1.
7: Els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 hi torna a haver tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
2: I baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de Catalunya.
1: L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i del 2023 en prop de 42.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
8: El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
1: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria.
2: I ara 300 dòlars de cultura amb tres cançons. Maria Rodríguez, bon dia.
9: Bon dia.
2: La primera.
9: Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. En un comunicat enviat aquest diumenge per l'organització, Streisand ha lamentat no poder assistir-hi i tornar a França, un país, diu, que sempre ha estimat. Tot i això, el festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
2: La segona.

0: Avui hi ha doble concert de Fado al Teatre Poliorama de Barcelona. La capital catalana se suma així aquest mes de maig a la celebració de la música i la cultura portuguesa. La primera part del concert la farà Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música. I la segona la farà la veterana Sara Correia, nominada als Grammy Llatins. El concert és a les 7 del vespre.
1: I la tercera?

L'èxit d'espectadors en la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus, hi han assistit 45.000 persones i els espectacles han tingut un 98% d'ocupació. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per la nova direcció artística per un període de 4 anys.

0: I parlant d'èxit, l'èxit de l'Espanyol, que continuarà primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
1: Amb gols de Carlos Romero i Quique García, l'Espanyol és de primera. Una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
2: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, la veritat, és una felicitat molt gran.
1: Estarà un pes de sobre, Manolo González.
0: Guanyar la Champions per salvar-se. I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
1: Els gironins van perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència. Mig el tècnic dels gironins.
3: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
0: El Barça que guanya 3-1 al Betis en la 10 de Lewandowski.
1: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugrana guanyen els 19 partits que han jugat a casa. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou.
4: Me despido el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan, fractura marginal de la vèrtebra C7. I Johan Zarco, lesió indeterminada en una cama. El Vilassana, nou campió de la Copa Femenina d'Hockey Patins, amb la victòria 3-1 davant el Gijón. I el Lleida, que continuarà la CB amb la victòria contra el Gran Canària, 75-72. Victòria també de la penya a la pista del Madrid, 81-89.
0: Avui a partir de les 11 del matí a Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva, més enllà del comiat de Lewandowski del Barça. Comentarem també la lluita per la permanència de l'Espanyol i també del Girona, que veurem què és el que fa en el proper partit. Recordem que el Girona ha de guanyar sí o sí per salvar-se i quedar-se a primera. Després tindrem l'humor i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser saber que, segons el ministre de Defensa israelià, una bandera palestina, simplement això, fer onejar una bandera palestina, és un acte inhumà, immoral i antisemita que atia l'odi contra Israel. Així tal qual ho ha fet saber aquest líder fonamentalista de nom Israel Katz, en referència al fet que Lamine Yamal portés una bandera palestina durant la rua de celebració de Lliga fa una setmana. Un responsable directe de l'assassinat de més de 70.000 persones innocents, el ministre de Defensa de l'Estat genocida d'Israel, sota el comandament del qual els seus soldats han matat nens de trets al cap com si fossin conills, per pura diversió, aquest monstre fanàtic ens està dient que portar una bandera palestina és inhumà i immoral. Doncs bé, si teniu espai al balcó, ja sabeu què hi podeu penjar. I li dediqueu, en aquest senyor, el senyor Israel Katz, i ha de pas també a la Pilar Rahola.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmit i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.

0: cançons sobre les eleccions a Andalusia.
1: El Partit Popular no ha arribat a la majoria absoluta perquè els vots s'han dividit a la dreta, una part han anat a Vox, i per això grups que s'han dividit, que s'han separat, però que canten el mateix, cadascú per la seva banda. Per exemple, els Wet Wet Wet. El cantant original, Martí Pelo, actua en solitari, canta les cançons dels Wet Wet Wet, i els Wet Wet Wet han agafat un altre cantant i canten el mateix. Vull dir, tots dos canten les mateixes cançons, pràcticament el mateix repertori, com aquest tamasso que sentíem.

0: Ja, evidentment.
1: Aquell temps en què s'afinava, cantant.
0: No siguis dolent. No, L'Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero d'una banda, Leire Martínez en solitari de l'altra, en els dos casos cantant les cançons de l'Oreja. Mm-hmm. I escolta, endavant.
1: I afinadament.

0: estava mirant la pantalla aquesta que tenim aquí a l'estudi, que tenim unes pantalles que posen aquí els noms i les cares, i tot el dia m'estic veient. Sí. Perquè, no, podríem posar paisatges, cada dia una fotografia d'un paisatge diferent.
1: Una llar de foc.
0: Almenys seria més exacte.
2: Una peixera.
0: Ara una peixera, no ho sé. No, una mica de varietat.
2: Mira.
0: Almenys ens distrauríem. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
3: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: És Juanma Moreno Bonilla. El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
4: Moreno Bonilla celebrarà avui a Madrid els bons resultats amb la direcció estatal i Pedro Sánchez reunirà l'executiva per analitzar la desfeta.
0: Avui dedicarem l'àgora del matí a analitzar aquests resultats de les andaluses, l'impacte també que poden tenir per al futur de la legislatura espanyola i entrevistarem també el popular Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. I aquí, mentrestant, els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
1: El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, un nou pacte que plana el terreny per al sí dels republicans als comptes d'Illa.
0: I mentrestant, els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius de Barcelona.
4: La USTECA es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura, portaveu.
6: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però hauria estat molt bé anar un pas més enllà i poder exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
0: I l'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola, detectat al Congo i a Uganda.
1: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
0: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: I buscant l'autor de la mort d'un home a tocar del passeig de la Zona Franca. Amadeu Requesens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
7: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
0: I les execucions en països amb pena de mort s'ha incrementat un 80%.
1: Un informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Dana Vilaró, portaveu de l'Organització Catalunya en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: I bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any. Alguns han doblat, alguns han triplicat i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
0: I a partir d'avui ja es pot fer servir Bizum per pagar algunes botigues i restaurants.
4: Ho permeten les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Emiliano Maroto, de l'Agrupació de Botigues i Comerciants, en declaracions al matí.
9: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment tenim que fer a 24-72 hores.
0: I atenció, perquè aquesta setmana arriben a les plataformes dos plats forts de la ficció catalana.
10: Saps per què som avui aquí?
11: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
1: A 3Cat es podrà veure Pubertat, sobre la violència de gènere en el si d'un grup d'adolescents, i divendres s'estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats d'un de desnonament. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem a les portades de la premsa. Marc Jurado, avui és d'aquells dies de tema gairebé únic.
12: Sí, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox, i el Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista, i La Vanguardia mira Vox, que serà subratllar decisiu. Altres temes de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. I esports per acabar, triple notícia a l'Ara, greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, l'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar, i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, es desperten amb 10 graus i una mica de pluja, al migdia no passaran del 16, i a Tortosa ara mateix en tenen 14, amb una màxima prevista de 26. Avui serà un dia inestable amb una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, ara mateix tenim els primers ruixats al Terç Nord. Aquests es desfaran i duran en pas a clarianes. Durant la matina apareixen
2: generant de nous entre Barcelona i Tarragona i hem de tenir en compte que al llarg del dia pot ploure al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, les de Barcelona, al nord de Tarragona i en alguns llocs poden ser xàfecs forts amb alguna calamarsada.
0: I després dels comicis andalusos arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. Si traslladem el resultat de les eleccions andaluses a tot l'Estat, podríem dir que Espanya està consolidant el viratge a la dreta i que els nacionalismes perifèrics van a l'alça. Com ja s'ha demostrat en d'altres autonomies, cada vegada queda més clar que el Partit Popular no podrà governar la Moncloa sense Vox. Per altra banda, l'èxit d'Adelante Andalucía, per sobre la coalició entre Sumar i Amics, ha regalat un petit motiu d'esperança a Gabriel Rufián. Si el Miquel Roca d'Esquerra Republicana té raó, l'únic que podrà aguantar Pedro Sánchez al poder és la suma de moviments semblants com l'andalús que fomentin més participació dels votants més joves. Tindria certa gràcia que siguin les nacionalitats qui ha d'acabar salvant l'Espanya d'esquerres, tot i que, de fet, és el que ha passat sempre.

0: I amb què ens despertes avui, Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Backstreet Boys i I Want It That Way. I és que tal dia com avui, un 18 de maig, però de l'any 1999, la boy band nord-americana publicava el seu tercer àlbum d'estudi, titulat Millennium. És un dels àlbums més venuts de la història, més de 30 milions de còpies a tot el món. Va ser nominat a 5 premis Grammy i va aconseguir 4 top 40, incloent aquesta cançó que estem escoltant.
0: I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, una nota de veu que va fer arribar el divendres en Xavier Pérez Izquierdo, l'encarregat, ja ho sabeu, de buscar el poble més feliç de Catalunya a la tarda de Catalunya Ràdio. I quan els micros d'aquesta casa surten al carrer i es troben amb els oients, passen coses com aquesta.
2: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya a la Ràpita. Hi ha una fan teva que... Ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
3: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te.
0: Veus?
3: M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de desig, adeu.
2: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Veus? Una meravella, escolta, llevar-se a les 5 per escoltar els matiners és el millor regal.
0: Jo ho faig cada dia.
1: I tant.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa major de Porqueres, a 8:45 del matí. Sí, hi haurà esmorzar del Ganut. Entenc que pel títol de l'esmorzar serà un esmorzar contundent. A 11:45, espectacle Owen i el cicle de la vida amb la companyia Reels de Bosch. I a 9:00, sopar amb la gran Badallada.
0: I a les xarxes, Maria Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo del Papa Lleó 14 fent el famós gest entre els adolescents 6-7.
5: Què fa, 6-7! Un
6: pelotó
5: no pot dir
4: 6-7. Es veu el papa envoltat d'un grup de joves en una trobada que van fer a Gènova. Ells mateixos li van ensenyar el 6-7 i el papa s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Aquesta expressió es va fer viral sobretot a TikTok i a Instagram entre els més joves i adolescents. Exactament, ningú té clar què vol dir, no. Però seria una cosa com més o menys, o ni una cosa ni l'altra.
1: No sé. No s'entendrà de la
4: 6-7.
0: 6-7?
1: Sí, sí.
4: 6-7.
1: 6-7, doncs i bé.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Marga, veïna de l'Eixample, de Barcelona. Fa uns dies ens explicava que el fons d'inversió New Amsterdam Developers volia vendre el pis on viu des del 1993, ara amb el seu pare, que és una persona dependent. Això implicava el seu desnonament. Finalment, però, un jutge ha ordenat paralitzar el desallotjament fins que es resolgui el recurs interposat pel Sindicat d'Habitatge Socialista. Ella ho valora així.
9: No podem permetre que vingui a casa nostra i que ens facin fora un fons d'inversió holandès amb la mera intenció o finalitat que especular i fer-se més rics. Nosaltres no som delinqüents, nosaltres hem pagat puntualment, jo des de fa 34 anys.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
11: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
10: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
7: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
10: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
12: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
13: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques d'aquesta hora es tenyeixen de vermell per l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà. El principal índex de Hong Kong cau prop d'un 1,5% i el de Tòquio un 1%. A Europa, divendres, els parquets també van tancant pèrdues després que la trobada entre els Estats Units i la Xina s'acabés sense grans acords. L'IBEX 35 va caure més d'un 1% i en el conjunt de la setmana es va perdre un 2%. A Wall Street també s'hi van imposar les vendes, sobretot el Nasdaq, que va caure un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linka, Linka, a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Dia de país, resultats electorals. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i queda mans de Vox.
4: El PSOE amb la exministra Maria Jesús Montero al capdavant perd 2 diputats i obté el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria a 2 diputats de la majoria absoluta.
15: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: Mentrestant, la candidata socialista entoma la derrota y diu que toca reflexionar.
16: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
4: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes, això sí, desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox.
1: Aquí el govern i Esquerra planen el camí perquè aquesta setmana es puguin aprovar els pressupostos.
4: En les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital per unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Avui Esquerra farà un Consell Nacional per avalar aquest acord.
1: Tot plegat en una nova setmana de noves vagues a l'educació. Avui estan convocats a vaga escoles i instituts del Barcelonès.
4: Pararan ni Esquerra ni els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats d'ensenyament. Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament.
17: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
4: El sindicat USTEC ha qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Yolanda Segura, portaveu.
18: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
4: Sindicats i educació es tornaran a trobar dimecres si el govern els fa rebre abans un nou document amb propostes.
1: I la declaració d'emergència internacional de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola a l'est del Congo desencadena l'alerta als països del voltant.
4: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix. Això sí, desaconsella viatjar a zones afectades i demana precaució als que en tornen. Manuel Cervantes, excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
19: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
4: En pocs dies hi ha hagut més de 80 morts al Congo i a més de 250 persones possiblement infectades.
1: Més notícies. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria.
4: Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del canal Montsià.
1: Tortosa, Jordi Barranca.
20: El Ministeri d'Indústria ha concedit 183 milions d'euros en ajudes a la planta del canal Montsià. Es tirarà endavant un projecte en concret per reduir al màxim les emissions. Tomàs Castelló, president del comitè d'empresa.
21: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara la matèria primera principal és la calissa, i la calissa al patir temperatura emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
20: Una fàbrica que té 300 treballadors, entre directes i indirectes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte.
4: Organitzada per l'associació Beauty Cluster, té l'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat i està adreçada tant a professionals del sector com al públic en general.
1: Barcelona Nascura.
22: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patricia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
23: Hi ha una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
22: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
2: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
0: Maria Guixà.
3: Aquesta espècie de papallona només vola de març a maig i depèn en gran mesura de la presència de dues plantes, l'arbós i el roldó. La troballa ha estat possible gràcies al programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona durant un mostreig fet al parc del laberint d'Horta. Actualment, prop d'una quarantena de voluntaris participen en el seguiment setmanal de papallones en 29 parcs i jardins de la ciutat. Aquestes 52 espècies identificades a Barcelona representen el 26% del total de les espècies presents a Catalunya. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I cultura, uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
2: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
6: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
2: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estany de Hong Kong, i autors com Penso han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat també noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
0: Adam Driver suma Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes.
2: Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa, Adam Driver protagonitza el drama criminal Pepe Tiger.
0: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Dan Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
25: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
24: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray, que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll.
2: Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge igualment a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat per al 23 de maig, durant la gala de clausura.
0: Això a la pantalla gran, però ara tenim les estrenes a les plataformes.
26: Saps per què som avui aquí?
27: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
2: Perquè aquesta setmana arriben dues sèries catalanes molt potents a 3CAT i podreu veure Pubertat, que retrata la violència de gènere en un grup d'adolescents. I HBO estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats per un desnonament.
0: Òscar Callau.
28: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una suposada agressió sexual en una colla castellera. La sèrie descriu la tensió creixent al grup entre els convençuts que hi ha hagut violència de gènere i els que pensen que tot és una confusió adolescent. HBO estrena divendres Rabalear, on els veïns d'un edifici del Raval lluiten contra el desnonament. Creada per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Pel que fa a les pel·lícules, humor a Netflix amb Les dames primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista en un món alternatiu matriarcal, i acció a Prime Video amb John Krasinski al capdavant de Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta. Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
25: L'Espanyol, que continuarà a la primera divisió, victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elche a l'última jornada, i Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
5: Lewandowski va saber com aterrar el Barça en un moment complicat i ha sabut com marxar en el moment perfecte. Perfecte per a ell i pel club, perquè marxa abans que el seu rol sigui massa secundari i per això se'l podrà recordar com una llegenda. Amb els anys veurem Lewandowski com aquella baula entre el Barça del post-Messi i el Barça de Lamin, entre el Barça deprimit i l'il·lusionat. El polonès ha estat clau per fer aquesta transició i, a més, ho ha fet des d'una integració, un respecte i un amor cap a Catalunya i al Barça que fa que els culers se l'estimin i li dediquin un comiat tan sentit i autèntic com el que vam veure ahir.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat. MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 5 graus a Viella, 12 a Banyoles i 14 graus a l'aeroport del Prat i petits ruixats que acaben entre el Prepirineu i les comarques de Girona. A l'espera que aquestes precipitacions vagin desapareixent, n'apareixeran de noves en punts del litoral, prelitoral i després aniran endinsant-se ràpidament cap a l'interior durant el matí. Avui pot ploure en qualsevol moment del dia, gairebé el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot el nord de Tarragona. Localment s'esperen algunes d'aquestes tempestes, xàfecs una mica més forts, fins i tot amb alguna calamarsada, i entremig estones de clarianes o fins i tot estones de sol. De cara a demà quedarà algun ruixet al nord del país i al nord-est, a la tarda, tan sols, al matí serà assolellat i la temperatura es dispararà, i a partir de dimecres sembla que ja arribarem als 30 graus a molts llocs del sud i de ponent.
9: Sou molt bona gent!
10: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
10: Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
4: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
5: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira, s'han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
5: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
9: Ha sentit el que acaba de dir?
10: Ja Mallorca no fa l'amor.
1: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
12: A partir de 9:15, obrirem l'aura per parlar de les eleccions a Andalusia. A les 9 saludarem l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ara és secretari d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. A 9:15 ens fixarem en els nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'Hospitalet de Llobregat i a Sants, a Barcelona. En aquest últim cas, amb una víctima mortal. En parlarem amb la periodista Rebeca Carranco.
13: Després, amb el professor Santiago Niño Becerra, analitzarem el degoteig d'expedients de regulació d'ocupació i l'informe Fènix, que ha generat tant d'enrenou en les últimes hores sobre la situació econòmica a Catalunya.
12: I a les 11, Àgora Esportiva, per comentar l'adeu de Lewandowski i la lluita per la permanència de l'Espanyol i el Girona.
13: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Quin tema pendent? Vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
14: Divendres vam portar els temes pendents a la Universitat de Barcelona i quan vam abordar la qüestió de la infiltració d'agents de policia a les assemblees de professors, un agent ens va fer aquesta revelació.
15: Vale, John Lennon, vale, te calma un moment, vale? A veure, una cosa, si vostè no fa ninguna cosa dolenta, vostè no té ninguna cosa per amagar, vale? No té de ser preocupat per res, de si n'hi ha policia infiltrada o no. Estam o no estam.
2: Sí, no, però això quan no funciona així. No,
15: ai,
2: no.
15: ai, que hi ha policia infiltrada. És perquè estan pagant alguna cosa.
2: No, si però no, no, això no funciona.
15: Bueno, a veure, ja ho sap. Si per contra vostè té alguna cosilla por ahí rara, en plan que perquè una mica vermell, una mica rojo, una mica independentista, una mica feminazi, una mica sospechós de ser una persona que pot causar problemes a la societat, sí, vale? Però, home, que pateixi, perquè segurament lo pillarem.
2: Sergent Guarro, molt bé, és igual, pari de parlar, perquè...
15: Sense anar més lluny, en aquesta facultat, sí, hi ha policia infiltrat.
2: Tenim ahir,
15: però no sí, lo que...
2: Una de les persones que ha vingut avui de públic és un policia.
15: I gràcies al policia infiltrat aquí, sabem que algun dels seus companys, que també estan aquí, d'estos que està por aquí, vale? Los zarrapatrosos que si li fem buida la butxaca, aquí se va haver problema.
16: Que aixequi la mà i porti droga.
14: A partir de 11:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany.
4: Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
17: El 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus. La majoria ho celebra amb jornades de portes obertes i activitats especials i gratuïtes pensades per tots els públics per tal d'oferir una experiència més participativa. Enguany el lema és Museus unint un món dividit. I és que en una societat com l'actual, marcada per la polarització i la fragmentació social, els museus es reivindiquen com espais d'intercanvi cultural, de trobada, d'aprenentatge. Més enllà del el nostre patrimoni històric, també són espais que connecten persones, que fomenten el respecte i el diàleg i que ens ajuden a entendre el món. Així que avui és un bon dia per acostar-se als museus i descobrir la seva dimensió més humana.
4: I el segon, el Lluís Gavaldà.
18: A la perifèria del mainstream musical català hi ha una nova escena que no es preocupa dels algoritmes ni les escoltes acumulades a l'Spotify. Gràcies a això el que fan és engrescador, divertit i profundament anticomercial. Entre aquesta colla d'indocumentats destaquen els Petit Ibèric. Els dies parells diuen que fan pop rebuscat i els altres dies diuen que fan electrocançó enfadosa. Tant se val. Aquest grup liderat pel Pol Clusella són el millor antídot a la carrinconeria musical actual i acaben de treure un disc que es diu Agost, llaminer com un gelat de llimona, pernil ibèric. Són molt nutritius.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, el dia comença amb alguns ruixats al nord i és que avui s'espera un temps inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. Avui tindrem una mica de tot. La idea és que pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, de Barcelona i el nord de Tarragona. Seran ruixats irregulars, alternats amb estones de sol fins i tot. Les tempestes més fortes, però, les esperem al migdia i a la tarda a les comarques del nord-est.
0: I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupost.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart, un acte per presenciar i per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona, sense passar per la capital. Al vespre, el Consell Nacional d'Esquerra Republicana reuneix per ratificar aquest pacte. Això és una nova setmana de mobilitzacions també de mestres i professors. Avui la vaga afecta les escoles i instituts de Barcelona i estarem pendents de si a primera hora hi ha afectacions a la mobilitat. La política a Madrid, que estarà marcada avui per Andalusia.
3: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: Amb crits de prioritat nacional celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'agora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que trenca avui el silenci al matí de Catalunya Ràdio. I analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
4: No són per a nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes amb María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. Interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. I avui també, a partir de les 9, a l'Àgora, amb Rebeca Carranco, periodista del País, repassarem aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat i que han deixat un mort. A les 11, com cada dilluns, Àgora Esportiva, amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
5: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cula, siempre cula. Muchas gracias.
0: Siempre cula, amb la deu de Robert Lewandowski, amb el Barça que tanca la temporada de l'estadi amb un rècord de 19 victòries en 19 partits com a local. L'Espanyol s'ha assegurat la permanència després de guanyar a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
6: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
0: El Girona rebrà dissabte l'Elx amb una victòria i els de mitja les quedarien a primera i a qualsevol altre resultat els condemnaria en aquest cas a segona. Tot això avui que al Perelló, al Baix Ebre, el sol ha sortit a les 6:37 i a Mura, el Bages es pondrà a les 9:08 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Amb ells comentarem el més destacat de l'actualitat que passa per Andalusia i també per aquest tren orbital. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què és aquest tren orbital?
8: Doncs arrenca la setmana que ve, que ha d'acabar amb l'aprovació dels pressupostos. A diferència del que va passar a principis d'any, ara el govern aprovarà els pressupostos amb el suport dels comuns i també Esquerra, cosa que en garanteix la validació després del Parlament.
9: La nova línia de tren ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa o Sant Sadurní d'Anoia, municipi on es farà la presentació de l'acord. Per falcar l'entès amb els republicans, també s'ha pactat que el Consorci i de la zona franca tingui majoria de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
0: És a dir, d'anar a Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia sense passar per Barcelona. Raül Flores.
10: Just 2 mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
11: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
10: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig termini,
12: el pacte de pressupostos inclourà reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. Segons explica avui La Vanguardia, ja ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio, per aquest any l'aportació addicional serà de 21 milions d'euros, però pels propers 3 anys el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la hisenda catalana pugui recaptar tot l'IRPF.
0: Avui Barcelona.
8: Esquerra i els comuns han evitat condicionar el pacte de pressupostos amb la vaga de mestres, que avui arrenca una nova setmana de mobilitzacions. Avui afectarà els municipis del Barcelonès, demà Maresme i el Vallès, dimecres un altre cop a les escoles Bressol i dijous Tarragona i l'Ebre.
0: Marta Sánchez.
13: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
14: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
13: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En mans de Vox.
9: Es repeteix la història i el PP haurà de pactar amb l'ultradreta també a Andalusia, igual que ja ha fet a Extremadura i l'Aragó. Està negociant també Castella i Lleó. Moreno Bonilla ha perdut 5 escons i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Vox en té 15, un més que fins ara.
12: Les eleccions andaluses també han constatat la desfeta del PSOE. Amb 28 diputats obté el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat on va governar durant prop de 4 dècades. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat i ha passat de 2 a 8 representants.
15: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Gallada d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
16: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
15: La patacada més dura de la nit, però per a María Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministre admet que els toca reflexionar.
4: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
15: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palau-Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'analitzen
8: els resultats d'aquestes eleccions andaluses a les executives dels partits a Madrid. Es tanca un cicle de 4 autonòmiques, totes 4 amb victòria popular, però sense desfer-se de Vox. El PP posa el focus a la desfeta dels socialistes, el PSOE, en què el PP no ha assolit el principal objectiu. Miquel Tellado i Rebeca Turró.
17: Si lo que consuela el Partit Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
18: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
0: Àudios de Villarejo.
9: Setena setmana del judici de la Kitchen, que investiga l'espionatge de l'excúpula d'interior del PP a l'extresorer Luis Bárcenas. A partir d'avui es començaran a reproduir desenes d'àudios de l'excomissari que s'han aportat com a prova. Després d'això, ja només quedaran les declaracions dels acusats.
0: Rècord d'execucions.
12: Arran de condemnes de mort arreu del món. L'any passat van augmentar pràcticament un 80%, feia pràcticament mig segle que no n'hi havia tantes a tot el món. Ho diu un informe d'Amnistia Internacional que hem conegut aquesta matinada i que conclou que aquest augment s'explica sobretot per les execucions a l'Iran. També s'han doblat als Estats Units.
19: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
20: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
19: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Vam deixar Noguera pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Pagar amb Bizum.
8: A partir d'avui ja és possible en comerços físics, tot i que de moment són pocs els que ho han implementat, els botiguers ho veuen amb bons ulls. Emiliano Maroto, de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
21: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment hem d'esperar 24-72 hores.
0: 1.400.
9: Són els acomiadaments que podrien suposar els diversos expedients de regulació anunciats a Catalunya en els darrers dies. Algunes de les empreses són Nissan, que acomiadarà 211 persones, Nestlé, que en farà fora 178, o Glovo, prop d'un centenar. A partir d'un quart d'onze del matí parlarem amb l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra.
0: Bretxa socioeconòmica.
12: Lleida és el municipi de Catalunya amb més diferències entre el seu barri més ric i el més pobre. Segons l'índex socioeconòmic territorial, el centre històric de la capital lleidatana té 35 punts, mentre que Ciutat Jardí en té 134. Aquí s'inclouen des dels salaris, l'atur o dades d'habitatge.
8: Si mirem el conjunt del municipi, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern són els que tenen millor puntuació mitjana. Salt, Sant Pere Pescador i Serós, els més situats a la banda baixa. Són dades del 2023.
0: Més tirotejos.
9: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es busca encara l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la zona franca de la capital.
12: Avui explica La Vanguardia que la policia catalana ja està assumint que bandes criminals nacionals estan adoptant les execucions, aquests tirotejos, per venjar robatoris o enfrontaments. De fet, la majoria de conflictes amb armes de foc tenen origen en les drogues.
1: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
2: És preocupant, sí, si sí, som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
1: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Emergència sanitària internacional.
8: El nou brot d'Ebola que afecta sobretot l'est del Congo a Espanya, tot i que les autoritats asseguren que el risc que arribi és molt baix, sí que el Ministeri ha activat el protocol habitual en aquests casos. D'entrada, per qui es trobi en zones afectades, es recomana evitar el contacte amb contagiats o recomana no consumir carn silvestre.
9: Un cop tornin a Espanya, es controlarà la salut d'aquestes persones durant 21 dies, que és el període d'incubació. Si apareixen símptomes com febre, debilitat, mal de cap o vòmits, l'aïllament ha de ser immediat i s'ha de trucar al 112, no anar a un centre sanitari sense avisar.
0: Montse Mir.
22: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
23: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'èbola sí.
22: Al Congo, en pocs dies hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres visites.
12: La dona ingressada al clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus continua donant negatiu i sense símptomes. Avui podrà rebre ja les primeres visites de familiars i, si tot segueix igual, dissabte podrà anar a casa per fer allà el que li queda de quarantena. La dona ingressada a Alacant es troba en la mateixa situació.
8: Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i a rebre també visites.
0: Sense llum.
9: A Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la gran crisi econòmica i energètica que viu l'illa.
0: Els favorits.
12: Adam Driver o Javier Bardem es poden emportar el premi a millor actor al Festival de Cinema de Canes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu

0: Econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: No hi assistirà.
2: Bàrbara Streisand no podrà viatjar a la ciutat francesa per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. Així ho ha comunicat ella mateixa en una nota que ha enviat a l'organització del Festival de Canes. Tot i això, s'ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu i cantant programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
1: 92.000 són les persones que han assistit al Còmic Barcelona, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona-Montjuïc. Tot i que l'espai aquest any era més reduït per culpa de les obres de la plaça Espanya, l'organització en fa un bon balanç. Meritxell Puig, directora del Saló.
3: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
1: Tot un èxit.
4: La 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectadors han tingut un 98% d'ocupació, volem dir. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per a la nova direcció artística per un període de 4 anys.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, salvats.
5: L'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna. Manolo González, tècnic blanquiblau.
6: Ara ja dona igual, la veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una primera vegada, la veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
5: El Girona perd al camp de l'Atlètic de Madrid, 1-0, es mantindrà primera si guanya l'Elx a l'última jornada.
1: S'acomiada.
5: Robert Lewandowski deixa el Barça, victòria 3-1 davant el Betis.
7: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Míriam, quan faltaven 8 minuts per les 6 del matí a l'Hospital del Mar de Barcelona, i el Mateo, amb 4 quilos 200 grams, a casa seva, a Santa Oliva. Començar la nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Collsuspina, 12 a Santa Fe del Penedès i 16 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
10: Retencions habituals d'aquesta hora cap a Barcelona, trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei i a la C32 des de Viladecans, també la C33, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Rondes a la de Dalt, de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
9: Balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera a Barcelona.
11: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets.
2: També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
12: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna cosa de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat.
9: Més notícies. A Berga. Tret de sortida de la Patum d'aquest 2026.
11: Aquest diumenge a la plaça de Sant Pere ha tornat a vibrar amb el ple de l'Ascensió, que ha aprovat la celebració de les festes de Corpus. Serà del 2 al 7 de juny, d'aquí a poc més de 15 dies.
2: Reunits en sessió extraordinària, els regidors també han donat llum verd al nomenament dels administradors, als cartells anunciadors de les festes i a l'entrega de títols de patumaires d'honor.
9: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
11: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
9: I el Vallès Oriental, territori fixa el setembre per iniciar les obres de la variant de Sant Feliu.
2: Ara s'avança per crear la comissió de seguiment dels treballs amb l'empresa i els ajuntaments.
9: I cultura. Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte a Nascurà.
13: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patricia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
14: Hi ha una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
13: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurell Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
9: I Barcelona també fa olor de fado.
15: Ja sé
9: Avui arrenca el Festival de Fado a Barcelona i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del programa actual, Beatriz Felicio i també

0: Sara Correia. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: A les 7 i 20 minuts és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb un clar tema protagonista, les eleccions andaluses. El País titula que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que diu que serà decisiu. Altres qüestions de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim al periòdico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per èbola a la República Democràtica del Congo. I en plan esportiva, l'Ara destaca la caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, també que l'Espanyol segella la permanència i que el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el periòdico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça de Lewandowski.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
6: 66.205-66205 de la sèrie 29-29.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Set i 22 i avui volem parlar de la bombolla de les subscripcions. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia, sí. No fa gaire que tot just estàvem subscrits tots plegats igual a diaris i algun servei, però ara vivim en un boom de subscripcions. Plataformes de streaming, plataformes de música, els serveis al núvol, apps de cites, apps per fer esport, el Microsoft Office, Adobe, la versió premium de ChatGPT, tot això són subscripcions i tot això està a nivells que no s'havien vist mai. Segons la web mysubscriptioncost.eu, cada europeu acumula de mitjana 11 subscripcions. Ah. 11 serveis als quals està subscrit, que representen 160 euros al mes. És un 18% més que fa 4 anys. Fins i tot hi ha subscripcions que tenen subscripcions. Prime, per exemple. Tu et subscrius a Prime, però hi ha altres serveis que si els vols t'hi has de subscriure. I fins i tot hi ha altres productes que intenten apuntar-s'hi. És molt cridaner el cas dels cotxes. Tesla va començar a oferir una subscripció pel servei d'autoconducció. BMW va fer enrabiar moltíssima gent quan va oferir en un moment determinat subscripcions per la calefacció dels seients. Un informe de l'Escola de Negocis de Harvard de fa uns 3 anys diu que gairebé el 75% de les empreses que venen directament als clients ja ofereixen subscripcions, 3 de cada 4.
7: I per què hi ha aquest boom de subscripcions?
8: Aviam, les subscripcions permeten a les companyies tenir més informació nostra, això per començar. Se sap que moltes van aplaudir amb les orelles quan van veure el model de Netflix i quan van veure que funcionava. I també se sap que hi ha un punt generacional. Els clients més grans són més partidaris de comprar, més que no pas d'una tarifa mensual, però la generació Z no tant. El cas més clar és Spotify. El 2011 Spotify tenia 1 milió de subscriptors. Ara en té 290 i més de la meitat tenen menys de 34 anys. Ara bé, una cosa és que es pagui, una altra és que es faci servir. És el concepte de subscripció zombi, és a dir, que estan pagant però no les fan servir. D'aquestes 11 subscripcions que té un europeu de mitjana, es calcula que 3 són zombis, és a dir, que no es fan servir. Són 48 euros cada mes que es paguen per no res. El motiu, hi ha diversos. El que en diuen un biaix d'optimisme, allò de, ah, no l'he fet servir, però el mes que ve segur que me'l faré servir. O la fricció de cancel·lació, perquè el procés de donar-te de baixa no sempre és fàcil i s'ajorna. I també hi ha un cert descontrol. És per això que han començat a sortir serveis que t'ajuden a gestionar les teves subscripcions. Rocket Money és una, PocketGuard és una altra. Quin és el problema? Que van en subscripció. És a dir, que fins i tot per gestionar subscripcions has de tenir una subscripció.
1: Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Divendres, l'Enigmàrius feia col·loca nuvis en llur llar i la resposta era en casa. Encasar és sinònim d'encasellar, de col·locar en caselles. Unir nuvis equival a casar-los i dir en llar és com dir en casa. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De 7 lletres. Deshidratar conreus de cereals. 7 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
7: Hi ha 4 minuts per 2 quarts de 8, el més destacat a la televisió a les últimes hores, Sant Maria de Cubells. Avui sobre el Festival d'Eurovisió.
10: Doncs, per poc, Israel no va guanyar Eurovisió el dissabte, va quedar en segon lloc. La guanyadora va ser Bulgària, un país que no estava ni previst que participara i que en cap moment va estar entre els favorits i que no sap si tindrà pressupost per organitzar el certamen l'any que ve. Vaig veure el festival? No, per respecte i per coherència. Però sí que he sentit les declaracions del director d'Eurovisió, que ha deixat esta frase per a la història. Invadir un país no pot ser motiu d'expulsió.
7: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula The Square.
11: Del director del Triangle de la Tristesa, és una sàtira divertida i alhora inquietant sobre el món de l'art contemporani, l'esnobisme i els prejudicis, ambientada en un museu d'Estocolm on seguim els incendis que ha d'apagar el seu director artístic. Comença molt fresca i enigmàtica, però aviso que es va enterbolint i arriba a ser intencionadament incòmoda. Té més d'una escena que queda gravada. Amb segell nòrdic i reconeguda amb la Palma d'Or a Canes, trobareu The Square a Filmin, HBO i Movistar Plus.
12: Des de 1879, als peus del Montsec, Mel Alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel Alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
13: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
7: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
14: Bon dia a les eleccions andaluses.
15: No son para nosotros unos buenos resultados.
16: Hala, ya tenéis el corte.
7: Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a la Junta d'Andalusia que han acabat amb una victòria clara de Juanma Moreno, tot i que sense majoria absoluta, i amb una patacada important del PSOE, amb una llista que ha encapçalat l'exministra i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero.
15: ¡Qué desastre! De verdad, los resultados del PP, la Virgen. ¡Qué desastre! Es que...
7: María Jesús Montero, bon dia.
15: Bon dia. Bon dia. S'habéis fijado, ¿no? Tanta mayoría absoluta, tanto arrasar y al final, mira, 5 diputados menos que en las elecciones anteriores.
7: Sí, ¿eh? Sí, això al PP.
15: 5 menos.
7: Sí,
15: sí. ¿Y sabe con qué rima 5?
7: Sí, sí, que ho sabem. Però si mira els seus resultats, els del PSOE, no n'hi ha per treure...
15: Hay que ver
7: ¿qué?
15: La dependencia que tendrá esta gente otra vez de vos, escúchame, de la extrema derecha de vos.
7: Sí.
15: Que para tener de depender de ellos sí. Tiene una cosa, rica.
7: ¿Qué?
15: Mejor no ganar, ¿eh?
7: Ya,
15: mejor no ganar.
7: Cuidem-ho en el Partit Popular, claro. Sisplau, i parlem sí. De...
15: Es que en Extremadura lo mismo.
7: Sí,
15: en Aragón,
7: sí,
15: en no sé dónde más.
7: Sí.
15: Oi, qué desastre, Juanma, pobrecito.
7: Però,
15: mío.
7: Escolti, el PSOE ha tingut els pitjors resultats de la història d'Andalusia, el PSOE.
15: Que sí, però que jo ja he salit a dar la cara.
7: Sí, sí,
15: sí. Queremos para revertir la situación.
7: No, bueno, no, que ha dit, no han sido unos buenos resultados,
15: sí.
7: Tomamos nota.
15: Ah, claro, y es lo que he hecho ya, he tomado nota. Mira, estoy aquí apuntado en un papelito, subrayado, mira. No, ha sido... Sí. Un bueno resultado, subrayado.
7: Sí, sí, però prenent nota i prou no sé com.
16: I si jo vam una decisió.
15: No, ayer he tomado nota de resultado y ahora con calma procedemos a analizar la situación.
16: Molt bé, doncs gràcies.
15: No me gustaría estar en el pellejo de Juanma, a mí no me gustaría, Sin mayoría absoluta, Qué descalabro y aún lo celebran. Que vaya descalabro, es que esto no...
7: Són 8:15. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, escenificaran avui l'acord de pressupostos. L'acte d'avui se centrarà en la presentació de la nova línia ferrovial Orbital. El pacte, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. L'objectiu és introduir-hi els canvis necessaris perquè pugui acabar recaptant tot l'IRPF a mig termini. I també avui tenim nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dilluns s'aturen els docents del Barcelonès. A Madrid, les executives dels partits centrades a analitzar aquests resultats de les eleccions andaluses.
17: De verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
7: I el Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta, igual que Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, haurà de pactar amb l'extrema dreta de Vox. L'altra lectura de la jornada electoral és la desfeta històrica del PSOE.
15: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
7: Amb 28 diputats, els socialistes han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. D'aquesta matinada també hem conegut tota atenció un informe d'Amnistia Internacional que alerta que l'any passat les execucions arreu del món, arran d'una condemna a pena de mort, es van disparar prop d'un 80%. És la dada més alta dels últims 44 anys i s'explica sobretot per les execucions, en aquest cas de l'Iran, que es van més que duplicar. I pel que fa als esports, Robert Prat?
9: L'Espanyol, que continuarà primera amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx l'última jornada, Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
7: La victòria de l'equip del Cesc, de l'Atlètic Club, no diu res, o no?
9: Sí, els veterans de l'Atlètic Terrassa s'han proclamat campions
7: de Lliga,
9: Campions del món.
7: No, de Lliga. Els agradaria. I pel que fa al temps, avui tindrem ruixats, tempestes, clarianes i una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, sí, un dia inestable avui. Ara mateix encara queden alguns ruixats al nord de Catalunya, aquests van a menys. En canvi, se n'estan formant al camp de Tarragona, poden afectar el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i ràpidament se n'estendran a altres comarques. Avui en tindrem el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona, les de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes de tempestes, de ruixats, les tindrem sobretot a les comarques del nord-est, entre Girona i Barcelona i a la tarda. De cara a demà, encara restes d'inestabilitat amb algun ruixat a la tarda al nord, però en general més sol i temperatures que s'enfilen, i a partir de dimecres tindrem més de 30 graus a moltes zones de Ponent i de l'interior.
7: I mobilitat també aquesta hora amb retards a Rodalies i també a l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia. L'AVE provinent de Figueres, que va cap a Madrid i que havia de passar per Barcelona Sants a 7:45, va mitja hora tard. I a banda del retard d'aquest tren, Adif avisa que hi pot haver demores d'uns 10 minuts a tots els trens d'alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid per un robatori de cable, ja direm, que hi ha hagut a l'altura d'Artesa de Segre. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, a l'R11, el primer tren del dia amb origen Portbou i direcció Barcelona torna a tard, a 8:35, i la resta de trens de l'R11 porten endarreriments d'uns 20 minuts. A l'R14, a l'R12 hi ha retards també d'uns 20 minuts, i a l'R16 són de 10 minuts.
7: I pel que fa a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
20: Hola, bon dia. Sí, a sentit Barcelona tenim trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans, a la C31 des del Prat i a Badalona, també a la C58 sentit sud de Terrassa a Sabadell, a la P7 sentit sud a Santa Perpètua i a la C17 també sentit sud a Parets. Els accessos a la capital, retencions a la C33, C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat, rondes a la de dalt densitat de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
7: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:34. I aquesta hora connectem amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Les repassem amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
0: Bon dia.
7: Avui gairebé totes les editorials reflexionen sobre les eleccions d'Andalusia.
0: La de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
21: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
0: El periòdico destaca que el PSOE ara ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
21: Això sí, afegeix que els resultats són un revés pels populars, que no volen a Vox.
0: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
21: I atenció, perquè apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
0: Per El Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno dependrà de l'ultradreta.
21: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista, el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
0: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
21: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles en qualsevol projecte d'alternança nacional.
0: També diu l'ABC que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, paraules textuals, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
21: I mentrestant, ara Antoni Bassas escriu que ara que ja s'han celebrat les eleccions andaluses, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
7: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
22: L'Eduard Voltes, a Nació Digital, escriu sobre l'informe Fènix. Aquest informe sobre la deriva empobridora de l'economia catalana que van presentar divendres 5 economistes coordinats per Xavier Roig. Ells no ho diran així, escriu Voltes, però l'informe Fènix és una pedra de dues tones llançada a pes sobre les elites polítiques i econòmiques dels darrers 25 anys. L'any 2006 el PIB per càpita del país estava un 15% per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Avui està un 6% per sota, 21 punts de caiguda en 20 anys. L'estat espanyol ens dessagna fiscalment, sí, però nosaltres ens dessagnem solets productivament. Uns quants hi surten guanyant, però, diu Voltes, la gran majoria hi perdem.
23: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
24: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
27: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu versàtil amb tracció 4, farts matrix LED i un interior...

0: preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. S'han quedat en blanc i negre.
3: Les bosses de patates del Japó. La guerra a l'Iran ha obligat l'empresa líder del sector a deixar sense color els seus envasos. Segons ha explicat l'empresa Calbí, aquestes patates en blanc i negre es començaran a distribuir dilluns que ve. Matisen que això en cap cas afectarà la qualitat del producte. Ho llegim al 20 minuts.
2: I qui s'ha sumat al 6-7?
4: El Papallao 14.
5: Mete pate. 6-7!
4: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova, li van ensenyar i s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral, ara bé, també es veu que no sap gaire ben bé de què va.
2: I polèmica per una creu.
3: Un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Laic demana que el sancionin. Recordem que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el parc natural de Posets Malareta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasc diu que hi deixaran aquesta manera provisional. Ho veiem al diari Oponès.
2: Tercera oportunitat pel càsting de Disney.
4: Després del macrocàsting de l'abril per buscar extras per la pel·lícula Embolicats, ara en convocaran un de nou per trobar extras masculins de 30 a 70 anys. Així ho avança el Gerió Digital. Per als interessats, serà dimecres de les 10 del matí a les 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Faridera Teixidor de Girona.
2: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
3: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
2: Graduacions a preu de boda.
4: Entre vestits, DJ, autobús i fotos poden arribar a 670 euros per alumne. Ho llegim a Punt Mèdia, que cita dades de la Unió de Consumidors. Expliquen que el mínim són uns 60 euros, però quan es comencen a sumar tots els complements es dispara.
2: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
6: Les eleccions andaluses també apareixen en alguns diaris com el Financial Times, que es refereix a Vox com a Kingmaker, textualment el creador de reis, una expressió per referir-se a qui decideix qui mana. Encara sobre l'extrema dreta, però a França, Liberació en destaca avui en portada que el director general de Canal Plus ha amenaçat de retirar el finançament als professionals del cinema que la setmana passada van firmar un manifest contra el magnat Vincent Bolloré. Bolloré és el propietari de Canal Plus i d'altres mitjans que difonen les tesis de l'extrema dreta. La premsa britànica, per la seva banda, continua abordant la crisi del Partit Laborista i els noms que surten que podrien disputar-li el lideratge a Keir Starmer. Avui el Daily Telegraph titula que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, retrocedeix en els esforços per reincorporar-se a la Unió Europea. Burnham s'ha declarat contrari al Brexit. I als Estats Units, el Washington Post destaca també que Donald Trump, després del Saló de Ball, ara vol construir un heliport a la Casa Blanca.
7: I pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el pagament via Bizum als comerços físics ja és una realitat. Explica que el sistema té un desplegament limitat i que encara trigarà setmanes a estar disponible de manera massiva per als clients. Davant d'això, el diari assegura que tindrà un desplegament descafeinat. L'ON Economia explica què passa si et cancel·len un vol aquest estiu per la crisi de combustible. Segons l'Organització de Consumidors, els usuaris no estan desprotegits. Es poden acollir a un reglament de la Unió Europea que diu que la pujada del preu del combustible no encaixa en el concepte de circumstància extraordinària al qual poden acollir-se les companyies per argumentar la cancel·lació, llevat que no ho hagués pogut evitar o fins i tot si ho haguessin fet totes les mesures raonables. I llegim a Expansión que avui Josep Sánchez Llibre serà reescollit com a president de Foment del Treball. Renovarà un tercer mandat després que no s'hagi presentat cap altra candidatura a les eleccions de la patronal.
2: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
8: Salvats, destaca el Mundo Deportivo, cop dels Pareguitos a Pamplona i alegria a Camp Manolo.

0: El diari Esport, aquest triomf de l'Espanyol és de primera. Manolo González, que no vol marxar del club. Un espanyol que celebra la salvació, destaca La Vanguardia. El periòdico diu que el bloc de Manolo posa fi a l'agonia en una setmana perfecta. L'Espanyol posa fi al seu turment, pel diari Ara. Un espanyol que s'allibera, destaca El País, amb la feina feta per l'esportiu, mentre que el Girona té la feina per fer. També hi ha felicitat al Barça en homenatge a Lewandowski. Amb tu va començar tot, remarca Anaïs Herrero a La Vanguardia, amb un Barça que tanca la temporada guanyant els 19 partits com a local. Lluís Canut parla de la dificultat per trobar-li recanvi. Sergi Pàmies diu que l'estimem amb un èmfasi retroactiu per tot el que ha donat, però amb una barreja d'hipocresia i maduresa. Fa 4 dies n'exigíem la venda perquè no s'aguantava els pets. Juan Cruz, el periódico, diu que Lewandowski mirava els nous com a aliens i després es va convertir en un d'ells, i el Marca afegeix que Xavi Alonso firma pel Chelsea per 4 anys.
1: I a la premsa al cor, la família Beckham, amb gent de Pineda.
2: Els Beckham els surten els doblers per les orelles. El Sunday Times ha publicat la llista de les 350 persones més riques del Regne Unit, on David i Victoria apareixen per primer cop com a multimilionaris. La parella acumula una fortuna de 1.185 milions de lliures, gairebé 1.400 milions d'euros, gràcies a les seves inversions en futbol, alimentació, propietats i moda. A més, la investigació apunta que la seva fortuna s'ha duplicat en l'últim any. Felicitem els Beckham, una parella que aquest estiu sortirà a celebrar aquests beneficis en algun merendero de fish and chips i que per fi es podran comprar un pis a l'Eixample de Barcelona.
1: Vinga, va, qui fa anys avui? Carolies.
3: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
1: Hammond, Hammond.
3: Albert, per mil dolç no.
1: 87.
3: Ui, 82, també fa anys.
1: Aquesta secció l'hauríem d'anar canviant.
3: Perquè no, a mi m'encanta.
1: La gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
3: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
1: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
3: Et proposo un invent.
1: Un invent?
3: Puc fer un invent o no?
1: Un invent, què és un invent?
3: Ja que ens estigui escoltant ara...
1: Sí.
3: Jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
1: Si no seguirà ningú.
3: Bueno, doncs ara tota la gent que ens estigui escoltant, sisplau, doneu-me la raó, perquè no sé el que estàs dient, ja m'estàs fotent el dilluns en l'aire.
1: Bueno.
3: La gent que ens estigui escoltant ara, com és el teu compte d'Instagram, que jo no et segueixo?
1: Jo què sé.
3: Quin és? Ricard Ostrell.
1: Ricard Ostrell.
3: Deu a seguir. A veure, des d'ara fins al Manu vull saber si tens seguidors.
1: Mira, la doctora Paula Ribó m'acaba de seguir.
3: Toma.
1: Especialista en al·lèrgies.
3: Veus? I això, Paula, molt bé, felicitats.
1: Jo, tu.
3: Per tu, un trosset de pernil dolç, ara que estem escoltant a l'Armon Hammond.
1: Mira, l'Àngels també.
3: Veus? L'Àngels també. Doncs és que...
1: Genera.
3: T'estic dient que aquesta secció funciona.
1: És que està d'ara.
3: Oients, que a mi jugo la renovació.
1: La Ingrid també, la Mercè, veus? El Jordi.
3: Ricard.
1: Sí.
3: És que... Bueno, no, aneu seguint, Aneu seguint, no.
1: Que ara m'ha seguit. Posa 10 persones.
3: Vinga, doncs. No. Vull arribar al 100. Mira. Ja n'hi ha prou,
1: sí,
3: home.
1: Ja, sí.
3: Soc un dels referents d'aquesta emissora.
1: Sí, això sí.
3: Oh, és que... Bé, seguim amb un altre cantant. Aneu seguint, Jack Johnson.
1: Jack Johnson.
3: Quants en deu fer, Jack Johnson? Mentre els seguidors aneu seguint a Ricard Ostrell i demostrant que això funciona.
1: Bueno, la Natàlia, el Josep, la Mireia... Jack Johnson, 70.
3: Sí. 51.
1: Qui més? A veure.
3: Acabem amb la presidenta de Veneçuela, la Delcy Rodríguez.
1: Delcy Rodríguez, 59.
3: 57.
1: Quan? Santoral.
3: Bé, pel Santoral avui és Sant Venanci, Sant Patró de Camerino, a Itàlia. Amb només 15 anys va ser fuetejat, cremat en torxes i penjat cap per avall sobre un foc. Li van arrencar les dents, li van trencar la mandíbula i el van llançar posteriorment als lleons. Va tenir una mort guapa. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Venanci.
1: Com va? Estan
3: gràcies, Catalunya.
1: Dient que escolten molt aquesta secció, que són fans d'aquesta secció i que, sisplau, no la traiem.
3: Bueno, Catalunya m'estima, Ricard. Pots callar el dilluns?
1: Vull eliminar-la ja l'any que ve, però veig que hem d'aguantar.
3: Qui té raó, els oients o tu?
1: Sí.
3: Els oients sempre tenen la raó.
1: Tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 18 de maig de 2016, ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a la final de la Copa del Rei de futbol. No hi aniran en protesta per la prohibició d'entrar estelades a l'estadi. La final es disputa a Madrid, el Vicente Calderón, i les autoritats han dit que escorcollaran un per un tots els assistents i requisaran totes les estelades que trobin. El Barça va acabar guanyant el Sevilla per 2-0 a la pròrroga. I ara fa 10 anys la presidenta Carme Forcadell rebia Arnaldo Otegi al Parlament enmig de les crítiques dels partits no independentistes. Aquell mateix dia, en un acte a Sant Andreu, Otegi va parlar de l'atemptat d'Hipercor. Faig meu el dolor de les víctimes d'aquest barri de Catalunya. Això no hauria d'haver passat mai, va dir. I acabo amb Dani Alves, que el 2016 s'havia casat en secret a París amb la model Joana Sanz, la mateixa parella amb qui ara, després del seu pas per presó, ha tingut un fill.
1: Avui és 18 de maig del 2026, el 138è dia del calendari. Falten 34 dies per l'estiu, 37 per Sant Joan i 17 per la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No hemos sacado matrícula d'honor, pero hemos sacado un sobresaliente.
7: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota. Y que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
8: El pacte perquè Catalunya controli el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país.
9: Yolanda Segura lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
10: És decebedor, no podem dir una altra cosa.
1: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona.
11: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la zona franca.
12: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Agredolç.
0: Mig agra, mig dolç, de dolçor aparent o fingida, que deixa endevinar l'agró. L'alegria de Moreno Bonilla pels resultats d'ahir no dissimulava l'agró per haver de dependre de Vox, quan s'havia passat tota la campanya dient que no tenir majoria absoluta seria un embolic. El PP acumula 4 victòries agredolces perquè en totes dependrà de l'extrema dreta.
1: Encarrilar.
0: Fer agafar a un afer o a una empresa o a algú que no va per bon camí el camí que ha de portar-lo a bon èxit. El govern ha encarrilat el suport d'Esquerra als pressupostos amb diversos acords previst com el tren orbital, el consorci de la zona franca o més diners per l'agència tributària. Ara els ha de ratificar el Consell Nacional.
1: Papallonejar.
0: Moure's d'una banda a l'altra com una papallona, una paraula que funcionaria per certs moviments polítics, però que en l'actualitat d'avui parla literalment del moviment d'una papallona. La verdeta d'Ull Ros, redescoberta al parc del laberint d'Horta, és l'espècie 52 localitzada a Catalunya.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 15.000.
13: Són les plaques fotovoltaiques per l'autoconsum que es van instal·lar l'any passat a Catalunya, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 40.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada.
1: 183 milions.
13: Aquesta és la subvenció que ha rebut l'empresa Cemex dedicada a la construcció. És la subvenció més elevada que ha donat mai el govern espanyol dins el programa d'ajudes per reduir les emissions de la indústria. Aquests 183 milions s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta d'Alcanar, al Montsià.
1: 92.000.
13: Són els visitants que han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició aquest cap de setmana. Ha passat pel Saló alguns dels noms més destacats del còmic mundial.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig una dona negra. Somriu mentre gira el cap cap a un costat. A mig pam de la cara, un braç li acosta un aparell amb què presumiblement li controla la temperatura.
14: Sí, perquè és un termòmetre d'infrarojos en un centre de salut a la ciutat de Goma, al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència per epidèmia d'Ebola, un brot que els experts avisen que pot ser difícil de controlar per on s'ha declarat, pels recursos sanitaris que hi ha a la zona i pel tipus de virus que circula.
1: I a la segona imatge veig una desena de persones a una gran esplanada de gespa, és Washington, perquè de fons s'hi reconeix el Capitoli, i algunes persones tenen els braços cap al cel, com si preguessin. En primer terme, una dona està de genolls embolicada amb una bandera dels Estats Units.
14: Milers de persones es van reunir al National Mall de la capital nord-americana. Ho van fer per resar i ho van fer convocades per la Casa Blanca. Veiem la imatge al diari Ara, que destaca que el president dels Estats Units ha fet de la religió un dels pilars del seu segon mandat i destaca una frase d'un dels feligresos: Déu fa servir Trump per retornar Crist a aquest país.
1: I a la tercera imatge veig Robert Lewandowski, porta el braçalet de capità amb els colors de la senyera, té el cap inclinat endavant i amb dos dits es toca la part interior de l'ull.
14: El polonès no va poder aguantar l'emoció i les llàgrimes quan ahir el tram final del partit contra el Betis va ser substituït últims instants al Camp Nou com a jugador blaugrana després de 4 temporades. Per molts, el fitxatge del Nou va ser un punt d'inflexió en un Barça que aleshores havia tocat fons. Marxa amb 38 anys, 119 gols i 7 títols.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Moltes persones es pregunten pel significat i l'origen de la paraula antivirus. La notícia explica que aquesta paraula està formada pel prefix anta i el substantiu virus. Sobre el prefix anta, la notícia afirma que Grok, la intel·ligència artificial d'X, explica que a l'argot de l'hebreu modern, anta, pronunciat hanta o xanta, significa estafa, mentida, frau, ximpleria o alguna cosa falsa. Diu Grok que s'usa l'expressió pura anta per dir por conta o merda inventada. Coincidència curiosa amb això de l'operació, oi? Diu Grok al final de la seva resposta, segons explica la notícia que ara circula.
1: I això és real o fals?
16: El Matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: L'aprenentatge universitari també passa per conèixer experiències reals fora de l'aula. Els estudiants del grau en màrqueting i direcció comercial de la Universitat CEU Abat Oliva han realitzat una sortida acadèmica centrada en la responsabilitat social empresarial amb la visita a una fundació. L'activitat ha permès a l'alumnat connectar els continguts treballats durant el curs amb casos reals d'aplicació empresarial i reforçar una visió del màrqueting orientada també a la generació de valor social.
16: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus en direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
15: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X, és una notícia real. És cert que Grok ha donat aquesta resposta, però tot el que diu és fals. El prefix anta no prové del grec, tampoc significa estafa. L'origen etimològic d'anta es troba en el riu Antan, a la península de Corea, perquè és a Corea del Sud on es va descobrir per primer cop l'existència d'aquest virus. Tampoc en hebreu modern anta significa mentida o frau, de fet vol dir fruita madura. Per tant, la notícia és en real, però tot el que diu Grok és fals. Val a dir que en respostes posteriors, Grok ha esmenat aquest error, ha reconegut que la paraula per descriure mentides o falsedats en hebreu és carta i no anta.
1: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
18: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
19: Estan tendre amb mi, sí?
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,50 o els 570 grams.
20: I les índia ratllada o 29 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:55. Titular del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
21: El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant, Juanma Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
22: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
23: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
1: I aquí els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
11: El govern i Esquerra pacten reforçar la hisenda catalana amb 527 milions, segons avança La Vanguardia i ha confirmat Catalunya Ràdio, inclou un pla per recaptar l'IRPF. Se suma l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
1: Avui, vaga de mestres i professors als centres educatius del barcelonès.
21: L'Alsec es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
1: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda.
11: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: Els Mossos investiguen els dos tirotejos d'aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
21: I busquen l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la Zona Franca. Amadeu Regasens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes.
24: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre cada una de les causes, l'alarma serà menor.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem inestabilitat. Ara mateix queden petits ruixats al nord de les comarques de Girona, al mateix temps se'n formen de nous al camp de Tarragona i durant el matí aniran apareixent noves precipitacions a la meitat nord. De fet, a la tarda, els ruixats, les tempestes més fortes, les tindrem a les comarques de Girona i de Barcelona. I en canvi avui, a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, s'espera un dia amb moltes estones de sol.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Hola. Com estàs? Me té un missatge d'un tal Xavi Roure?
3: Sí.
1: I jo només espero la secció del Manu. Soy su amigo íntimo de Panolas, coño.
3: Hòstia, claro, Xavi Roura, joder.
1: Dijous per dinar. M'acaba d'escriure ara un WhatsApp amb aquesta crida que ha fet el Canal Díaz perquè em segueix la gent.
5: No, no, perquè et segueixi la gent, no, perquè el Ricard es vol carregar la meva secció dels aniversaris.
1: Ho estem valorant, ho estem valorant.
5: No, però què dius?
1: Valorant, ho estem valorant.
6: Però on s'hi has vist, això?
5: És que és la gran secció del matí de Catalunya Ràdio.
6: No, però això sap tothom.
1: De moment hi ha molt suport a les xarxes.
5: Quants seguidors t'han seguit?
1: No ho sé, 500.
5: 500, imagina't. 500?
3: 500.
1: No, el telèfon de la Sara.
5: Quina tonteria que portem, de veritat.
3: 5-6. 5-6.
5: Manu, Manu.
1: Manu.
6: Manu.
1: Ara.
6: Sara. El quadre.
1: Sara.
7: Hola.
1: Com està, Sara?
7: Bon dia.
1: Bon dia.
6: Bon dia.
7: Bon dia. Xipiti.
5: Olé. Sara, que truquem de la part del papa i la mama, que el 7 de... El febrer vas fer 7 anys, et volen dedicar una cançó fantàstica que toca Manu Guix en directe, i és A la fresca de Figaflowers!
7: Gràcies!

0: meravella de versió que acaba de fer Manu Jessy en directe. Sara, també amb un petonàs des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, Vic.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Manu. Adéu.
3: Adéu. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Valero Bonilla ha perdut la majoria absoluta a Andalusia. Necessitarà Vox per continuar governant la comunitat més poblada d'Espanya. Aquest és el gran titular de les eleccions andaluses d'ahir. Però n'hi ha més. María Jesús Montero ha tret els pitjors resultats de la història del Partit Socialista Andalusia. Pitjors que fa 4 anys, quan ja van ser dolentíssims. I encara més titulars. A l'esquerra hi ha hagut sorpresa. Endavant Andalusia, el partit regionalista supera l'aliança d'Esquerra Unida, Sumar i Podem. La fotografia és molt nítida. Es repeteix des del desembre passat. Primer a Extremadura, després a l'Aragó i Castella i Lleó, i ara Andalusia. El Partit Popular, fins i tot el més moderat, necessitarà Vox per conservar els governs autonòmics. I això té conseqüències a escala estatal. Les possibilitats d'Alberto Núñez Feijóo de governar sense la ultradreta són cada cop més escasses. I això que Valero Bonilla ha estat la cara, com deia, més moderada dels populars. Havia de demostrar en aquestes eleccions que podia desempallegar-se dels de Santiago Abascal, tant pel que fa al programa electoral com pel que fa en les formes. I els resultats demostren el contrari, que la posició de Vox és sòlida. La ultradreta no ha crescut gaire en vots o escons, però l'aritmètica la fa imprescindible perquè hi hagi govern del Partit Popular a Andalusia. A l'altra banda del tauler polític, els resultats són igual de clars. La d'ahir és una derrota dolorosa del PSOE. De fet, els partits que sostenen el govern espanyol perden suport, incloent-hi Esquerra Unida, Sumar i Podem. És evident, doncs, que no són bones notícies per Pedro Sánchez. Ell va decidir personalment presentar la seva vicepresidenta econòmica en aquestes eleccions. I en el vot de càstig, també és interessant el fet que el partit regionalista Endavant Andalusia hagi passat de 2 a 8 diputats. Recordem que els seus líders van trencar amb Podem fa 5 anys i han sabut capitalitzar aquest vot tant al centralisme com a les polítiques del Partit Popular Andalusia. Avui el balanç de fons no admet gaires dubtes. El bloc de la dreta s'ha menjat terreny arreu de l'Estat, però no hi ha cap govern possible sense el vistiplau o la participació directa de la ultradreta. Vox continua tenint les claus dels governs populars. El camí cap a les eleccions municipals queda net i totes les mirades enfoquen cap a la propera parada del calendari, el maig del 2027. Sempre que Sánchez no decideixi anticipar les eleccions generals. Fer extrapolacions d'unes autonòmiques a una general sempre és perillós, perquè cada territori vota en clau pròpia. Però Andalusia ho evidencia. Avui la dreta es consolida i la política es polaritza més. 4 eleccions i una sola dinàmica de fons. La tendència avui, un any abans d'eleccions, és més clara que mai. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, donarem totes les claus per entendre aquest canvi de cicle que es pronostica a Espanya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, avui és dilluns 18 de maig, a aquesta hora s'estan formant ruixats al Camp de Tarragona, en queden alguns a les comarques de Girona, amb un dia que serà molt canviant. De fet, a aquesta hora també s'estan obrint grans clarianes, avui però s'espera inestabilitat i els ruixats poden aparèixer pràcticament en qualsevol moment del dia, al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i al nord de les de Tarragona. Les més fortes les preveiem a la tarda, a les comarques del nord-est. En canvi, a Ponent i al sud hi haurà moltes estones de sol. Sembla que demà tan sols hi haurà alguns ruixats de tarda al nord i al nord-est, però la resta farà més sol i pujarà la temperatura, i pujarà més clarament la temperatura, amb valors de fins a 30 graus de cara a dimecres i dijous.
0: Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet també de Llobregat, i que han deixat una persona morta. Serà a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. I de seguida parlarem de les eleccions andaluses que, com dèiem ara, han deixat el Partit Popular sense majoria absoluta i depenent de Vox, i el PSOE amb els pitjors resultats de la seva història. Abans, però, destaquem que avui tornem a tenir vaga al sector de l'ensenyament. Avui és el torn de Barcelona i el barcelonès.
3: Que dius, bueno, no sé. O sigui, nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit, o és que ens volen despatxar ja en res.
0: La Jolanda Segura, l'Austec, lamentava així la pròxima reunió amb el govern, que no sigui fins dimecres al vespre. En tot cas, la jornada de vaga d'avui inclou un cop més talls de trànsit. Anem en directe a l'escola L'Estel de Sant Andreu. Martí Cuní, tenim Sara Canyete, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard. Doncs nosaltres estem situats a la porta d'aquest centre que a les 9 del matí té previst obrir i rebre els alumnes. De moment el que ens diuen és que preveuen que el seguiment d'avui sigui més baix, d'aproximadament una quarta part de la plantilla. Seria de totes les mobilitzacions que hem viscut fins ara la que té menys seguiment aquí al centre. La directora, la Marta Rubió, ho atribueix, però, a la pèrdua econòmica que suposa per als docents participar a cadascuna d'aquestes jornades.
5: El seguiment no serà tan massiu, però tot i així sí que és cert que continua havent-hi moltes ganes de seguir lluitant, no?, per totes les reivindicacions que s'estan fent, i d'alguna manera també s'han com organitzat una mica de ser com participar-hi en totes, però no tots a totes, perquè al final doncs sí que és cert que econòmicament doncs clar, són moltes vagues seguides.
4: També al migdia aquí a Barcelona hi ha convocada una vaga al centre que acabarà a les portes del Departament d'Educació, i tot això mentre s'esperen els concrets d'aquesta nova proposta que el Departament d'Educació hauria de fer arribar als sindicats de cara a reprendre aquestes negociacions. Un document que ha d'abordar necessàriament dos aspectes, els dos condicionants que posen els sindicats, els recursos per l'escola inclusiva i també la millora de les retribucions.
0: Gràcies, Sara. Que vagi bé fins ara.
4: Bon dia.
0: I insistim que la pròxima reunió entre el govern i el sindicat serà finalment dimecres. Això vol dir que, d'entrada, es manté la vaga prevista per avui al Barcelonès i per demà al Maresme i als dos Vallesos. Si no hi ha acord, la pròxima vaga prevista per tot Catalunya serà dimecres de la setmana vinent. És el 27 de maig. I en les últimes hores els sindicats han afegit pressió també sobre els socis del govern. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia, sí, sobretot Esquerra i els comuns. Els hi demanen que si realment estan d'acord amb les reclamacions dels mestres de millorar-los el sou o de baixar el nombre d'alumnes per a classe, doncs que es noti. I ho afegeixin a la llista de condicions per negociar els pressupostos de la Generalitat.
7: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder doncs exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
6: Eren declaracions a 3Cat Info, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Tot i això, ni Esquerra ni els comuns, ara per ara, tenen cap intenció de condicionar una cosa a l'altra.
8: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació.
6: És el que deia en les últimes hores Jessica Albiach dels comuns. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit a les xarxes que els comptes, de fet, són indispensables per complir les demandes dels docents.
0: Uns comptes que poden quedar encarrilats aquesta mateixa setmana. Avui es presenta la línia de tren que ha pactat el govern amb Esquerra, una línia prevista per al 2040 i que enllaçarà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. I a banda d'això, en les últimes hores, els republicans també han tancat un altre acord amb el govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Raül Flores.
9: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat, i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
10: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
9: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord, i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un altre punt. El govern i Esquerra han pactat reforçar la hisenda catalana.
6: Sí, és important això també. 527 milions d'euros de reforç. Ho ha avançat a Vanguardia i ho ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. La idea és fer servir aquests diners per donar a l'Agència Tributària Catalana els mitjans que necessita, tècnics i humans, per assumir la recaptació dels impostos de Catalunya. Bàsicament un, l'IRPF. Tot i que de moment recordem que no hi ha acord amb el govern espanyol per traspassar la gestió de l'IRPF a Catalunya, si bé és una de les exigències d'Esquerra.
0: En tot cas, aquesta setmana s'haurà de tancar l'acord amb Esquerra i també amb els comuns. De fet, avui continuen les converses per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures, que podrien també segellar abans de divendres, el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos i comencin la tramitació al Parlament. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és, com apuntàvem, només començar, els resultats de les eleccions a Andalusia.

0: hemos sacado matrícula de honor, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, que el Partido Socialista hace la oposición con rigor.
2: Muchos votantes de otros partidos que han dejado claro qué es lo que quieren. Prioridad nacional.
3: Pero hoy sí podemos decir que adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
4: Són les primeres reaccions, lectures de les eleccions a Andalusia, unes eleccions que ha guanyat el Partit Popular, però sense arribar a aquesta majoria absoluta. Per tant, Juanma Moreno Bonilla dependrà de Vox, una situació que ell mateix en campanya havia definit com a un embolic, i recorda el que ha passat a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. L'extrema dreta, per tant, no dissimula aquesta satisfacció. ¿Dónde está la mayoría? ¿La mayoría dónde está? Es cridava la seu de Vox i no era l'únic crit. Prioritat nacional, el concepte que fins fa poc era propi de l'extrema dreta francesa i que Vox ha introduït ja a l'agenda espanyola posant-ho com a condició a Extremadura, Aragó o Castella i Lleó. Anem en directe a Sevilla per entrar en detall aquests resultats. Paula Brujats, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Comencem per la dreta, que com dèiem dependrà de l'extrema dreta.
5: Sí, el Partit Popular ha tornat a gestionar malament les expectatives, donaven per feta la majoria absoluta i s'han quedat amb la mel als llavis. Ningú amaga la decepció. El moderat Juanma Moreno Bonilla s'ha posat a l'embolic que no volia i a partir d'avui haurà de negociar amb Vox.
0: Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado...
5: Al Partit Popular només li falten dos diputats per a l'absoluta, però Vox, tot i que creix poc, no perdonarà i imposarà les seves condicions, començant, deia ahir Manuel Gavira, per la prioritat nacional.
2: Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
5: Prioritat nacional i cedir a Vox o repetició electoral, ja que aquí ningú contempla una abstenció dels socialistes andalusos per fer president el candidat del PP.
4: Això pel que fa a la dreta, Paula, a l'esquerra tenim la patacada del PSOE amb els pitjors resultats de la seva història a Andalusia i també la pujada endavant a Andalusia, que multiplica per 4 els seus resultats.
5: Sí, exacte, serà un dia de molta reflexió per als socialistes. Ha fracassat l'invent de Pedro Sánchez d'enviar l'exministre Maria Jesús Montero de candidat a Andalusia. Mai abans el PSOE havia tingut un resultat tan dolent. Es queden amb 28 diputats, dos menys que fins ara, però Montero no dimitirà.
1: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todo lo que se desprende.
5: I hi ha un nom de la nit, que és el de José Ignacio García, el candidat d'Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 diputats i amb el seu augment ha fet justament descarrilar les expectatives del PP.
3: Però hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía.
5: L'esquerra andalusista que ha passat la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, un resultat que fa encara més complicat el projecte per a les espanyoles del 2027.
4: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, gràcies, fins ara.
5: Fins ara, bon dia.
4: I un altre capítol d'aquestes eleccions és la lectura que se'n farà a nivell espanyol. Anem ara cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
4: Perquè es tanca un cicle de 4 eleccions autonòmiques. En totes, el PSOE ha rebut un cop important i el Partit Popular ha guanyat, però depenent de Vox. Els uns i els altres se centren en aquestes lectures.
6: Sí, avui el PP convoca tots els barons a la seu central del partit, també serà Moreno Bonilla, per fer una lectura d'unes victòries agredolces, que han obert debat a bat la porta a l'extrema dreta, una anàlisi la que faci també avui Feijóo, que tindrà molt de lectura en clau de generals. De moment, el PP ha furgat en els pitjors resultats del PSOE i el PSOE en la baixada del PP. Miquel Tellado i Rebeca Catorro.
7: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
8: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
6: El PSOE també reuneix l'executiva a Madrid. L'estratègia d'enviar ministres als territoris no li ha sortit gens bé, però deslliguen els resultats d'unes generals on creuen que el votant es comporta diferent i descarten cap avançament electoral.
4: I en aquesta línia avui també hi ha anàlisis als diaris, Frederic.
9: Sí, la de La Vanguardia, l'editorial, diu que, de cara a les generals, els resultats són prometedors per al PP i alarmants pel PSOE. El Mundo parla de triomf insuficient del Partit Popular i subratlla que Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra. Però és molt simptomàtic el que diu El País en el seu editorial, que titula El moment de la veritat. D'una banda, diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla, i en aquest context que deia abans la Paula, en què es dona per fet que el PSOE no s'abstindria per facilitar un govern del PP sense dependre de Vox, en aquest context, l'editorial del País diu textualment que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin

0: En una nit electoral on el mal resultat del PSOE, el pitjor en la seva història, no ha estat gaire sorpresa i on el PP no podrà governar amb majoria absoluta, malgrat la dreta suma el 58% dels vots. Sánchez fa bé de guanyar temps, mentre a Catalunya i a la seva esquerra la cosa va prenent forma.
1: Interessant el que apunta també Nacho Corredor avui al matí de Catalunya Ràdio, ho comentarem també a l'Àgora d'aquest programa. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
2: Saps que han arribat al Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar... No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8 i 16. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marc Jurado, Francesc Soler, Lara García i Benito Camelas. Bon dia.
6: Bon dia.
1: I avui és el dia. A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum.
7: Per ara seran molt pocs, però la plataforma confia en estar aquesta via de pagament al llarg de l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen a bon ull.
8: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment tenim que esperar 24-72 hores.
7: Qui ho diu és Emiliano Morato, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
1: La manera de pagar serà acostant el telèfon mòbil al datàfon.
7: Però a diferència d'aplicacions com Apple Pay, es farà sense donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. No tots els bancs ofereixen encara aquest servei. De fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Visa.
1: I també a partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies.
7: Es restableix totalment el servei ferroviari a la R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. Ara la línia R4 hi torna a haver trens entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, estació del Nord.
1: I aquesta setmana tornem a tenir vaga de metges.
9: Avui comença una setmana de protesta a tot Espanya per demanar un estatut propi que reguli les condicions específiques dels metges. A Catalunya la protesta serà aquest dimecres 20 de maig.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona i que investiguen els Mossos. La policia busca l'autor de la mort d'un home a tocar de la zona franca. Berta Torrades.
10: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor Andret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
11: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
10: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquests casos també han desembocat en retrets polítics.
9: Des de Junts, el president del grup municipal, Jordi Martí, ha afirmat que la situació és dantesca i ha demanat a l'alcalde que doni explicacions. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, acusat Jaume Collboni i també Salvador Illa de ser incapaços de garantir la seguretat a la ciutat, a la capital catalana.
1: I encara dels tribunals, avui arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
9: I ho fa amb la reproducció dels àudios de l'excomissari Villarejo i la declaració del comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
1: Tornem a Madrid, Alba Gil.
12: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat

0: aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 8:20, i és notícia de la nit. Un informe d'Amnistia Internacional alerta que les execucions als països que tenen pena de mort han augmentat gairebé un 80%. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Nandos Anoguera.
2: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
3: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
2: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nandos Anoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això en el context de la guerra de l'Iran i de les seves conseqüències econòmiques. Avui hi ha doble cimera per parlar-ne.
4: L'Organització Internacional del Treball presenta avui una anàlisi sobre l'impacte de la guerra d'Israel i es reuneixen també els ministres de finances del G7. El Financial Times calcula que gairebé 80 països ja han introduït mesures d'emergència per protegir les seves economies davant del conflicte.
1: I això sense oblidar els acomiadaments, que van pujant.
4: En els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses de Catalunya que podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. La irrupció de la intel·ligència artificial explica part d'aquesta situació. En parlarem avui amb el professor Santiago Niño Becerra.
1: I això mentre Donald Trump torna a amenaçar l'Iran.
5: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per a l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
1: I en aquest context, Putin prepara ja la seva visita a la Xina.
5: Sí, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
1: I mentrestant, milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases i l'administració de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
6: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
7: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
6: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
7: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
6: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara als Estats Units. Comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert de la cadena de televisió CBS.
5: La propietària de la cadena Paramount va anunciar-ho ara fa un any. Entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara qui hi haurà dijous, l'últim programa. Sí que se sap que els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, s'emetran repeticions aquell dia com a mostra de respecte.
1: I avui arriba a Rotterdam el creuer del brot d'antivirus.
8: On se sotmetrà una operació coordinada de neteja i desinfecció integral. Mentrestant, la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova PCR. Sortiria de l'hospital aquest dissabte, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica.
1: I avui l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, inaugura l'assemblea anual. Serà després de la declaració d'emergència internacional pel nou brot d'Ebola que afectarà a l'est del Congo. Montse Mir.
9: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
10: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
9: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 detecta possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda.
8: És un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa. En els últims mesos, Donald Trump ha amenaçat de prendre el control de Cuba. Ahir el portal de notícies Axios va publicar que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons per atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. El ministre d'Afers Estrangers cubà, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units d'inventar-s'ho.
1: 8:26, el Festival de Cinema de Cannes. Adam Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el Premi a Millor Actor. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
11: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Adam Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
12: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
11: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
13: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
14: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
16: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb.
17: El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port.
18: Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Pel que fa als esports, l'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
19: Gols de Carlos Romero, Quique García, una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
20: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
19: Un Manolo que reclama estabilitat a l'Espanyol.
20: Ara ja dona igual, de veritat. Manolo González no és un tema de Manolo González. És un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una... Primera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
1: I el Girona jugarà la permanència a l'última jornada.
19: Van perdre els gironins 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència matemàtica a Nietzsche, el tècnic del Girona.
21: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
19: David López, jugador del Girona.
22: Doncs el que passarà, que tothom vagi, que tothom ens ajudi. Si ells posen de la seva part i nosaltres de la nostra, units, segur que ho traurem endavant.
1: I el Barça guanya 3-1 al Betis en la 10 de Lewandowski.
19: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugranes guanyen els 19 partits que han disputat a casa a l'Spotify Camp Nou. Lewandowski s'acomiada de l'afició.
23: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
19: També a primera victòria del Madrid 0-1 a Sevilla. Xavi Pasqual que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal de la vèrtebra C7.
1: Ara són 9:15. I el matí arrenca pendent de la nova jornada de vaga d'educació. Avui s'aturen els mestres i professors del barcelonès. Des de l'escola Estel de Sant Andreu, Sara Canyete, bon dia.
0: Hola, bon dia, Ricard. En aquest centre es preveu la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara. Diuen que s'hi sumarà aproximadament un 25% de la plantilla i el servei d'acollida, el que es fa abans de les 9 del matí. Avui hi ha un terç dels nens que habitualment l'utilitzen, quan a les convocatòries anteriors ens diuen pràcticament no hi havia ningú, i això els fa pensar que avui hi haurà molts més nens a l'escola, tot i ser una jornada de vaga.
1: I aquest migdia, 1:15, foto per significar l'acord per la línia de tren orbital que ha d'anar de Mataró a Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. És un dels punts que permet aplanar l'acord de pressupostos. Redacció d'Informatius, Marta Corbalan.
2: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, faran aquest migdia, 1:15, el primer acte per escenificar aquest acord dels pressupostos que, si res no es torça, el govern podria aprovar a finals d'aquesta setmana. El desllorigador, com deia, ho ha estat el tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que Illa i Junqueras presentaran avui en un acte Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà aquest nou corredor ferroviari.
1: I avui Andalusia i Madrid és dia de país també i d'analitzar resultats, però més enllà de la política a Madrid, aquest matí es repeteix la prova PCR a les persones aïllades de l'Hospital Gómez Ulla per antivirus. Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia? Sí, es fa just una setmana després de les primeres proves on només una persona va donar positiu, continua aïllada en una unitat del nivell estable. La resta, si tornen donant negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions i rebre visites de familiars, sempre sota mesures de protecció. Pel que fa als altres dos contactes que guarden quarantena a hospitals d'Alacant i Barcelona, si també continuen donant negatiu, a partir de dissabte vinent podran marxar a casa i acabar la quarantena en format domiciliari.
1: I cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Aquest matí hi ha diverses incidències a la infraestructura ferroviària. D'una banda, a Artesa de Lleida hi ha hagut un robatori de cable a la línia d'alta velocitat i Adif avisa que això pot provocar demores d'uns 10 minuts en aquesta alta velocitat en la línia Barcelona-Madrid. D'altra banda, hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'estació de Vilamalla, a l'Alt Empordà, i això ocasiona retards a l'R11. El que va més tard és el primer tren de Portbou a Barcelona que porta una demora de 40 minuts. A la resta de la xarxa de Rodalies hi ha retards habituals provocats per les limitacions de velocitat a la xarxa.
1: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
24: Bon dia.
1: Punts vermells a aquesta hora.
24: Mira, en tenim 3. La 2, tallada a Òdena, al sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. La B23, per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida 3, en aquest cas, es troba tallada. I la C16, a Cercs, tallada a sentit Barcelona, per una investigació policial.
1: I els punts taronges?
24: Trànsit dens, amb aturades a la P7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C58 a Montcada i la Bevira a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat, i a les dues rondes sentit Llobregat.
1: De seguida parlarem de les eleccions andaluses, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Silvia Solanes.
25: Doncs parlarem amb Rebeca Carranco, periodista del País, i amb ella mirarem d'esbrinar què hi ha darrere dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. A les 10, Economia, amb Santiago Niño Becerra, i com cada dilluns, Secció del Cor, amb Laura Fa. Avui també, Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rosas, Laia Tudel i Joel Díaz.
26: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
27: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
28: Catalunya Ràdio.
26: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, Eloi Cordoví, bon dia.
29: Bon dia, doncs un temps una mica caòtic avui, amb alguns ruixats que estan apareixent ara mateix al Camp de Tarragona, restes d'algun ruixat a les comarques del nord, entremig estan obrint grans clarianes, però l'espera que torni a créixer noves precipitacions entre el migdia i la tarda, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes creiem que aquesta tarda cauran al nord-est en format tempesta, fins i tot amb alguna calamarsada. Però a partir de demà, canvi de situació. Demà farà més sol, potser a la tarda encara algun ruixat al nord, temperatures més altes, a partir de dimecres, temps prestiuenc, amb temperatures màximes que podria arribar fins als 30-32 graus o una miqueta més.
1: L'estiu quan comença, doncs, Eloi, dimecres.
29: Dimecres?
1: Ja està, ja comença l'estiu temporal estacional. Com ho dieu? Com ho dieu, això?
29: L'estiu meteorològic.
1: Meteorològic.
29: Sí, no? Sí, ho podem dir així.
1: Dimecres, ja.
29: A partir de dimecres.
1: Vinga.
29: 30-32 graus i una miqueta més segurament de cara a dijous, vull dir que bastant bé. La tendència és que torni l'estabilitat del que resta de setmana.
1: Molt bé. I les onades de calor, quan les començarem a preveure?
29: Mira, de moment no se'n preveuen.
1: Però hi ha un moment que feu com una mica de sanificació, no? De pronòstic del que pot passar.
29: normalment el dia que comença l'estiu astronòmic,
1: sí,
29: doncs fem un pronòstic de com pinta els pròxims mesos, però de moment no es preveu, és a dir, ara pujarà les temperatures,
1: sí,
29: després cap a final de mes tornarà reculant, es posarien en condicions normals i més enllà doncs ja veurem.
1: Molt bé, us ho explicarem, Eloi, gràcies.
29: Vinga, fins ara, adéu.
5: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, col·loca nuvis en llor llar, era en casa. Avui dilluns, comencem amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals, de 7 lletres. Deshidratar conreus de cereals, 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places. I és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Qualis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-qualisautolica.es.
13: Anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
14: Junts en un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
30: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
31: I després surten i dius, no m'ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
13: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: El balcó gastronòmic és un lloc...
33: Que bo.
32: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
33: Parella, què us
32: posem? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Passi l'accés en transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui ha inaugurat el Matí de Catalunya Ràdio l'empresari David Madí, l'economista Pau Ullong, l'advocada Montserrat Nebrera i la sindicalista Fran Blanco.
34: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
1: Doncs tots giraven sobre diferents anàlisis i interpretacions de les eleccions andaluses fins que el Pau ha decidit acaparar tots els endolls de l'estudi de Catalunya Ràdio.
34: Cada dia vens amb un endoll més. Ara estàs carregant el mòbil, l'ordinador...
35: En
34: algun moment descobrireu que visc en una caravana sense llum elèctrica.
35: És un refugi, és un refugi elèctric.
36: Pillant la llum de fora.
34: Si falten coses, porta-ho, no sé, vull dir que... Posarem una llargo aquí i...
35: Estona que m'he despertat, Ricard Ostrell, que se m'ha descarregat tot ja. I he d'arribar aquí i tornar a carregar.
34: Perquè hi poses molta energia de l'home.
35: Home, això segur.
34: Molt bé. Són les 8:39, 4 de 4.
1: El Partit Popular també dependrà de Vox per governar Andalusia, igual que li ha passat a Extremadura. L'Aragó i Castelló és el titular d'aquest matí. Anem cap a Sevilla, enviada especial de Catalunya Ràdio. Palau Rujats, bon dia.
0: Molt bon dia, què tal?
1: Una victòria, com dèiem, agradolça de Moreno Bonilla, un dels líders amb un discurs i unes formes més moderades del Partit Popular i que no havia amagat en campanya que dependre de l'extrema dreta seria un embolic, i ara es veu abocat, doncs, a dependre-hi. A què s'atribueix aquesta caiguda dels populars?
0: Sí, exacte, una caiguda que s'atribueix bàsicament a un excés de confiança. Els votants del Partit Popular no es van mobilitzar tot el que necessitava Moreno Bonilla, i el Partit Popular, que paga car la mobilització dels partits a l'esquerra del PSOE. És cert que el Partit Popular té una claríssima victòria, millora el resultat en vots que fa 4 anys, però és clar, és que ells mateixos s'havien marcat aquesta fita de la majoria absoluta, per tant no arribar-hi és una derrota. Moreno Bonilla va fer campanya, recordareu, dient que ell i l'estabilitat, o Vox i l'embolic, volia deslliurar-se de l'extrema dreta per enviar també, Ricard, un missatge al seu partit i a Alberto Núñez Feijóo per dir-los que amb un to moderat es podia vèncer a l'extrema dreta, però la realitat és que no se n'ha sortit.
1: De fet, ahir Vox no dissimulava gens aquesta satisfacció, deia això. ¿Dónde está la mayoría? I també cridaven aquest altre crit. Vols batre la pita ahir de prioritat nacional. Posarà com a condició entre el govern andalús?
0: Sí, evidentment, és la seva mesura estrella. Serà la primera de la llista a l'hora de negociar, ja ho deia ahir el seu candidat. És veritat que l'extrema dreta no ha crescut a Andalusia el que esperaven, però tornen a tenir la clau, i per més que al PP li falten només 2 diputats per aquesta absoluta, l'extrema dreta ja diu que no regalaran res. Per tant, ahir a la seu del PP, a part de molta decepció, hi havia més d'un dirigent que donava per impossible comprar les tesis de Vox, donava per impossible entendre's, i per tant deixava entreveure una possible repetició electoral passada l'estiu, però això té molts riscos. Moreno Bonilla ja sap el que és pactar amb Vox, perquè en el seu dia, el 2018, va ser el primer en fer-ho. Per tant, veurem com acaba la negociació, que tot just començarà avui.
1: I molt interessant també, ens fixarem també a l'Àgora, el que ha passat a l'esquerra, patacada històrica del PSOE, i també l'esquerra regional, que passa per davant d'aquest invent, d'aquesta coalició entre Sumar, Podem i Esquerra Unida.
0: Sí, aquí el gran titular és que la desfeta del PSOE, per més que anunciada, no és menys dolorosa. Han deixat de ser el partit de referència a Andalusia, i María Jesús Montero, l'aposta personal de Pedro Sánchez, no ha aconseguit cap tipus de mobilització, i és que mirant les dades són molt significatives. No ha remuntat ni a Sevilla ni tampoc a Dos Hermanes, el feu històric dels socialistes. Per tant, és una derrota incontestable de l'exministre d'Hisenda, i que dibuixa un futur complicat per al PSOE andalús, però també per a Pedro Sánchez, que perd encara més poder territorial. Veurem avui si hi ha moviments aquí a Andalusia després d'aquesta derrota. I l'altre titular de la nit és aquest, el d'Endavant Andalusia, que aconsegueix una mobilització rècord amb 8 diputats, i que a més el que fa és passar per la cara a la coalició que van firmar Sumar, Podem i Esquerra Unida, i que per tant encara fan més complicat aquesta possible entesa de cara a unes eleccions generals de l'any que ve.
1: Gràcies, Palau Rujats, des de Sevilla.
0: Bon dia, fins ara.
1: Un titular, amb què us creu d'aquestes eleccions, d'aquests resultats? David Madí.
2: Bé, jo crec que hi ha dues parts a l'anàlisi. Un, el primer, que és què ha passat, i què és el que passarà a partir d'ara. Jo crec que l'anàlisi del que ha passat ha de ser mitjanament ordenat. Primer, el PP obté una gran victòria. No és una victòria menor. Després de 8 anys de govern, quedar-se a les portes justes de la majoria absoluta, creixent en vots i tot plegat, no és, és una gran victòria. Veurem, evidentment, queda atrapat, com amb la resta d'escenaris en Vox, però això tampoc és nou. I això és el que dibuixa el que passarà, el que pot passar després. Per tant, la victòria del PP és clara i nítida, i sobretot hi ha una cosa que lliga amb el segon resultat, que és que l'Andalusia que representava la María José Montero és l'Andalusia...
1: Jesús Montero, sí, sí.
2: Jesús, perdó. Sí, sí. Montero és la que precisament l'estereotip aquest és el que ha fracassat. I anem al resultat del Partit Socialista. El resultat del Partit Socialista és un resultat desastrós, sense pal·liatius, trenca el seu terra, i, però no només això, sinó que els prolegòmens de les eleccions generals, que serà la segona part, doncs és el pitjor resultat de tots, si no recordo malament, i ho dic de memòria, d'Extremadura, Castella i Lleó i la resta, el 22%, és el resultat més baix de tots del que era un feu tremendo, imbatible del Partit Socialista.
34: Absolutament.
2: Jo crec que aquí han tingut un error garrafal, més enllà d'aquesta interpretació de què és el que vol ser Andalusia. Han tingut un error garrafal amb la candidata. Jo crec que se'n van donar compte molt aviat. Vaig tenir alguna conversa amb un personatge important del Partit Socialista just abans de les eleccions i ja sabien que era una candidata que no funcionava, amb una campanya que no funcionava. Perquè això ells n'eren bastant conscients. I després Vox creix lo mínim, lo suficient per treure la majoria absoluta, seguint la pauta que ha anat passant amb les altres eleccions i que situa les properes eleccions generals amb aquest dilema bàsic de PP-Vox com a binomi contra el Partit Socialista. Amb la resta, el que és l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra, bueno, en fi, ahir tenien unes grans alegries i tot, però segueix sent una cosa dividida i d'escassa capacitat, i diguéssim, li donen un gran salt d'alegria i tot plegat, però em sembla que segueix sent una cosa bastant irrelevant.
34: Sí, que podré fixar-me en l'Andalusia si ha servit o no per revitalitzar l'esquerra, perquè és una via que de moment sembla que això podria...
2: Bueno, això va lligat al debat de si hi haurà la unitat al voltant d'això. Sí. De totes maneres, jo crec que l'important és de que avui comença l'any electoral. Avui comença l'any electoral a l'Estat, veurem si és esgotant la legislatura de juliol o un escenari que jo considero estratègicament bastant probable, que és juntar a municipals i espanyoles.
34: Parlem també d'això endavant d'Andalusia, també m'agradaria parlar de Catalunya, perquè tinc molta presència també en aquestes eleccions i també veient com estan els resultats, també analitzar si funciona o no parlar de Catalunya a Espanya, que sembla que no. I un altre element important, avui El País titula una editorial que diu El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del Partit Popular d'Andalusia posaria a prova aquest missatge de moderació de Manuel Bonilla i apunta, que això és interessant, que el resultat obligaria el PSOE a no descartar les opcions per evitar l'entrada de Abascal al govern. És a dir, que aquí El País ja es posiciona per intentar generar una aliança entre Partit Popular i PSOE en un cas com el d'Andalusia. Montserrat.
3: Sí, bueno, és una alternativa. En tot cas, fixeu-vos, l'escenari de María Jesús Montero esfondrant el que havia estat el terra històric de Juan Espadas és segurament un mal escenari, però des del punt de vista de la política general, probablement el que ha passat a Pedro Sánchez és el que millor li podia convenir, perquè s'ha perdut aquesta majoria absoluta per part de Moreno Bonilla i, per tant, en unes eventuals eleccions, jo també estic d'acord que probablement ajuntades amb les municipals, malgrat tot el que els ajuntaments han dit d'intentar que no cremin el que li queda de potència en aquest nivell, a nivell local, però jo crec que probablement es donaran, serà molt plebiscitària si serà, voleu aquest tàndem, és a dir, el que més li interessava, la segona cosa que més li interessava al Partit Socialista és que es veiés que el PP depèn de Vox. I en aquest PP que depèn de Vox, ells presentar-se com a alternativa. Per tant, plebiscitar, veurem quines són les coses que proposa per les eleccions. No descartem fins i tot que hi vagi incorporat, ja s'ha dit en algun altre comentari que he llegit, però bueno, per exemple, plebiscitar la forma d'estat, si monarquia o república, per exemple, que una reforma constitucional on s'inclogués en l'article 15 el dret a l'avortament, per exemple, el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles a dins de la Constitució. Aquestes coses...
34: Però això salvaria, Sánchez?
3: Clar, imagina't que tu planteges com a alternativa que això és o jo o el caos. O el caos de PP, Vox...
34: Clar, però si fas això, Montserrat, d'acord.
3: Si fas això,
34: ara hauries de tenir l'obligació d'intentar que Vox no entri al govern d'Andalusia.
3: Per això ho lligava amb el que acabes de dir.
34: Si va d'això,
3: per això ho lligava amb el que acabes de dir. És possible que pensi que una part d'aquesta estratègia per a aquelles eleccions generals sigui en això? Depèn de quan d'immediatament es donin aquestes eleccions. És a dir, quan pugui aguantar si no arriba al 2027. Però, efectivament, una part seria... És possible una grossa en coalició en Andalusia com a camp de proves?
34: Bueno, o que doni suport al PP. També pot donar suport al govern, suport que governi en minoria.
36: O des de fora, bueno, sí, sí, amb la inestabilitat que això l'ajudaria encara més, no?
34: Sí.
36: Però jo crec que l'escenari que s'ha plantejat per ell era segurament no el millor, que el millor hagués estat no perdre els 30 escons, però en última instància, ja cremada i absolutament eliminada probablement fins i tot del govern la Maria Jesús Montero, per mi el que millor el que li ha passat és veure com ells presentarà com a alternativa aquesta coalició diabòlica del Partit Popular i Vox.
34: Pau Jafra, Pau.
4: Jo he de fer un titular també, tipus David Madí, o em puc estendre'm una mica?
34: T'has demanat un titular i...
4: Endavant. No, si hagués de fer un titular, bromes a part, seria Podemos i Sumar han de plegar. Aquest seria el meu titular. I llavors, si tinc temps de desenvolupar-ho, diria diverses coses. La primera, sobre Endavant Andalusia, que has comentat alguna cosa, i evidentment és un projecte polític que segueixo amb interès des de que es va formar, i contra una certa anàlisi que estic veient avui, que és bastant sorprenent, no? D'alguna manera el que es ve a dir és que l'esquerra, no? la tesi rufián, tornem-hi, seria que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, suma, i fins i tot en el cas d'Andalusia, suma més enllà de Vox, no? El que diria és que la tesi que d'alguna manera es posa sobre la taula i es fa certa amb les eleccions d'ahir, altra vegada, és que una esquerra no sucursalista, no sotmesa a l'esquerra espanyola, jacobina, autoritària, estalinista, perquè recordem que Adelante Andalucía són els supervivents de Pablo Iglesias. No es pot dir que tu estàs a favor de la senyora Irene Montero i el Pablo Iglesias i que són imprescindibles per reconstruir un bloc a l'esquerra del PSOE i a la vegada dir bravo Teresa Rodríguez, com està dient avui el senyor Gabriel Rufián. O sigui, o una cosa o sí, l'altra. Llavors, el que s'ha demostrat ara
34: és que aquí el PSOE necessita el seu Vox.
36: El xico puede decir cualquier cosa.
34: El PSOE necessita el seu Vox. No? I com més siguin els altres, millor pel PSOE, perquè considera que
36: això pot
34: afavorir.
36: Totes les sumes no són iguales.
34: Sí, el Vox no en tema ideològic, sinó en tema de suport, no? De sucursal, que deies.
4: Sí, sucursal en el sentit de que no és una esquerra pròpia, que tingui un projecte propi arrelat i nacional centrat, com el té l'esquerra gallega, l'esquerra basca, l'esquerra andalusa, perquè de l'Andalucía, escolti, són resultats, bueno, relativament modestos, però déu-n'hi-do per un projecte que és ecosocialista, feminista, autodeterminista, andalusista, etc etc. No deixa de ser una mica uns resultats similars als que en el seu moment la CUP va treure en el seu moment de màxim esplendor parlamentària, diguéssim, no? Després les coses han anat com han anat, però bueno, seria equivalent. I finalment, es diu que aquesta esquerra té força, la força, per també posar una mica d'aigua al vi, però crec que hem de ser realistes, o sigui, aquesta força no sucursalista, nacionalment centrada i sobiranista, sembla que està sent l'alternativa a tots els territoris a una esquerra, insisteixo, que no només és nacionalista espanyola, sinó que a més té unes maneres estalinistes de gestionar la discrepància brutals, no? Tothom ha patit el secretari general Pablo Iglesias a l'esquerra espanyola, i tothom que ho coneix de prop sap que tinc raó, sinó que també, sent cert això, el que s'ha de reconèixer és que bàsicament aquesta esquerra el que té força és per resistir, perquè fins i tot en un escenari en el que es diu que el PSOE ha tret uns molt mals resultats i aquesta esquerra està traient uns bons resultats, el PSOE triplica els resultats de PSOE i Izquierda Unida més aquesta esquerra. Per tant, al final, tampoc ens flipem i aquestes esquerres tenen de moment la força per resistir, a diferència de Podemos i Sumar, que efectivament el que han de fer és plegar. O sigui, no hi ha cap territori en el que tingui sentit que aquestes forces segueixin intentant representar l'esquerra, perquè no estan traient bons resultats enlloc, ni tan sols Andalusia. Recordo que Andalusia és el feu del Partit Comunista d'Espanya. O sigui, el Partit Comunista d'Espanya s'ha estrellat...
36: A veure si una cosa en la que estarà d'acord.
34: Sí. No, però és veritat, és contundent el Pau, però és veritat que si mires els resultats que dret Podem...
4: A tot arreu.
34: A tot arreu, al País Basc mateix i...
36: És per plegar.
4: Només poden que amagar les sigles i treuen una mica de bons resultats quan les amaguen. Doncs escolti, senyors, vagin-se'n a casa.
34: Afra.
5: Sí, jo estic d'acord amb aquesta reflexió. D'entrada, el Partit Socialista és absolutament incapaç de recuperar una hegemonia que va perdre l'any 2018. Vull recordar que l'any 2018 Susana Díaz va treure 33 escons i li va ser incapaç de poder governar. 2018, ja. Per tant, no sé si va de recuperar l'hegemonia o reconèixer que aquest Partit Socialista no convenç als andalusos i a les andaluses. Segona, sí, bueno, el Partit Popular efectivament ha guanyat, és una majoria que no es pot negar, però tenim lío. Tenim lío perquè el mateix Moreno Bonilla abocava per no haver de governar amb Vox, i per tant jo considero que aquesta moderació que es presentava de Moreno Bonilla i que ha sigut la que li ha donat 53 escons, ara està en tela de judici. Per tant, ja no hi ha dues almes dins del Partit Popular i, per tant, ja ningú concebeix el Partit Popular com a independent per si mateix. És a dir, té un marit o que es diu Vox i aquest Vox creix. Poc, però creix. Creix un escó. Un escó. I per altra banda, bueno, sí, efectivament, Adelante por Andalucía, podem dir que ha tret uns resultats que no són ni comparables tan sols als que ha pogut treure, als que han pogut treure les tres primeres forces, però és evident que és el gran vencedor. Per què? Perquè és el que més creix. I per tant aquí hi ha un projecte que la gent està, que està il·lusionant i que la gent li està donant suport. De 2 a 8 creix 6 escons i jo crec que és un missatge rotund cap a les esquerres, també cap a Por Andalucía, sobretot cap a Podemos, i caldria també reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, de la mateixa manera que el Partit Socialista ha de reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, si aquests dos partits, que són quarta i cinquena força, haguessin anat junts, si els protagonismes de les sigles, si les figures haguessin donat un pas al costat, ara podríem estar parlant d'una tercera força en mans de les esquerres i no una tercera força en mans de Vox. Tot i així, el bloc de l'extrema dreta continua sent predominant a Andalusia, com va ser fa 4 anys, però es retalla mínimament, però es retalla l'esquerra, i per tant la presència de l'esquerra dins de la cambra serà major. Tot i així, és veritat, el Partit Popular guanya, no aconsegueix el seu objectiu, però guanya, i això s'ha de reconèixer.
34: Ara passem també a les veus, també per seguir aquest anàlisi del que ha passat a Andalusia, i també ho traspassarem a Espanya, i també ens fixarem en l'ús de Catalunya en aquesta campanya electoral i quines conseqüències ha pogut tenir això també en els resultats. Però abans, hi ha hagut un atropellament a Vilanova. Maria, què ha passat?
7: Bon dia, doncs mira, han tallat la circulació de ferroviària a l'R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Sitges en tots dos sentits, perquè hi ha hagut aquest atropellament d'una persona que creuava per un lloc no habilitat, segons informa Adif. L'atropellament ha estat a la sortida de l'estació de Vilanova, direcció Barcelona, per part d'un tren que venia de Sant Vicenç de Calders, però repetim, ara mateix la circulació està tallada a l'R2 Sud en tots dos sentits. Renfe ens explica que està gestionant transport alternatiu entre Vilanova i Sitges.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
15: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa.
16: Les notes del nen, les obres a casa.
15: El manteniment del cotxe.
16: Ah no, això no és cap càrrega.
17: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
16: Això.
18: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
19: Com és la nit de Sant Joan?
20: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
21: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
22: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
23: Què li ha fet a la meva filla?
24: No passa nada.
25: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
26: Clar que no.
25: M'ho jures.
26: No, fill, no pot pagar això.
22: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
34: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Tau Llong. I avui la pregunta arran de les eleccions d'Andalusia, que és, a partir d'ara què? Marta Monforte, periodista d'Infolibre, bon dia.
27: Hola, bon dia, Ricard, com esteu?
34: Què passarà a partir d'ara?
27: Doncs jo crec que les coses continuaran més o menys igual. És a dir, el Partit Socialista sabia que anava a treure un mal resultat respecte al que va treure fa 4 anys. És cert que la debacle va vindre a 2018 amb Susana Díaz. En aquest cas té 28 escons, que no és una bona notícia per al Partit Socialista, però sí que se n'alegren de què ha passat a la seva dreta, no? Al Partit Popular. Que jo crec que encara que Moreno tracte de incitar al Partit Socialista a una abstenció, això no passarà, ha quedat ben clar, i jo ahir parlava amb un membre de la direcció nacional del PP i em dia, si empatat en Vox a Extremadura, a Aragó i també a Castilla i Lleó, previsiblement en les pròximes setmanes, per què no ho podem fer també a Andalusia? És a dir, tornarà a passar, que va passar ja fa 8 anys, i Moreno, jo crec que des de fora, intentarà que des de fora Vox li suporti la investidura. I potser a l'esquerra sí que n'hi ha un debat més fort sobre quina presència ha de tindre les esquerres perifèriques en un futur govern a nivell general i el paper que tindrà en aquest cas Sumar i també Podem i la resta d'actors que no han tret tampoc un gran resultat, però almenys sí que han aguantat el suport que van tindre fa 4 anys.
34: També hi havia internament en el Partit Popular aquesta discussió de si el Partit Popular havia d'anar cap a la banda més ayusista o cap a la banda més Moreno Bonilla. I ara sembla que tot això queda en el mateix punt on estàvem.
27: Efectivament, de fet jo crec que el problema que té ara Moreno és que ell s'havia construït una imatge de baró moderat i que podia fer-li front a Ayuso en moltes perspectives i ara això ho ha perdut, perquè ha perdut la majoria que li dona aquesta aura, aquesta intencionalitat de discutir no només a Ayuso, sinó també inclús a la direcció nacional del PP, no? Ell es presentava moltes voltes com algú que podia fer-li front a Feijó en qüestions de gestió, com van veure, per exemple, a l'estudiant de damunt, no? Com en la direcció del Partit Popular tractaven de culpar al govern i al ministre Óscar Puente i ell no va entrar en aquesta qüestió. Doncs això jo crec que ara ho perd i perd aquesta capacitat d'influència dintre del que és l'estructura del Partit Popular i haurà de veure com conjuga un suport de Vox que ha deixat claríssim que vol que la prioritat nacional estiga als acords, dona igual si estiguen dins o fora de l'executiu andalús. Aleshores, haurà, jo crec que, de mentar-se el marró que no volia i tindrà embolic. Va intentar fer totes les bandes que no hi haguera aquest embolic, però no només s'ha complit, sinó ells culpen a Gran Andalucía d'això, però no només, sinó també, que no ho hem mencionat abans, s'acabó la fiesta, la candidatura de la titular ultra al vice, perquè ha tret un 2,5% dels vots, més de 100.000 vots, i això els ha perjudicat, entenent en el PP, de cara a tindre la majoria absoluta.
34: Mm. Hi havia també aquella opció de si avui o no avançament d'eleccions generals. Creus que ara queda totalment esvaït davant d'aquest resultat?
27: Sí, jo de moment crec que això no interessa a Pedro Sánchez. Ja sabem que ell és un estratega, busca l'oportunitat política quan la tinga, i a no ser que les enquestes diuen que té una possibilitat real de que les esquerres sumen o que ell puga repetir l'escenari de 2023, no ho farà. I pot ser, ara veu com les esquerres organitzen i que ell té força, perquè és cert que en les andaluses se dona un vot dual i en les generals no es vota de la mateixa manera que s'ha votat ara a les autonòmiques, doncs ho farà, però de moment jo crec que no estan en sus plans, i si ho fa ja vos dic que és perquè ho té molt estudiat i perquè pensa que té alguna oportunitat d'incidir-se'n, sobretot i aprofitar-se d'aquest embolic de PP i Vox i dels pactes autonòmics que s'han tingut a tot arreu, no?
34: Marta Bonforte, gràcies per acompanyar-nos.
27: Moltes gràcies a vosaltres.
34: Són les 9:02. I la pregunta també és com resistirà Pedro Sánchez, amb quines majories, com avançarà en aquest any que queda de legislatura. I aquesta és una pregunta que veurem, perquè tothom, en aquest any hi haurà una cursa electoral, per tant, David, entenc que els partits voldran marcar més perfil de partit que no tant de govern o d'estabilitat.
2: Bé, jo crec que avui és el dia 1 de l'any electoral, ho he dit abans, i crec que veurem coses. Paradoxalment, que és la segona part de l'anàlisi que feia, aquest desastrós resultat del Partit Socialista a Andalusia li dona l'oportunitat, un, de cimentar una nova estratègia en el PSOE. I això, que és un resultat indiscutiblement dolent, permet reorientar. Jo crec que veurem coses diferents. Primer, crec que veurem una operació reset. No sé si tindrà forma de canvi de govern, cosa que crec que és possible.
34: Per un any? Sí, una crisi de govern?
2: Crec que avui posen ells en marxa l'operació un any. Código Rojo, operació un any. I crec que tenen... crec que volen fer una estratègia diferent. Què es demostra tot aquest reguitzell d'eleccions? La tossuderia que el PSOE ha volgut, que és guanyar per l'esquerra, és a dir, intentar guanyar per l'esquerra, és un fracàs absolut. Val? Això ho explica molt bé l'Ivan Redondo, que per cert torna a estar in the house, i per tant, doncs, pels que ens agrada l'estratègia política, doncs és interessant.
34: Veurem que passen coses, sí, sí.
2: I jo crec que explica molt bé. Ells consideren, o construiran, o volen que arribi a bon port, i creuen que ho aconseguiran, que és l'ordenament de l'esquerra, amb la fórmula Rufián o la que sigui, en el fons Els és bastant igual mentre surti, per una qüestió senzillament de restes, és una qüestió matemàtica de restes en el càlcul general, i llavors, diguéssim, una vegada organitzat això, disparar l'estratègia cap al centre. Val? Perquè el que és evident és de que la batalla està entre els 700.000 i 900.000 vots de frontera entre el PP i el PSOE, si basculen o no basculen, si aconsegueixen bascular o no bascular, en el centre. Vale? Ells fins ara han tingut una orientació cap a l'esquerra, volen guanyar per l'esquerra, el govern més progressista de la història, torturant a les classes mitges, matxacant a tot el personal, i crec que podem veure una estratègia diferent a partir d'ara. Paradoxalment, com deia, aquest horrible resultat que han tingut a Andalusia els hi permet resetejar la situació i obrir una nova estratègia.
34: Pau. Doncs mira, jo com que he vist baixar el sots director, he pensat que ell ens donaria les respostes perquè jo no les tinc, i com que ell en sap tant, dic que potser ens ho ve a explicar ell el que passarà. No, la veritat és que abans comentava fora de micro que una de les característiques que jo veig en el lideratge aquest de Moreno Bonilla, que els companys discrepaven una mica, no? Però és que tinc la sensació que és una mena de presidilla, no? És a dir, que és aquest lideratge que no és molt carismàtic, el David em deia, potser ho és una mica més, però que és molt...
0: no vol bronca, no vol bronca,
34: gestió, sí. Que no vol bronca i tal, no? Ho dic també perquè en la línia d'intentar pensar quina mena de lideratges estan funcionant, també un, si veu el José Ignacio García, el líder de Adelante Andalucía, també s'han pogut aprendre molt d'aquests lideratges, no? Doncs bueno, jo crec que reflecteix un estat d'ànim d'època, que és que la gent, davant de tota la cridòria, la inestabilitat, el malestar, del que parlem sempre, la seguretat, malestar econòmic, incertesa, doncs ens agradarà més o menys, però està apostant per una gent que d'alguna manera intenta oferir tranquil·litat en els seus discursos. I això, efectivament, hi veig una contradicció amb el lideratge de Pedro Sánchez en els darrers mesos, no? Ell, efectivament, s'ha tirat una mica al monte, ocupant aquest espai que en aquest sentit no ocupa ningú. Jo no confio gens en aquest procés d'unitat de les esquerres que el David planteja com una ocupació que permetrà al PSOE centrar-se. Més que res perquè no veig incentius en els agents d'esquerres, ni els veig a Catalunya, dissortadament, ni els veig a nivell de l'Estat, pel que he explicat abans, perquè hi hagi una unitat, perquè seria l'enèsima unitat de les esquerres heterodoxes, de sumar... Jo crec que això no arribarem a temps abans de les eleccions, i per tant... anirem a eleccions amb una mica amb els mateixos... Amb les cartes repartides d'igual manera que com estem ara. Jo és la intuïció que tinc. I per tant no crec que canviï massa la cosa i no crec que el PSOE tingui temps de girar massa i mirar massa la seva estratègia i la tàctica en aquest sentit electoral. I sobretot això, perquè l'estratègia rufián, jo crec, que li estem dient així tota l'estona, però crec que és evident, jo crec que té bona fe, està ben pensada, però és impossible que arreli amb el temps que falten per les eleccions.
2: Perdó, només un petit apunt de l'estratègia que intentava explicar abans, un últim ingredient molt important, que és la plurinacionalitat. El PSOE no se'n sortirà sense acceptar de veritat un projecte plurinacional. I això té a veure amb moltes coses que s'han d'arreglar pel camí.
0: No el tira més enrere, el PSOE? Perquè, és a dir, al final aquests resultats també expliquen que l'aposta per Catalunya del PSOE no funciona a llocs com Andalusia. I castiga el PSOE Andalusia.
2: No, Andalusia...
0: I això ens ho recordaran. Ens diran que és culpa del concert econòmic, que no és concert econòmic, del pacte...
2: Andalusia és evident que no funciona, però és tan evident de que si el PSOE pot construir una suma alternativa a PP Vox, passa de nou per tots els partits que estan en l'àmbit nacionalista i sobiranista.
0: Fet, en la línia del que apuntava, aquestes eleccions andaluses han tingut novament protagonista a Catalunya. Mayor Roger, bon dia.
1: Bon dia. De fet, en tota la legislatura, l'Ara deia l'altre dia un estudi que Juan Manuel Moreno Bonilla havia parlat de Catalunya en el 30% de les seves intervencions al Parlament andalús. Això en les intervencions al Parlament. Després, en campanya, se n'ha parlat i molt, potser una mica menys que el 2022, quan estàvem immersos en preprocés posterior als indults i prèvia a l'amnistia, però se n'ha parlat i molt, sobretot pel finançament autonòmic, un finançament pactat per l'exministre d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ara candidata del PSOE a Andalusia, i que sobretot Juan Manuel Moreno Bonilla ho feia servir per desgastar-la. Això deia, per exemple, el debat, l'últim debat que hi va haver a Canal Sur.
6: Usted no nos da ningún dinero, ninguno. El dinero que se recauda con el trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad andaluza a través de los impuestos son los que recauda la señora Montero, una parte, un 50%. Y es lo que nos corresponde. Por tanto, usted no nos está regalando
3: nada. Un nuevo modelo.
6: Nada, no nos está regalando nada. No hay ningún modelo de financiación. No vuelva a mentir. Mire usted, señora Montero, mire, usted sería una magnífica candidata en Cataluña.
1: Seria una magnífica candidata a Catalunya, li va dir l'ara guanyador de les eleccions. Com li va respondre María Jesús Montero? Doncs amb un altre pacte amb els catalans, el pacte del Majestic.
3: Porque ustedes, el único modelo de financiación que aprobaron, el del señor Aznar, ¿sabe con quién lo pactaron? ¿Sabe con qué? Con el señor Pujol, pacto del Majestic. Por tanto, no se esconda detrás de Catalunya ni detrás de Pedro Sánchez.
1: Per tant, el pacte de finançament i els suposats privilegis als independentistes que dona el PSOE han sigut una de les armes electorals del Partit Popular. Fins i tot en el míting final, Juan Manuel Moreno Bonillo, va intentar afegir un altre element, que és els futurs pressupostos de la Generalitat. Recordem que avui es presenta el tren orbital, això va sortir el dijous passat, i en aquest intent d'aconseguir la majoria absoluta, el candidat del PP ho va dir al míting final d'aquesta manera.
4: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán.
1: Ho han fet els candidats d'Andalusia i també els líders de Madrid que han anat a fer campanya, especialment Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal, amb la cançó que ja ens coneixem dels privilegis que dona el PSOE als independentistes i el pacte que diu Vox amb els colpistes.
9: Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles. Y los golpistas de Cataluña que han querido robarnos nuestra patria, todos amnistiados por este gobierno criminal, traidor y mentiroso.
0: I una altra cosa, que és que Salvador Illa no em consta que hagi baixat a fer cap campanya a favor de María Jesús Montero a Andalusia. Per tant, intueixo que no sumava la presència d'Illa a Andalusia.
10: No, i a més, Salvador Illa és molt prudent. Sabia que associar la seva figura a la d'una clara perdedora de les eleccions no era precisament un plat de bon grat. Jo continuo dient que això necessàriament aboca a la plebiscitació de les properes eleccions generals. És a dir, tot l'escenari, malgrat que segurament el punt feble d'aquesta proposta que farà Pedro Sánchez, justament perquè necessitarà totes aquestes forces perifèriques, forces que tenen incardinació a cadascun dels territoris i que demanen, com ara la pròpia Adelante Andalucía, no? Demanen una visió una mica diferent d'aquesta jacobina centralitzada pròpia del Partit Socialista, però amb aquest punt feble totes les propostes que es faran seran. Aquí al davant heu vist repetir a totes les eleccions autonòmiques un tàndem, un tíquet guanyador, de la dreta, que és que s'afableix el Partit Popular i que creix aquesta opció política que és Vox. I jo em presento com el salvador davant d'aquesta opció. I crec que, vist el resultat a Andalusia, probablement aquest artefacte inventat pel Partit Socialista de l'operació anomenada Rufián, aquest artefacte es deixarà una mica en la rereguàrdia. No dic que es desactivi, perquè potser rasquen alguna cosa, però la seva idea és plebiscitar-se. Per tant, ell és el salvador davant d'aquest tiquet que considera que és el final del progrés a Espanya i que té, com dic, aquest punt feble perquè Catalunya efectivament s'ha transformat en una mica la pedra a la sabata. Òbvia, per part de, amb el to molt estrident de Vox o amb el to més moderat de Moreno Bonilla, però s'ha transformat en l'esquer per dir-li a María Jesús Montero, vostè és la creadora d'un model desigual per Espanya i, per tant, atiar tots aquests fantasmes que ja venen des del temps de les firmes de l'Estatut, és a dir, que no és nou, i que en el Partit Socialista ha tingut durant molt de temps, recordeu, Rodríguez de la Borbolla dient que aquí a Catalunya no podien tenir una bona educació perquè es gastaven els diners en altres coses i, en canvi, ells podien regalar o donar un ordenador als nens a l'escola. Per tant, això és molt antic. Però aquesta vegada la cosa s'ha complicat. I s'ha complicat perquè aquell panorama d'uns contra altres era molt bipolar i ara s'ha transformat en una cosa més complicada. Per tant, l'única possibilitat del Partit Socialista és fer, que ho fa molt el propi Sánchez, fer de l'oportunitat virtut i, per tant, transformar aquesta sembla amenaça de la dreta en una oportunitat de reeixir com a gran salvador a l'esquerra.
5: Sí, si em permeteu només una cosa, la immigració a Andalusia és al voltant d'un 10, 12, 13%, no és tan alta com aquí a Catalunya, però sí que hi ha una certa correlació entre els llocs d'Andalusia on hi ha més immigració i on Vox està guanyant. De fet, Almeria i Màlaga, entrant una mica en el detall dels resultats, són dues províncies en les que Vox ha passat per davant del PSOE. D'acord? Són pràcticament les úniques. I són dues províncies, efectivament, en les que sobretot hi ha aquests sectors econòmics, productius, pràcticament diríem improductius, que tenen a veure amb el turisme, la Costa del Sol, l'agricultura, de baix valor afegit, etcètera, etcètera. Per tant, aquest cercle viciós que també veurem aquí a Catalunya d'aquells que fomenten un sistema productiu que només atreu mà d'obra barata perquè paga salaris baixos i degrada, i a més està, com hem vist aquests dies amb aquest informe Fènix, no?, del que s'està parlant tant, està generant una subvenció directa per aquest capital que és tan poc productiu, aquests mateixos que estan fomentant aquesta economia tan poc productiva que atreu salaris baixos són els que després es beneficien a les eleccions culpant a les persones migrades dels problemes dels andalusos. Però que és una estratègia que està tenint resultat, no? És a dir, els senyoritos, no? És a dir, els senyoritos del camp andalús de la mà de PP i Vox culpant els immigrants.

0: rebut va ser un altre, com passa en altres comunitats autònomes. Això és una finestra d'oportunitat. No crec que tant. Crec que la finestra d'oportunitat, i com bé dèieu, tot és culpa de Catalunya, l'ofereix la mateixa Catalunya. Ara la presència a Galícia de Benigà és molt més important. Ara la presència a Andalusia d'Adelante és molt més important. La presència de Compromís a la Comunitat Valenciana, en el País Valencià, és molt més important. Ara la que trobem a Xuntaragan, ara quan no exista, el Xa, vaja, a Aragó, és molt més important, i la presència de Mas Madrid a Madrid també és molt més important i notable. Per tant, el Partit Popular vol veure que tot és culpa de Catalunya, però certament potser arran d'aquesta força que han tret les forces independentistes, sobretot Esquerra Republicana, ha forçat acords que són de millora. Podem entrar a debatre, si podrien ser millor o pitjors per Catalunya, han fet que les esquerres recuperin una essència sobiranista i es comencin a articular políticament i estiguin donant resultats. Per altra banda, jo també estic d'acord amb el que abans es comentava al respecte d'Isabel Díaz Ayuso i al respecte de la part més interna del Partit Popular. Ara mateix Ayuso té una altra oportunitat, que fins fa unes hores no les tenia. No tenia aquesta segona oportunitat. Ara mateix és, de nou, una líder a la que el Partit Popular no va sortir a salvar en aquestes setmanes, en aquestes terribles hores últimes que s'han viscut des de Mèxic, i en canvi ara té una oportunitat com a conseqüència del resultat que ha tret Moreno Bonilla, que, insisteixo, és un bon resultat, ningú ho pot negar, però és un resultat que el que diu és que el votant del Partit Popular no vol moderació i necessita i vol un aliat en el camí que es diu Vox, no? Que és l'extrema dreta, vol aquell missatge més d'extrema dreta, més posicionat en la prioritat nacional, com bé es cantava, com bé s'escoltava a les hores últimes d'ahir entre els votants de Vox i els líders de Vox a Andalusia.
1: Són les 9 i 18 i una vegada passada les eleccions a Andalusia, ara a Catalunya ja es posen d'acord per pressupostos. L'IRPF era una pedra a la sabata i ara la pedra ja ha agafat la sabata, l'han tret i ja està. Tu, Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: On està l'IRPF?
2: Doncs l'IRPF, Esquerra diu que hi segueixen, que segueixen una condició i una fita aquí a arribar, però el que no hi és al mig de la negociació pressupostària. Per tant, aquella X...
1: Però recordem que això és el que va fer tombar els pressupostos.
2: Clar, avui fa exactament dos mesos. Avui fa exactament dos mesos passava una cosa insòlita en aquest país, que és que el govern retirava uns pressupostos que ja havien començat la tramitació al Parlament. En aquell moment, el que ho va fer descarrilar va ser aquest desacord amb l'IRPF, un desacord que no ha evolucionat, que hi segueix sent. Esquerra manté que aquesta és una posició del partit, que és una defensa del partit, però és veritat que en aquesta negociació pressupostària això ja no és una condició. De fet, poques hores després de retirar els pressupostos ja ho va deixar de ser. I ara les condicions són unes altres que estan pràcticament tancades. És que ja no vull dir ni encarrilades, estan pràcticament tancades i anirem veient els diferents plans seqüència durant la setmana fins a arribar probablement aquest divendres a l'aprovació altra vegada en Consell Executiu del projecte de llei de pressupostos.
1: Per tant, ni el malestar, diguéssim, amb Trapero ha encallat aquest acord, ni les vagues que estem veient d'educació han encallat aquest acord, i l'acord tirarà endavant i, per tant, hi haurà pressupostos. La tramitació serà més llarga, per tant, ens anirem cap a juliol per aprovar els pressupostos al Parlament.
2: Sí, sol ser un mes i mig, unes sis setmanes aproximadament, sí. Això si no hi ha cap entrebanc, que sempre en poden sortir, i, per tant, es compliria aquell calendari que fa dos mesos es van marcar, que és acabar les sessions, per tant, anar-se'n de vacances a final de juliol amb els pressupostos ja aprovats al Parlament de Catalunya. Aquesta és la previsió a les d'ara, que presentant ara els pressupostos hi hauria marge per poder-la complir.
1: I per què no estan incloent els Comuns i Esquerra Republicana no estan apretant per posar les condicions que demanen els mestres i professors d'aquests pressupostos?
2: Doncs això ho hem preguntat tant amb Esquerra Republicana com també als Comuns. L'argument que utilitzen, i aquest és molt compartit entre uns i altres, és que el pressupost ja és l'instrument per poder acollir moltes d'aquestes demandes que estan fent els sindicats. Ara, és veritat, cap de les línies vermelles i cap de les propostes que coneguem a hores d'ara, dilluns a aquesta hora, passa per assumir algun d'aquests compromisos que plantegen els diferents sindicats que posen damunt la taula al voltant de l'educació, just en un dia en què, i en una setmana, en què les vagues continuen, i també ho faran la setmana que ve, i aniran pràcticament en simultani aquestes vagues i també la reunió amb els sindicats, que ha passat finalment en dimecres, però sense que això acabi condicionant amb propostes i amb acords concrets la negociació pressupostària.
1: I es presenta també aquesta nova línia de tren, cap a

0: El govern amb Esquerra és una nova línia prevista al 2040 que enllaçaria el Garraf amb Maresme sense passar per Barcelona.
1: Exacte, és la primera línia al final de Rodalies que uneix diverses capitals catalanes sense passar per la capital del país, sense passar per Barcelona.
0: Això de Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia podrem anar.
1: Per exemple, sí. O de Sabadell a Mataró, que ara en tren és una odissea.
0: El 2040. El 2040.
2: Perquè és una proposta de planificació tècnica dels anys 90-2000.
3: Sí. El 2005.
2: Aquesta medalla que s'està volent posar Esquerra avui és una proposta del partit del 2000
1: i que marcava que el 2020
3: i el 2040 diran que el 2060, ja veuràs.
2: L'IRPF l'estan canviant per una proposta del PSC.
4: A mi jo ho entenc perfectament, perquè la línia...
0: Ara no vols anar a Mataró amb tren, tu que vas amb tren a tot arreu, Pau, ara no vols anar amb tren a Mataró.
2: Molt bé anar amb tren.
3: Estaràs orbitat.
2: Perquè no en tinc. Llavors, prenguin també...
0: Per tancar-ho, Raül, hi ha un altre acord del govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
1: Sí, aquest és un altre dels punts que vam conèixer ahir al vespre. El Consorci de la Zona Franca, diguem-ne que gestiona, que controla diversos moviments econòmics que equivalen aproximadament al 4% del PIB. Aquest consorci el gestionava íntegrament l'Estat i ara, amb aquest acord, el que hi hauria és una majoria de Catalunya, no només de la Generalitat, sinó compartida entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquesta majoria de Catalunya, el Consorci de la Zona Franca, aquest tren orbital, també aquesta societat d'inversions, que és aquest organisme que va descarrilar el Congrés, però que ara recupera sense haver de passar pel legislatiu, que és un organisme que fiscalitza i que gestiona les inversions de l'Estat a Catalunya. Això i un reforç en els propers anys fins a 500 milions d'euros, no tots recollits en aquest pressupost, són d'entrada les grans condicions i els grans acords de moment ja encarrilats, pràcticament tancats entre Esquerra i el govern.
0: De 500 milions d'euros per reforçar la hisenda catalana.
1: Exacte. Tant en personal com en recursos. Aquest pressupost n'inclouria uns 20 de milions, que ja són els que estaven previstos, i els propers serien en els següents anys.
0: I avui continuen també les converses per tancar nous acords pel que fa a habitatge i infraestructures, que podrien segellar doncs, abans de divendres el que es dibuixa com l'acord de pressupostos. Per tant, veurem també què és el detall d'aquestes són les propostes. David, dius que és important aquest acord del Consorci?
4: És més important que el tren orbital aquest que em baixa poc a mal. El tema de fons és com s'ha devaluat la qualitat política a Catalunya, no? És a dir, el que és dolent és el teatre. Jo puc entendre moltes estratègies, puc entendre tot això. Jo crec que Esquerra tenia un guió després de les eleccions, que era plantejar-se una exigència aconseguint una cosa exitosa, que era un sistema de finançament, un concert econòmic que canviés les coses, i estic d'acord, aquest era un gran tema i el context històric era per treballar amb això. Això no hi és. Aquest acord aniria acompanyat amb una segona part amb l'entrada del govern d'Esquerra. Això crec que tothom ho pot entendre. Tot això no ha pogut ser i, per tant, ens inventem ara, per justificar, retornar en aquest camí, un ovni, no? Un objecte polític no identificat, que és això del tren orbital amb tot això. Bé, d'acord, doncs serveixi allò a benefici d'inventari. El cas de la Zona Franca, aquest com a mínim és tangible i és més interessant. De fet, un dia valdria la pena fer una història de la Zona Franca, que és una història apassionant i que té una importància en termes de poder real. I que històricament ha estat una cosa que s'ha resistit a tot. És a dir, l'Estat s'ha resistit al control de la zona, una cosa que ve de l'època de l'Exposició Universal, on es posen de moda una zona franca que mai ha estat. La zona franca és una zona lliure d'impostos, que en aquell moment estava de moda en el món. Això mai va estar, li ha quedat el nom, però mai de la vida ho ha estat, però sí que s'ha convertit en un gran vector de logística que durant tota aquella època i durant el franquista ha estat l'escenari de mil trifulgues, mil escàndols, etc., però que té un poder real. I en totes les negociacions sempre s'ha resistit, jo en conec una molt particularment, que va ser durant la negociació de l'Estatut, que es volia que es traspassés la Zona Franca, perquè no té cap mena de lògica que l'Estat tingui una empresa logística a Barcelona, cap ni una, si no és pel control del poder, una part del poder econòmic, i sempre s'hi han resistit. Per tant, diguéssim, el tren orbital crec que és un ovni, això com a mínim té una certa substància.
0: Pau.
2: No, insistir en aquesta... És a dir, mira, una de les coses que tots els analistes penso que coincideixen del triomf o del bon resultat de Adelante Andalucía, per connectar amb el tema d'abans, és una força política que és coherent. Força política que és coherent, que en el seu moment assumeix tots els costos d'enfrontar-se, en aquest cas, al senyor Pablo Iglesias, bla, bla, bla, i que en aquell moment sembla que hagi afrontat una travessia al desert, i la gent ho valora positivament quan va a les eleccions, perquè diu, aquesta gent defensa A fins al final. I si això suposa que jo me n'hagi d'anar a casa, com ha fet la Teresa Rodríguez, i seguir treballant de profe d'institut, perquè els meus principis són aquests, jo els mantinc. Llavors, la comparació es fa sola. És a dir, Esquerra Republicana fa uns mesos ens explica aquí on estic assegut jo, aquí, en aquesta cadira. Senyor Junqueras ens explica. Primer posen sobre la taula la condició de l'IRPF, que no els hi demana ningú. O sigui, no hi ha un clam. Si estratègicament i tàcticament dius, però si tampoc ho està demanant ningú. No, però tu d'això en fas una bandera nacional. No, és que estan incomplint un pacte, ens van dir tal, jo recordo perfectament l'entrevista amb tu aquí. I ara, que tens un munt de demandes que estan arrelades al territori, com deies tu, la qüestió de l'educació, que no et costaria res fer uns gestos concrets per dir no hi ha pressupostos si no es compleix A, B, C, D, amb el sector educatiu i tal, ara dius que no, i que els pactes al marge d'això per una proposta del PSC de l'any 2000. O sigui, realment, si jo fos militant d'Esquerra Republicana, m'estaria fent l'araquiri ara mateix, perquè és que no s'entén absolutament res de l'estratègia negociadora, no s'entén res. Llavors la gent... Llavors arribaran les eleccions i no sabrem per què la gent vota el que vota. Home, doncs perquè la gent no és idiota i tenim una mica de memòria. Ja no dic 10 anys de memòria, dic mesos. És que el senyor Junqueras va venir aquí a dir que l'IRPF era condició sine qua non per aprovar els pressupostos fa què? No sé quan fa. Un mes? Dos mesos?
0: Tres mesos, sí.
2: Ah, és que no sé. Jo al·lucino, sincerament. No,
3: és que realment la sensació que em té és que pensen que la gent...
2: És imbècil.
3: Sí, no, tal
0: no,
3: qual.
0: No, crec que sigui això, però... No, ara que, per exemple, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, sí que ha dit a les últimes hores que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents.
2: Sí, exacte.
0: Aleshores, també aquí és veritat que si Esquerra diu que els pressupostos són indispensables per complir les demandes dels docents, per què no hem aprovat abans els pressupostos? Aquesta és una pregunta a fer.
3: Però la cosa és que pensaven que en aquesta vaga de professors, l'acord que s'havia arribat amb els dos partits de classe seria suficient. I de sobte va esclatar un incendi bestial. I aleshores això té sentit, és a dir, si ara pensem per què tan ràpid, l'única raó és que han de pagar aquest incendi bestial provocat per no haver arribat a un consens amb els sindicats majoritaris. Per tant, de quina manera podem dir que ara ens apleguem a les demandes? Doncs dir que tenim els pressupostos i que per tant ara tenim els diners que abans no teníem, perquè la reivindicació on s'encallava fonamentalment era la de la pujada, home, qualitativament important, que demanaven els docents. Per tant, ara tenim una possibilitat. Això no nega, que jo estic amb el Pau, la sensació que un té és que pensen, bueno, que no, que la memòria, que és veritat que és molt feble, no?, que la memòria no existeix. I després una altra cosa respecte d'aquesta zona franca, que efectivament ha estat sempre un gran cavall de batalla, perquè és econòmicament transcendental, veiem quina és la lletra petita de tot això, i després... Si abans s'havien de fer certes modificacions en raó del rang legal, si ara es fan un altre tipus de rang o amb un tipus d'acord que sigui sota el rang legal, a veure què passa. Perquè ara tenim sobre la taula si el decret de regularització d'immigrants pot o no estar d'acord amb la llei d'estrangeria. S'haurà de pronunciar el poder judicial. Respecte d'això també hi pot passar. És a dir, tu ara tens un determinat acord i resulta que després algú altre que no és tu et diu que allò en realitat no. Per tant, flac o favor.
0: Afra, i després Raül. Afra.
5: Jo d'entrada no crec que sigui una mala notícia tenir pressupostos no ho crec. Ara, primer caldria veure cap on van els calés de tots i totes. Quines són les polítiques per les que s'aposta i quines no són. Això d'entrada. Segona, estic d'acord al respecte de la visió sobre l'IRPF. Normalment, en el marc de les negociacions, les línies vermelles no es donen a conèixer. Què passa? Que amb l'IRPF va semblar en el seu moment que aquesta era una línia vermella. No? Però un cop dit això, podem tenir dues conquestes en el marc dels negociadors. Veurem el que diuen els comuns també, que és la societat mercantil, veurem, i la transferència de competències estatals, veurem quines són. Tot i així, a mi la notícia, la notícia de tenir pressupostos o l'opció de tenir pressupostos és una bona notícia sempre i quan puguem veure, que ho veurem, cap on van aquestes polítiques i aquests calés. I jo venint d'Esquerra Republicana, insisteixo, venint d'Esquerra Republicana no tinc cap mena de dubte de que la línia d'actuació amb el PSC serà una línia que pensa sobretot en la ciutadania. Altra cosa és que, clar, que força, evidentment, i dona celeritat a les negociacions el fet de tenir tot un moviment d'escalada brutal i que, per tant, i que vull reconèixer dins del món educatiu català i que és perfectament legítim en les seves, reivindicacions, i això força la necessitat d'alcançar tot un seguit de negociacions, sí.
1: Raül, diverses coses per posar damunt la taula. La primera, probablement aquests seran els primers i últims pressupostos d'aquesta legislatura. I aquí hi ha una qüestió que a mi em sembla m'agrada perquè determina moltes vegades les decisions polítiques, que són els temps. L'any que ve és un any electoral. Com a mínim, d'eleccions municipals i també d'eleccions espanyoles. I l'altra, ja hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, probablement, veient com van les majories, seran els primers, i així ho admeten també, fons dels que ara estan negociant, els únics pressupostos d'aquesta legislatura. Segona, Esquerra no sotmetrà aquest acord a consulta de la militància, però sí que avui té un Consell Nacional important, aquesta tarda, a partir de 6:45, on compartirà amb els representants de la militància, que són els que són en aquest Consell Nacional, tots aquests acords que ara hem anat desgranant. Veurem també si això suscita algun tipus de debat intern, perquè hi ha algun corrent, és veritat que un corrent molt minoritari, que és el col·lectiu d'Octubre, que sí que demana una consulta a la militància de tots aquests acords, dels quals critiquen durament amb un comunicat que arribava ahir al vespre. L'altre punt també, Esquerra vol garantir ara que l'Estat assumeixi tots aquests acords, perquè és veritat que tot allò que s'està pactant depèn del govern espanyol. Això no ho oblidem, perquè amb l'última negociació fa 2 mesos sí que s'apuntava, i ho apuntaven també fons de govern, volem desvincular tots aquests acords del govern espanyol. Hem d'acordar coses que es puguin fer a Catalunya. Clar, la línia orbital l'assumeix íntegrament l'Estat, 5.200 milions d'euros en els propers 15 anys. Però és que el Consorci de la Zona Franca també ha de passar per un acord amb l'Estat. La Societat d'Inversions també ha de passar per un acord amb l'Estat. Aquest dimecres a la tarda, molt probablement, encara no està convocada, però hi haurà una reunió entre els dos governs, una comissió bilateral, que ha de fer una mica de notari d'aquests acords, i que el govern espanyol també els assumeixi.
0: Doncs veurem com avança aquesta setmana. Gràcies, Raül. Farem una pausa 2 minuts, i de seguida sentirem Maria Jesús Montero, les primeres paraules a la cadena SER. Ara ho sentim.
6: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
7: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
8: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
9: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmit i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
11: I què?
10: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
11: Oh.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
13: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
14: Les notes del nen, les obres a casa...
13: El manteniment del cotxe...
14: Ah no, això no és cap càrrega.
15: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
16: Blanco de verano, Don Simón.
17: Blanco de verano, Don Simón.
16: Nou blanco de verano, Don Simón.
18: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
19: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
18: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
20: Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
21: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la guerra civil.
22: Ostres.
21: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
22: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
21: En tinc una de boníssim.
22: No.
21: Sí.
22: Uau, que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
20: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
24: La candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, ¿qué tal?
0: Buenos días, María Jesús Montero.
25: Hola,
0: la cadena SER.
25: Todas y todos.
24: Déjeme que antes de hablar con usted saludemos a Guillermo Lerma. Guille, buenos días. Hola, Guille.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
24: Ahí está Guillermo Lerma. Para esa primera lectura que vamos a profundizar en unos minutos con María Jesús Montero, con esa primera lectura que hace el Partido Socialista de los resultados.
0: Vale,
24: doncs
0: ara farem un anàlisi dels resultats i després sentirem a María Jesús Montero també a la cadena SER. Són les primeres paraules de la que va ser candidata, de la que és candidata, vaja, del PSOE a Andalusia. Veurem també quines són les decisions que es pren des d'Andalusia i com això acaba afectant també el govern del PSOE a Madrid. Són les 9:36, mentrestant. Aquest cap de setmana hi ha tornat a haver tirotejos. Ahir a l'Hospitalet de Llobregat i dissabte també a prop del passeig de la Zona Franca de Barcelona, aquest en plena llum del dia i amb resultat mortal. De seguida també en parlarem amb Rebeca Carranco, periodista de successos del país, però d'entrada no sé aquestes notícies que hem conegut aquestes últimes hores. Fa dies que en parlem, però sembla que la sensació d'inseguretat va creixent i que tampoc hi ha respostes molt clares i molt contundents per part del Departament d'Interior i de la policia per tranquil·litzar, diguéssim, la gent, Montserrat.
3: És que el problema no és tant la quantitat, que estaríem d'acord en la idea que bàsicament es transmet des d'Interior i que en general les dades apunten de que no és, Catalunya no és un lloc insegur. És a dir, això, dir-ho, és atiar un alarmisme que és absolutament innecessari. Ara bé, el que ha canviat jo crec que és la qualitat, és a dir, el tipus de delicte al que ens estem acostumant a sentir en notícies. Coses que abans no formaven part de l'statu quo, és a dir, hi havia potser robatoris, hi havia agressions sexuals, però ara és com si hagués agafat un altre color. I sobretot aquest tipus de tirotejos que abans no estàvem acostumats, que tenen a veure amb com s'han incardinat a poc a poc a Catalunya, de manera no, al començament era poc evident, un seguit de dinàmiques criminals que no formaven part de l'espectre criminal.
0: Dissabte a les 7 de la tarda.
3: Clar, és això.
0: Una persona pres allà i dispara
3: a l'Eixample fa 4 dies. Exacte, entraven en un bar i foten dos trets. Això forma part d'un ecosistema criminal que no era el nostre. Una part important, ja se sap, i ja ho han dit fins i tot des d'Interior, té a veure amb aquesta escampada per Catalunya de tot aquest seguit de cultius de marihuana que no tant pel cultiu, sinó per les externalitats que reclamen, doncs tota una logística criminal que va més enllà d'això i que en alguns casos els ajustaments de comptes entre bandes, persones que no compleixen amb els encàrrecs, etc, acaba generant aquest tipus de delicte molt més alarmant i que si no s'hi posa fil a l'agulla pot acabar en una situació molt complicada, perquè ara no quantitativament, però pot acabar la qualitat acabant sent també quantitat.
0: De seguida resumirem el que hagi dit María Jesús Montero a la cadena SER, però abans podem centrar-nos en el que està passant amb aquests tirotejos. Saludem a Rebeca Carranco, periodista del País. Rebeca, què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: D'entrada, què en sabem d'aquest assassinat de dissabte al carrer Mineria de Barcelona?
4: No, bueno, els mesos encara estan buscant explicadors i sí que hi ha la sospita clara de que és un cas vinculat al tràfic de drogues, perquè la víctima té antecedents per tràfic de drogues i llavors consideren que a més aquesta mena d'execucions acostumen a estar vinculades a això, al crim organitzat. Llavors estan buscant i amb aquesta línia de que sigui una cosa vinculada a les drogues.
0: Fa tres setmanes va haver-hi un tiroteig també al districte de Sants-Montjuïc. Es relacionen un amb l'altre?
4: Doncs mira, aquest matí m'entraven saber això i a mi tothom em diu que per ara creuen que no, que són investigacions independents, que cadascuna té com les seves pròpies lògiques i no tenim com una macrotausa que englobi els diferents episodis perquè considerin que estan vinculats.
0: Estem sentint com cada setmana tenim alguna notícia d'aquest tipus. S'hauria d'emmarcar algun fenomen això, Rebeca, o també és perillós fer-ho?
4: Bueno, el que diuen els Mossos, i així ja fa un parell d'anys que ho estan dient, és que ells, en el moment que nosaltres ens vam convertir en un lloc de cultiu i d'exportació de marihuana, ho hem explicat moltes vegades, les armes de foc van començar a créixer i els delictes vinculats amb les armes de foc, és a dir, quan es fan servir armes de foc en alguna mena de delicte, també havien crescut. Llavors, els Mossos això ho emmarquen en aquest context, sempre dins de coses vinculades al tràfic de drogues i al crim organitzat, i els riscos que alertaven en els últims temps era, més enllà d'aquest augment de les armes i dels incidents violents, és que un tercer no implicat en això, en un d'aquests tirotejos, com va passar dissabte doncs, a les 7:45, resulti ferit. És a dir, fa temps que diuen que hi ha més armes de foc, que creuen que estan vinculades a l'increment també de la nostra capacitat de produir i exportar marihuana, i que tenen aquest risc, és a dir, que més enllà de que hi hagi tirotejos entre grups, que un tercer no implicat acabi ferit en un d'aquests tirotejos.
0: L'intendent Toni Rodríguez va acompanyar-nos la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlava també dels tirotejos, deia això.
1: Més ràfegues, més ús intimidatori d'armes de foc, i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
0: I afegia també això.
1: El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global. Recentment també tenim coneixement d'intents d'assassinat o assassinat de diverses persones. S'ha publicat recentment una lluita entre clans montenegrins o d'origen serbi. Això són clans que operen a tota Europa. Que estiguin o no a Catalunya és purament incidental.
0: Entenc l'anàlisi, eh? Però deixa de ser preocupant perquè Catalunya fins ara doncs no teníem aquests fenòmens. Encara que siguin fenòmens globals, no vol dir que no sigui un fenomen que afecta Catalunya, no?
4: Sí. A més, això que estava explicant, dels escaljari d'Estapa, que ho hem explicat aquí, que van matar fa no gaire, jo crec que fa menys un mes, a una persona a les 4 o 5 de la tarda, quan estava a la zona de Poconó, davant del front marítim, que van disparar i van matar. Una mica que explicaven els Mossos, no?, és que aquests clans tenen la capacitat i els diners de portar algú de fora, que vingui aquí, que estigui estudiat, que estigui a un hotel, que estigui estudiant aquesta víctima i que després, doncs, cometi el crim, que l'assassini, no? I a més d'aquesta manera, és a dir, tots quan sigui a la tarda, una zona prop de col·legis o que la gent fa com una vida normal. A vegades, abans, en parlant d'això, doncs era de matinada, a un polígon industrial, és a dir, que l'alarma social que despertava era menor, no? I ara sí que estem veient doncs que aquestes coses passen a plena llum del dia, a zones transitades, fa més por, genera més alarma.
0: Clar, el problema és que, en el teu cas, per exemple, Rebeca, portes molts anys parlant-nos del narcotràfic, de com s'estava establint a Barcelona, de tot el que tenen, de l'entramat empresarial també que hi ha en aquest país per poder fer això per tirar-ho endavant. Fa molt de temps que aviseu d'això, que els Mossos ho saben. Per què no s'ha aturat? Per què ha anat a més? Era impossible de controlar?
4: Clar, és molt difícil. Jo no sé si recordeu que Toni Rodríguez de TV3 va fer també una entrevista, no?, en què va venir a dir doncs, que la policia estava una mica... que havia perdut aquesta batalla contra el narcotràfic. Jo no sé si la policia ha guanyat mai aquesta batalla contra el narcotràfic. Sí que és veritat que estan tots els esforços posats i que la marihuana és un canvi de paradigma. O sigui, en el moment en què Catalunya es converteix en un lloc de producció de marihuana, és un canvi de paradigma perquè, tot i que nosaltres tenim aquesta percepció de que la marihuana és una droga tova que no té res a veure, el que passa és que els grups criminals que també treballen altres drogues, com la cocaïna o l'heroïna, a més venen aquí, s'estableixen i comencen a produir aquesta marihuana. Però amb una mica de context, això que tu dius, ara que hi ha alguns que portem molt de temps fent això, jo recordo el 2015 que va haver-hi una guerra brutal entre clans de persones d'origen dominicà i que es van matar entre ells de manera molt violenta, molt fisionera, amb armes de foc. Llavors, sense treure la importància que està passant, perquè és molt important, sí que és cert que a vegades veiem com moments cíclics que hi ha com una acumulació d'incidents que generen moltíssima alarma. Això ha de fer que ens ho mirem a la distància i que no veiem la gravetat que té això? No, perquè a més l'intendent explicava una cosa que es veu molt clarament a zones com la Mina, per exemple, o alguns barris de Girona o de Figueres, de persones que li tanquen el bar aviat i com tenen armes de foc s'enfaden i disparen. És a dir, que hi ha una normalització dins d'alguns grups de tenir armes de foc. Sí. Llavors sí, és una cosa preocupant ara, però no és una cosa nova. Jo crec que és una cosa que està augmentant, que genera més preocupació, que les armes de foc estan més en circulació, però que, desgraciadament, el narcotràfic sempre juga amb unes altres regles de joc diferents a les que juga la policia, i això fa que sempre vagin dos, tres passes per davant del que legalment pot fer la policia.
0: L'informe anual de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Addiccions situava Espanya com a principal canal de distribució i fabricació de substàncies il·legals en el continent europeu. Per exemple, Catalunya diu que és la capital de la marihuana. Més de la meitat de la que s'incauta tota la Unió Europea es produeix aquí.
4: Sí.
0: Més
4: sí,
0: de la meitat.
4: Sí, és una cosa que això canvia. Comença el 2015 a canviar i va creixent i va en augment. Llavors nosaltres importem crim organitzat, es queden aquí, s'assenten aquí i acabem exportant la marihuana fora, i això és un canvi una mica de les regles del joc i de l'escenari que es troba la policia a l'hora d'investigar-ho. Això era així i no, això no ho nega ningú, vull dir que la policia tampoc ho nega.
0: Montserrat.
3: El crim organitzat, el conjunt de diners que mou el món és més important que el PIB de moltíssims països. Això per començar. En segon lloc, que el narcotràfic és solament una peça d'aquest crim organitzat. I, per tant, el crim organitzat acaba estenent una xarxa de modalitats, entre les quals doncs, la trata de persones o d'òrgans o d'armes, no? Que, per tant, són externalitats negatives derivades del que originàriament podia pensar. Bueno, doncs el que té és unes plantetes de marihuana. Bueno, després unes plantetes, després més, i després arriba tot el que ve associat. I després una altra cosa derivada, més enllà del que ara deia Rebeca, que bueno, tot és el que, de fet, està sobre la taula dels Mossos del Departament d'Interior des de fa ja més de 10 anys, no? Que és com això significa la captació de jovent, que potser és desesperat des del punt de vista econòmic, que no té oportunitats, minis diversos...
0: Diner fàcil.
3: Diner fàcil. I això genera...
0: I també els riscos són els que són, perquè les baixes penes que hi ha a Espanya vinculades a la marihuana també han fet que s'atrauen molt més la màfia internacional.
3: Clar, perquè és que la droga en si sembla, bueno, no és res, però no és la droga, és la dinàmica que mou, que és exactament la mateixa que la cocaïna o que qualsevol de les noves drogues sintètiques, perquè la dinàmica de tràfic és la mateixa.
0: Sí, i per tant, els penals associen, no? Rebeca, per exemple, l'ocupació de vivenda o el frau elèctric són més laxos que la majoria de països europeus.
4: Sí, exacte. I és veritat que els Mossos el que demanen sempre, hi ha hagut moments de tot, eh? Fins i tot va haver un moment que es van plantejar com seria una regularització de la marihuana, com afectaria això també el crim organitzat. No? Llavors, una mica la conclusió que extreuen de tot això és que es necessita un marc europeu unitari que no faci que venir aquí a produir marihuana et surti més a compte que anar-ho a un altre lloc. És a dir, que tota Europa combatís aquesta mena de situacions de la mateixa manera i faria que això canviés una mica l'escenari.
0: Pau.
2: No, a veure, tot aquest tema, crec que en vam parlar ja la setmana passada, fa dues setmanes, desmunta aquesta idea de que en castellà es diu, no sé com es traduiria al català, de dato mata relato, és a dir, què és més important, el que es diu i el que se sent, que no pas les dades. Perquè sí que és veritat que si anem veient les dades de seguretat, més enllà de tot aquest impacte emocional que té duríssim, que un xaval li fotin dos trets a la zona franca, jo tinc un col·lega que viu allà al barri que em va enviar la foto al moment, en plan, hòstia, això acaba de passar aquí on el meu fill va a l'escola. O sigui, el lloc on passem per anar a l'escola, aquí a sota acaben de matar un tio a trets. O sigui, això si et passa al teu barri...
0: A les 7 de la tarda d'un dissabte.
2: D'un dissabte. Tota la penya allà al barri.
0: Vas a tirar les escombraries i trobes allà un... Sí, sí.
2: Però sí que és veritat que si un mira les dades de criminalitat que els experts ens van donant els últims temps, doncs sembla que en la majoria de delictes no hi ha un canvi ni s'està exacerbant molt els delictes, sobretot amb... si no recordo malament, augmenten bàsicament els delictes vinculats efectivament al narcotràfic i a delictes sexuals. La resta estan més o menys estancats i tal. Però bueno, és molt més important la sensació d'inseguretat de la que parlem. També estaria bé reflexionar sobre si parlar-ne com en parlem fomenta o no fomenta aquesta sensació d'inseguretat, sincerament, però bueno. Però vaja, moltes vegades posem l'èmfasi i la mirada en el petit conflicte de barri, que en aquest cas s'està convertint en un conflicte cru i violent, però convé recordar que, com molt bé diu la Montserrat, el crim organitzat és més del 5%, gairebé el 6% del PIB mundial, i que aquest crim organitzat, sense un sistema financer, per exemple, que permet el blanqueig de capitals, no podria existir. Per tant, que no és un delicte menor... sense les estructures de corrupció de l'Estat tampoc podria existir, perquè està entrant tota aquesta droga i perquè es pot produir tota aquesta droga, no? Quin rol tenen les institucions també en intentar que això no s'aturi? Finalment, una puntualització que em ve al cap i que em sembla molt intuïtiva, però molt bàsica, doncs, la legalització de la marihuana, efectivament. O sigui, en quin moment penso en persones com el Jorge Moruno i molta gent que a nivell de l'esquerra espanyola fa temps que està portant aquest debat sobre la taula. S'ha demostrat abastament, vull dir, de forma fàctica, de forma en estudis, que la millor manera de combatre les màfies i la violència vinculada al narcotràfic és tenir una posició que no sigui punitivista, que no sigui moralista al voltant de la droga, perquè la gent es droga igual. Tu pots trobar marihuana i droga de qualsevol tipus on et doni la gana, i com a mínim la legalització t'ofereix un marc en el que tu pots recaptar impostos, tu pots fer campanyes de prevenció, tu pots conscienciar, i fins i tot l'ús i el consum està demostrat que baixa. Llavors, bueno, si realment ens preocupa aquest tema, situem el tema de la legalització o aquest debat polític en el centre del debat també a nivell de Catalunya, si realment som el nucli, el centre de producció, distribució i crim al voltant de la marihuana. Parlem-ne.
5: El debat sobre la legalització és molt interessant, eh? És per fer-lo un dia en profunditat, però avui no estem parlant d'això, estem parlant de les màfies al voltant de la droga que s'estan produint a Catalunya. La deriva, els indicadors que porten a una deriva de narcoestat sempre comencen per això, no? I en zones d'Espanya que ja són narcoregions. La regió de Càdiz és una narcoregió, on tot això de les lanxes, els accidents i tot això es produeix perquè és massiu, i l'element fonamental, quan comença a ser sistèmic, és per la corrupció policial. Perquè d'aquest gran negoci en xupen molts. I per veure la tolerància s'ha d'entendre exactament això.
0: Fa molt poc, perdona, va venir l'Eduard Sallent, l'excap dels Mossos, en aquest programa, i va dir que estem a poc de tenir una màfia autòctona a Catalunya.
5: Totalment.
0: En el qual ja hi ha molts símptomes de que hi ha policia, parlant de periodistes, d'empresaris, vinculats ja a un narcotràfic exportador.
5: Parlo a nivell espanyol, quan es troba que un dels caps més importants de l'UDEF té 40 milions d'euros emparedats
0: a les parets de casa.
5: A les parets, i un milió en el despatx, que és per fer sobres, per repartir. Vale, per tant, això és un símptoma.
6: Tenia un suelto al despatx.
5: Un suelto en el despatx per repartir sobres per la casa. Val? Indicador inequívoc de per on van les coses. A Catalunya, quan es diu... A Catalunya això està creixent, vale? I se sap, en el nord de Barcelona hi ha un focus de màfia de les drogues. Cal dir que a les màfies serioses no els interessa el soroll. Els interessa operar amb l'opacitat, amb la tranquil·litat i tal. Quan es produeix una guerra mafiosa és un fracàs, des del seu punt de vista. Però és conegut, i ho sap la policia i ho sap tothom. Hi ha dos focus en el nord de Barcelona, que és la mina, on la setmana passada, fa dues setmanes, era un tiroteig tipus Far West, i l'altre és la falda de Montjuïc amb la zona franca. Són dos focus que ho saben perfectament. Llavors, per què no hi ha un pla antidroga brutal a Catalunya? Aquesta és la pregunta que jo crec que s'ha de fer. Més enllà de la legalització, aquest és un altre debat. Per què no hi ha un pla d'aquests? Perquè hi ha connivència? Perquè això està més profund del que sembla? Perquè, clar, quan a mi em diuen el 50% de la marihuana, perquè no és només marihuana, és marihuana, cocaïna, les sintètiques, que són molt més rentables, per totes aquestes màfies, perquè no hi ha, quan diuen el 50% de la marihuana que s'exporta a Europa es fa a Catalunya. Acollonant, no? Acollonant, no? Perquè les plantacions de marihuana amb drons les tens radiografiades en dos dies a Catalunya, no?
4: Sí que existeix hi ha uns plans operatius concrets contra la marihuana, sí, que es comencen a fer en el moment que es veu que la marihuana és un problema, i sí que contempla com una lluita molt concreta contra la marihuana, que consideren que és la principal amenaça a Catalunya, i això es detecta 2015-2016, i es comencen a fer uns informes molt concrets, que s'analitza també el nivell de penetració que poden tenir o no a les estructures de Catalunya, la policia, la política, tot això es mira, i és un dels focus principals que tenen els Mossos sobre la taula. Llavors, la idea aquesta d'un pla antidroga, un pla concret contra la marihuana, això sí que existeix.
5: I els clans de la mina de Sant Roc i de Montjuïc, que no els qualificaré? Les fan perfectament.
2: Però fixa't que estàs centrant, és el que deia abans, tu dius, és un altre tema, el tema de la legalització. Home, estàs centrant en la vàlua més feble, podríem dir, no dic que sigui feble, però podríem dir amb la més visible, la més cridanera, el problema. Però, coi, hi ha arguments per a la legalització que tenen a veure amb la reducció del crim organitzat, amb l'enfocament de salut pública, amb el que deia abans, que la prohibició no redueix necessàriament el consum. O sigui, que des d'un punt de vista de salut pública...
5: No, jo no em nego que és un debat interessant.
2: Econòmic. Llavors, ostres, si realment es vol afrontar aquest debat, d'acord, si vols es pot parlar des d'aquest punt de vista, i aquests dubtes que estàs situant al voltant de la possible corrupció o connivència d'alguns poders em semblen molt interessants i fins i tot els comparteixo. Però anem al problema de fons. O sigui, des d'un punt de vista de justícia penal, de desigualtat social, d'impacte econòmic, com deia, per la captura de valor pel sector públic, oi? La legalització d'aquestes drogues. Fran.
7: Aviam, jo és que, escoltant ara, me'n recordava de la iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda. També en aquesta opacitat en la que estan les les associacions canàbiques i en les que jo quan vaig estar a l'Avalot i vaig poder treballar també des de la vessant del mateix dret laboral, no? I crec que és un debat profund que s'ha de tenir no només a Catalunya, s'ha intentat portar també al Congreso, però és un debat absolutament limitat. Val a dir que és veritat que els primers interessats en regularitzar o legalitzar el cànnabis són els mateixos que formen part d'aquestes associacions i que són les que impulsen.
8: No ho sé, Afra, eh? Tu creus que sempre...
7: La iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda va estar iniciada, propulsada i defensada no només a Catalunya, sinó també al Congrés dels Diputats per les associacions catalanes. I això és un fet, aquest és un fet. Una altra cosa és que estem parlant del narcotràfic. Això és una altra cosa, jo de debò crec que aquest és un debat profund i a més molt i molt interessant, eh? Jo ho comparteixo. Ara, una de les coses que a mi més em criden l'atenció i que crec que hem de posar també el focus i que l'ha posat el Pau és la inseguretat que no només es mesuren dades policials o estadístiques, també es construeix a partir d'aquesta percepció col·lectiva i que afecta la confiança de la gent, la convivència i la manera de com es viu l'espai públic, no? I aquesta sensació d'inseguretat que pot arribar a ser tan perillosa com la mateixa inseguretat real que deia abans la Montserrat. Al final que els ciutadans comencin a pensar que la violència és habitual o que les institucions han perdut el control, a mi em preocupa, perquè apareix la por, la desconfiança, la fractura social, que ja està instaurada prèviament, i això altera una vida quotidiana que a Barcelona, bueno, al final sempre Barcelona ha volgut projectar aquesta imatge oberta i sempre aquesta idea de ciutat segura, no? Jo crec que és important evitar el sensacionalisme, però per altra banda també crec que cal molta més contundència des de la perspectiva, no diré policial, potser sí judicial, però primer s'ha de decidir què es vol fer, primer cal decidir-ho i després també política. Però a mi em preocupa que és veritat que la seguretat és absolutament imprescindible, absolutament, però la confiança col·lectiva també ho és, i jo trobo que d'ençà fa un temps aquesta s'està perdent, no només perquè tens forces polítiques que la instauren, sinó també perquè hi ha una realitat que, tot i que les estadístiques no respalden un repunt, sí que és veritat que hi ha l'estadística de peu de carrer que abans es situava en el cas del Pau.
0: Rega Carranco, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
4: Gràcies.
0: És un dels temes del dia. Fem una pausa i sentim Maria Jesús Montero.
9: La senyora de Rapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
25: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
26: Perdona, al centre?
27: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja no havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
28: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda Ponés.
29: Creus que l'estàs buscant? És a les teves mans prendre la decisió. Però de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
30: Quina raó mou el teu món?
31: Lo futur del Pere.
32: Algun dia tenir el meu propi piset.
33: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
34: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
35: Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.
36: Tu
1: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
3: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
2: Viu la ràdio.
3: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Saltimbanquis, somiadors, arlequins i clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags,

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
0: Ràdio Argentona. Només èxits.

0: tren orbital i deixen, ara sí, els pressupostos a tocar. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Línia de tren orbital. Més diners per l'Agència Tributària de Catalunya i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Aquestes són les tres grans contrapartides amb què Esquerra acabarà donant suport als primers pressupostos de Salvador Illa Joan Bota.
2: Dimecres es reunirà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en què el govern espanyol es comprometrà a pagar els 5.000 milions d'euros que costarà aquesta línia orbital i cedirà al govern i l'Ajuntament de Barcelona el control del Consorci de la Zona Franca, on es mou el 4% del PIB del país.
0: Barcelona, Marta Corbalán.
3: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han fet aquest migdia el primer acte que ha de conduir a un imminent acord per aprovar els pressupostos. Ha estat per presentar el tren orbital, el projecte que ha planat el terreny per a l'acord. Illa ha agraït als republicans el seu sentit de país i Junqueras ha destacat la rellevància del nou corredor ferroviari.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: En aquest context, nova vaga de mestres i professors, avui al Barcelonès, amb els sindicats lamentant que ni Esquerra ni els comuns no hagin situat la resolució del seu conflicte com a condició per aprovar els pressupostos del govern. Barcelona, Sara Canyete.
6: Hola, bon dia. És una vaga que ha tingut un seguiment baix respecte a les anteriors. El 18% de mestres i professors, segons dades del Departament d'Educació, s'haurien sumat a aquesta jornada d'aturades del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. D'altra banda, la pluja també ha deslluït la manifestació prevista per aquest migdia al centre de Barcelona i que ha finalitzat fa una estona aquí a les portes del Departament d'Educació.
0: I a Andalusia, el Partit Popular aposta per governar en solitari després de perdre ahir la majoria absoluta. Madrid, Tània Tàpia.
7: Ha estat clar, Moreno Bonilla Fleren diu la majoria absoluta i per això reivindica seguir sol. Ho ha dit abans de la reunió convocada per Feijó amb tots els barons, on el líder del PP celebra el resultat d'Andalusia perquè la costa diu a la Moncloa. Moreno Bonilla ha demanat a Vox que no bloquegi i els ofereix només acords parlamentaris.
8: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
0: I atenció també a això. Victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda. Li hauran de tornar 60 milions d'euros i amb interessos.
2: Després de 8 anys de procés judicial, l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant colombiana i reconeix que el 2011, quan no tenia ni fills ni casa a Espanya, no era resident fiscal a l'Estat. Hisenda haurà d'assumir també els costos del procés judicial.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem dels problemes que tenen els catalanoparlants quan van al metge a Catalunya i no són atesos en català.
2: El diagnòstic se'n pot ressentir segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que analitza una problemàtica que també s'ha observat en altres territoris amb realitats bilingües. Sentiu la investigadora Joana Pena Tarradellas, responsable de la investigació.
9: En situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia, jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
0: I en temps de cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta la seva pròxima temporada, que serà l'última, amb Carme Portacelli com a directora artística. Montse Mas.
10: Portacelli s'acomiadarà del TNC amb un programa dedicat a Barcelona.
11: Tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania. En un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
10: Seran 32 espectacles, la majoria estrenes. S'inaugurarà amb un concert de Sílvia Pérez Cruz, hi haurà grans produccions com l'Hostal de les Tres Camèlies de Rodoreda i es tancarà amb l'últim d'Angélica Lidl.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Fermín es lesiona i haurà de passar pel quiròfan.
12: Ho acaba de comunicar el club. Fermín es va fer al partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà d'operar-se, estarà 3 mesos de baixa i, per tant, es perdrà el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Hansi Flick, el tècnic, acaba de firmar la renovació fins al 2028, més un altre any opcional. Mourinho més a prop de tornar al Madrid. El portuguès té un acord tancat amb Florentino, pendent que el Madrid pagui la clàusula Benfica, que és d'uns 3 milions d'euros, i l'Espanyol ha salvat la categoria gràcies a la victòria al partit d'ahir al Sadar, mentre que el Girona jugarà la permanència en l'últim partit de Lliga dissabte amb l'Elx.
0: moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs tenim diverses vies tallades per accident, la C25 a Santa Coloma de Farners sentit Girona, la GB-5332 a Bescanó en tots dos sentits de la marxa i la 2 tallada a Òdena sentit Barcelona per un camió frigorífic que ha bolcat fa ja més de 6 hores. Més incidències, un carril tallat per accident a la C58 que complica molt l'entrada cap al Nus de la Trinitat, hi ha retencions de 4 quilòmetres i a Barcelona tallat també l'accés al túnel de Glòries en sentit Llobregat.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Hem tingut un matí amb pluges, amb tempestes, a la façana litoral, podríem dir. Ha de continuar aquesta inestabilitat en aquesta zona o no?
15: Doncs segurament aquesta tarda pot continuar la inestabilitat al nord-est de Catalunya, bàsicament comarques de Girona, Barcelona i també Pirineu, localment amb intensitat elevada especialment i cada cop més a les comarques gironines. A Ponent, al sud, més clarianes, més estones de sol i efectivament tot això després d'un matí mogut. Tres nuclis de moment de precipitació notablement actius, una miqueta a l'oest de Valls, quantitats d'una trentena de litres, un altre cap a la Selva, al voltant de 20-25 litres, i un altre al voltant de l'Alt Penedès, Torrelavit, alguns pluviòmetres casolans o fins i tot agraris, no pas oficials, haurien enregistrat pluja de 60-70 litres. Atenció, però, el termòmetre els propers dies dispara cap amunt.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen ja molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà l'any 2041 el Garraf i el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la sessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte dels pressupostos, després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat aquesta línia orbital de tren, hi ha la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
16: Hola, bon dia. Per primer cop en 3 anys tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha aplanat el terreny perquè Esquerra pugui donar el seu aval als comptes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
17: Catalunya diu que decideix avançar i que ho fa amb determinació. Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. Ho agraeixo.
16: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense cap referència, però, als pressupostos.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
16: Segons el líder d'Esquerra, la línia orbital és un exemple de la voluntat de planificar el futur per garantir prosperitat.
0: Però a banda d'aquesta línia de tren orbital, Marta, quins altres acords del govern i d'Esquerra deixen ara sí els pressupostos a tocar?
16: Doncs per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i un canvi en la governança del Consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tindran
3: majoria. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria sanificar el pacte dels pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Dimecres es reunirà la Generalitat i l'Estat per validar tots els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
0: Però no ens movem d'aquí de Sant Sadurní d'Anoia. Dèiem que la línia orbital ferroviària anirà prenent forma per fases fins a connectar 6 comarques l'any 2041. Què és el que veurem primer, Joan Garcia? Bon dia.
18: Bon dia. Primer veurem l'anomenada fase 0, que serà la més pròxima perquè es preveu que entri en servei abans del 2030 i es tracta de reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, passar d'un a dos trens cada hora i dotar-la de 3 intercanviadors, els ja previstos en ferrocarrils a Rubí, Hospital General i Sant Cugat, i un tercer amb Rodalies a Riusec, al Baricentro. Les altres fases per aquest ordre serien Granollers amb Terrassa 2034. Aquesta és l'única que a dia d'avui té el finançament garantit al pla de Rodalies. Després vindrien Mataró-Granollers 2037, Terrassa-Vilafranca 2040 i Vilafranca-Vilanova 2041. Totes aquestes les ha de finançar l'Estat via pressupostos o bé fons europeus o a través de la col·laboració público-privada. Quan estigui tota acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants, que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3/4 d'hora.
0: En aquest acte de presentació d'aquesta línia orbital, Joan, també hi han intervingut alcaldes que han valorat que el projecte els reforci la competitivitat del territori, però també han reclamat al govern que no eclipsi les necessitats actuals de les altres línies de Rodalies.
18: És el cas de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha fet aquest advertiment.
19: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país, és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
18: Li ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
18: El govern fa valer el projecte de línia orbital com a resposta a la petició d'inversió nova xarxa ferroviària.
0: I mentrestant, els comuns, que s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern, avisen que no es pot donar per fet l'acord amb ells pels pressupostos. I el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos a canvi, diuen, de res. Jordi Corbalan.
21: Els de Puigdemont carreguen contra Esquerra per donar aire, diuen, a un govern que consideren esgotat. Junts retreu els d'Oriol Junqueras que donin l'esquena als mestres i, en canvi, apostin per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
22: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res.
21: Mentrestant, els comuns s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord de pressupostos del febrer passat. El portaveu parlamentari, David Cid, avisa el president Salvador Illa que no tingui pressa a donar per fet l'acord.
23: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. I són clarament en tres eixos. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
21: Aquesta tarda els comuns reuneixen la seva direcció per analitzar com van les negociacions amb el govern. Si res no es torça, dijous Jessica Albiach podria segellar amb el president Illa l'actualització del seu acord de pressupostos.
0: Mentrestant, mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia al centre de la ciutat de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família on han desplegat pupitres. Segons el Departament d'Ensenyament, el seguiment ha estat del 18%. Els sindicats convocats esperen rebre per escrit l'última proposta de la Generalitat per confirmar o no l'assistència dimecres a una nova reunió. Barcelona, Pep Casanova, Sara Canyete.
1: La vaga d'avui té una de les participacions més baixes que s'han registrat des que al febrer van començar les mobilitzacions i la pluja ha deslluït la manifestació d'aquest migdia al centre de Barcelona, encara que finalment s'ha acabat celebrant i ha arribat fins aquí, fins a les portes del departament, però amb molta menys concurrència que les mobilitzacions que hem vist fins ara. Aquesta és una setmana clau pels sindicats per desencallar el conflicte i, malgrat que són escèptics a trobar una solució imminent després que els socis de govern ja han dit que no inclouran les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos, fan una nova crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
1: Els sindicats del comitè de vaga també estan pendents de rebre una nova proposta del Departament d'Educació amb qui es reuniran finalment dimecres i no demà com estava previst inicialment. Volen veure quines millores en sous i en recursos per l'escola inclusiva els proposa finalment el govern.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de tres de la tarda, dia d'anàlisi dels resultats electorals a Andalusia, uns resultats que posen fi a un cicle de quatre eleccions autonòmiques seguides. En totes elles ha guanyat el Partit Popular, però depenent sempre de Vox per governar. És la foto també a Andalusia, on el Partit Popular guanya clarament les eleccions, però en canvi ha perdut la majoria absoluta i, per tant, necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, hagi obtingut els pitjors resultats del PSOE a Andalusia. Doble connexió a Madrid i amb Sevilla, Tània Tàpia i Paula Brujans, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tània, comencem per tu, per Madrid, on Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions.
7: Sí, bon dia. Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic, avui ho minimitza.
24: Bueno, tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chicos.
7: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb els de Abascal, i avisa Vox, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
24: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
7: No han començat encara les negociacions, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entrar a governar. Ignacio Garriga.
25: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
7: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijóo ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalusia són un trampolí.
26: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más sutil.
7: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral.
0: I mentrestant, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez ni es planteja avançar les eleccions espanyoles. El resultat, que ha afirmat l'exministre d'Hisenda, María Jesús Montero, agreuja la debilitat, això sí, del president del govern espanyol, però els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Paula, fan algun tipus d'autocrítica els socialistes?
6: Sí, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Madrid. Cap crítica al seu lideratge ni tampoc s'ha parlat d'anticipar eleccions. En canvi, mentrestant, aquí a Sevilla, María Jesús Montero, en una entrevista a la SER, ha reconegut errors de la campanya, confirma que es quedarà com a cap de l'oposició, però deixa en l'aire l'opció de repetir com a candidata d'aquí a 4 anys.
27: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla, hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales, las electorales.
6: La desfeta es molt dura, es histórica para los socialistas, pero la portavoz...

0: Olamalu.
1: La seva aposta, però, passa per anar en solitari, és a dir, al marge de sumar Podem i Esquerra Unida, una coalició ideada per Andalusia que aquest cop tampoc ha funcionat.
2: I una cosa més abans de la publicitat. Segur que us sona aquesta cançó? Bé, doncs Shakira facturarà a Hisenda perquè li ha guanyat la batalla. Li hauran de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol com per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal. L'agència tributària recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat, Mireia Sala.
3: L'Audiència Nacional considera que Shakira no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la seva gira mundial del 2011. Amb aquest pas, el Tribunal anul·la les liquidacions i sancions que li havia posat l'administració tributària i ordena a Hisenda tornar a la cantant colombiana els gairebé 60 milions d'euros que va pagar, més els interessos, a banda d'assumir els costos del judici. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir que han afectat, diu, la seva salut i la de la família. A banda d'aquest cas, Shakira també tenia un altre procés per un suposat frau de 6,6 milions d'euros corresponents al 2018, però fa unes setmanes un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta causa a petició de la Fiscalia i de les altres acusacions.
2: Passen 21 minuts a les dues. Fem una pausa i de seguida un nou informe que avisa de les dificultats que suposa pels catalanoparlants que el metge no els entengui en català.
4: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
5: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
7: Uf.
6: Sort del RAC, els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
11: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho constata un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en llengües, com seria el català, que no són d'ús majoritari al seu propi territori. Fins ara el focus s'havia posat en els problemes d'atenció als nouvinguts, que no s'expressen prou bé amb l'idioma oficial del país que els acull. Toni Fortesa.
12: L'estudi publicat a la revista Llengua i Dret és la primera part d'una recerca científica que vol estudiar quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. La investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi.
13: Amb els resultats que tenim, els estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
12: Una de les principals conclusions d'aquests estudis anteriors és que la discordança lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida al pacient, no afecta només les persones nouvingudes, també afecta la població autòctona, amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
13: Fins i tot totes les persones que tenen un alt grau de bilingüització, en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor

0: No.
1: La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya.
2: I ja que parlem de salut, el tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits per la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, què és l'esquetamina?
3: És una droga derivada de la ketamina, un potent anestèsic que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament, però, que és car, només per pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs prèviament. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatra del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
4: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
3: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han millorat els símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85 al 90%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió, en què un terç és resistent.
2: Almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i que s'ha estès a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública internacional per mirar de frenar l'avenç d'aquesta malaltia altament contagiosa i mortífera. La zona on s'ha iniciat el brot és una regió minera on actuen diversos grups armats, cosa que dificulta l'accés a l'atenció sanitària. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Bon dia. La província d'Ituri és la zona zero de la nova variant de l'Ebola. Es tracta d'una zona selvàtica situada al nord-est de la República Democràtica del Congo, on la majoria de la població ja no té accés als serveis bàsics de salut. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat la variant Bundibugyo un problema de salut pública internacional i ha elevat la seva actuació al nivell d'emergència, ja que no hi ha cap tractament ni vacuna aprovada per a aquesta soca. És per això que les mesures més eficaces són intentar evitar la propagació i detectar ràpidament els casos sospitosos. Unes mesures contradictòries amb un dels pilars del dia a dia de les persones d'aquesta regió, en un entorn on el comerç es fa als mercats i les fronteres són poroses, com explica una dona comerciant d'Uganda.
6: Treballo en un entorn en el que necessito estar en contacte amb molta gent i això em posa en un risc molt alt de contraure l'Ebola.
5: De fet, tot i que la variant Bundibugyo no complia els criteris d'una emergència pandèmica, l'Organització Mundial de la Salut va considerar el risc elevat que el virus es pugui propagar als països veïns, com Sudan del Sud o Uganda, on ja han detectat 2 casos i la població pateix per un possible confinament. Ho explica la Jennifer.
7: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
5: La República Democràtica del Congo és el país més gran de l'Àfrica i conté el segon bosc tropical més gran del món, després de l'Amazònia. Es tracta d'una zona molt allunyada de la capital i en disputa per la seva riquesa en recursos naturals com el liti. És per això que la logística per controlar la malaltia i la coordinació governamental són molt febles. Per exemple, ja se n'ha detectat un cas a Goma, una de les ciutats més importants del país, que fa un any que està controlada i ocupada pel grup armat M23.
2: L'exèrcit israelià ha interceptat part de la flotilla Global Sumut a prop de Xipre. De moment, els activistes que es dirigien a la franja de Gaza han confirmat a Catalunya Ràdio l'assalt a almenys 7 embarcacions i la detenció de 5 tripulants. Neus Aldaguer, bon dia.
8: Bon dia. Aquest era el moment en què la marina israeliana començava l'assalt a la 60ena d'embarcacions que participen a la missió. Les han interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Des d'una de les embarcacions que fins ara han aconseguit fugir, l'activista i exalcaldessa de Comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que almenys 7 embarcacions han estat interceptades i 5 persones detingudes. L'activista denuncia que l'actuació s'està fent amb total impunitat.
9: I és la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els dona igual les càmeres, els dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per les xarxes socials de la seva actuació, però se senten impunes. i envalentonats.
8: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha felicitat en un comunicat l'actuació de l'armada en una visita a un centre de comandament naval des d'on ha seguit l'operació.
2: I mentrestant, l'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700, la gran majoria a l'Iran. És una xifra que no es veia en els últims 45 anys. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing, Eva Pineda.
7: Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica de l'Iran, que ha doblat xifres, més de 2.100, en bona part després de la Guerra dels 12 dies. N'hem parlat a Catalunya Ràdio amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
0: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment, acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
7: El balanç d'Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina perquè no en facilita informació, tot i saber que és de llarg el país amb més ajusticiats del món.
0: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
7: En tercer lloc se situa l'Aràbia Saudita amb més de 350 executats, en quart el Iemen amb 51 i en cinquè lloc els Estats Units, que gairebé doble la xifra amb 47. Un 46% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic.
2: I Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev va llançar ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. De fet, una guerra que ha entrat en una nova escalada en la setmana en què Vladimir Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
11: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
10: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatja a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
2: Tornem a Catalunya perquè l'Assemblea General de Foment del Treball ha ratificat Josep Sánchez Llibre per liderar per tercer cop consecutiu la patronal catalana. Sánchez Llibre, que no ha tingut rival en aquestes eleccions, s'ha compromès a aprofundir la relació amb el govern de la Generalitat. Barcelona, Sara Riera.
12: Bon dia. Sánchez Llibre, que ha estat especialment crític amb el govern d'Illa durant aquest darrer mandat, tant pel seu intervencionisme en el mercat de l'habitatge com per la pressió fiscal a què diu que sotmet empreses i treballadors, diu que ara vol bastir un espai permanent de diàleg amb el govern i ha parlat de lleialtat a les institucions. Insisteix que el repte principal ara mateix del president Illa és aprovar els pressupostos.
13: Un país sense pressupostos, des de Foment sempre hem vingut plantejant i denunciant, no es pot funcionar. Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
12: En aquest acte de proclamació, Sánchez Llibre ha estat acompanyat d'Antonio Garamendi, president de la COE, que menys conciliador amb el govern espanyol ha tornat a denunciar la radicalitat i el sectarisme, ha dit, que mouen l'acció del Ministeri de Treball.
2: I l'oposició qualifica de caòtica o catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona. Això després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro a la mesura. Badalona, David Àngela.
14: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llaurador, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
15: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
16: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
17: En el fons ha governat 4 anys i mig dels últims 6, per tant ell té una gran responsabilitat.
18: Ja li està bé aquest soroll de caos perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
14: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que de fet estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
2: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
19: Catalunya migdia.
20: Ocasión Plus.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: Tot costa.
23: La temporada del 10.
22: Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
24: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
22: 10 temporades ja.
25: Això vol dir molt, el fer tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
26: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
27: Per molts anys.

0: Som 3CAT. Passen 5 minuts a 2:15. Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació presentada avui inclou 32 propostes, la majoria estrenes, i un concert inaugural de Sílvia Pérez Cruz. Barcelona, Montse Mas.
1: La Sala Gran obrirà al setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Lidl. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC. Una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
2: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania, per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
1: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
0: I ara, cinema. Carla Simón ha tornat al Festival de Cinema de Cannes un any després de competir per la Palma d'Or amb Romeria i ha presentat un curt, Flamenco, i encapçala el jurat de la competició de curts. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha mostrat a favor que el cinema convisqui amb la intel·ligència artificial. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Carla Simón està preparant el seu pròxim llargmetratge, que està en fase preliminar encara. Serà un musical flamenc i com a camp de proves, mentrestant ha rodat un curt que li ha servit, ens ha dit, per aprendre a rodar música i dansa.
4: El que parla el curt és com aquesta tensió que existeix en el flamenco, però en molts altres àmbits, entre la tradició i el canvi. Llavors ja com, encara que sigui un tema que no domino tant, a nivell personal també em toca.
3: El curt el protagonitza la bailaora Rocío Molina i apareix breument Carlos Saura, el cineasta espanyol que més pel·lícules ha dedicat al flamenc. Un Saura generat amb intel·ligència artificial, una tècnica que Simón abraça.
4: O sigui, està aquí per quedar-se i crec que no som conscients fins a quin punt. Anar-hi en contra jo crec que no és la solució ara mateix. La solució és com intentar veure, no, les parts positives i abraçar el que pot portar a nivell, inclús a nivell artístic.
3: A tot això, tothom a Cannes parla de l'última pel·lícula presentada a competició, la coreana Hope. Per primera vegada a la història opta a la Palma d'Or, un thriller d'acció, terror i ciència-ficció delirant i divertidíssim que ha sorprès positivament per unes escenes d'acció rodades de forma prodigiosa, però que també s'ha criticat per la seva durada i uns efectes especials dubtosos.
0: I ara, plataformes de streaming.
5: Saps per què som avui aquí?
6: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
0: Unes plataformes que estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents. Pubertat, a 3CAT, i Rebalejar, amb HBO Max. Òscar Callau.
7: TV3 emet aquest vespre a les 10 els dos primers episodis de Pubertat, la sèrie de 6 capítols dirigida per Letícia Dolera, que també es podrà veure a 3CAT. La història arrenca a partir d'una agressió sexual en una colla castellera, que desferma l'atenció al grup d'adolescents per les acusacions vertides a les xarxes socials.
8: Tenim 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
7: I HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, sobre els veïns d'un edifici del Raval de Barcelona que han de lluitar contra un desnonament i la gentrificació del barri. 6 capítols creats i dirigits per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Coproduïda per 3CAT, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre.
9: Once upon a time, there was a man named Damien.
7: I dues pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les dames primero, amb Sacha Baron Cohen fent de masclista en un món alternatiu matriarcal. I dimecres a Prime Video, Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta, on John Krasinski interpreta un analista de la CIA que ha de canviar els ordinadors per les armes, si vol acabar amb l'amenaça terrorista.
0: I encara una cosa més abans dels esports.
10: Tu no hi has vist,
0: Perquè l'Acadèmia Catalana de la Música ja té els finalistes dels Premis Alícia. Estel Coletas.
10: Entre els 36 nominats destaquen noms com Rosalia, Anna Andreu, Irene Reig o programes de Catalunya Música, com Set de Sons, La Cinta de Mobius i Tots els Matins del Món. Els guardons, que celebren els 15 anys de l'entitat reivindicant tots els oficis del sector, s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona. Una gala on l'organista centenària Montserrat Torrent rebrà el premi a la trajectòria.
11: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Amb aquesta notícia que ens avançaves a les 2 en punt, la mala notícia per Fermín.
12: Que s'ha lesionat, s'haurà d'operar i, per tant, es perd el Mundial d'aquest estiu.

0: Doncs aquesta notícia que explicàvem a les 2 de la tarda, Fermín no jugarà al Mundial de Futbol que comença el mes que ve, el jugador es va lesionar el partit d'ahir i s'haurà d'operar Ramon Salmurri.
1: Sí, molt males notícies per Fermín. Es perd el Mundial. El Barça ha confirmat aquest matí una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i, per tant, haurà de passar per quiròfan i estarà uns 3 mesos de baixa. Sens dubte, una de les pitjors notícies per Fermín, que havia fet una grandíssima temporada. S'havia guanyat la confiança de Luis de la Fuente, era un habitual a les convocatòries de la selecció espanyola i encarava la recta final de la temporada amb l'objectiu del Mundial. Doncs Fermín no podrà ser en aquesta Copa del Món després d'aquesta greu lesió.
0: Doncs aquesta és la mala notícia que en Barça en un dia que havia d'estar marcat per qüestions més positives com la renovació de Hansi Flick.
1: Sí, que ha començat amb un acte d'entrega al Museu del Futbol Club Barcelona del trofeu de la Lliga i també el de la Supercopa, amb un Hansi Flick acompanyat del capità Ronald Araujo, també hi era el president Rafael Liuste i el president electe Joan Laporta. Després s'ha produït l'acte de signatura al despatx del president. Flick que renova fins al 2028 amb una temporada més opcional en funció d'un seguit de variables en aquest contracte que també contemplen la possibilitat de renovar si aconsegueix algun títol. En qualsevol cas, Flick estampa avui la seva renovació i quedarà vinculat fins al 2028 com a entrenador del Barça.
0: Doncs avui protagonisme per Hansi Flick, ahir el protagonista va ser Lewandowski.
2: Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
3: La gent ja es posa dempeus, Lewandowski, que sembla que s'emociona, s'abraça ara amb Dani Olmo, amb Pedri, i van els jugadors també a abraçar-lo.
0: El davanter polonès es va acomiadar del Camp Nou, també dels culers, després de 4 temporades, Salmo.
1: Va ser la nit de Robert Lewandowski per tancar la temporada de l'Spotify Camp Nou. Per ser el Barça ho va fer amb victòria i, per tant, aconsegueix un rècord en Lliga de 20 equips, que és aconseguir totes les victòries com a local al campionat de Lliga. Però va ser la nit de Robert Lewandowski, en un comiat especialment emotiu. Durant el partit, quan Hansi Flick va decidir substituir-lo i també en acabar el partit sobre la gespa del terreny de joc, quan se'l va veure amb llàgrimes als ulls i també amb un passadís que li van fer la resta dels seus companys, reconeixent la trajectòria futbolística d'un Robert Lewandowski, micròfon en mà, especialment emocionat a la gespa al Camp Nou.
4: Hem el millor plan 10 metros en este 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevará el corazón en mi corazón.
1: Són 4 temporades de Robert Lewandowski, un dels grans davanters de la darrera dècada. 190 partits amb el Barça, 119 gols, 24 assistències, 3 títols de Lliga, una Copa del Rei i 3 Supercopes espanyola. Una llegenda absoluta del futbol que va venir al Barça en un moment delicat, però que ha servit per passar el sotrac i fer créixer un grup que aspira a tots els propers anys. I un dels líders del vestidor, com Rafinha, també reconeixia la importància, la petjada de Robert Lewandowski.
5: Creo que desde que él llegó en este club, ha aportado muchísimo con su trabajo, sus goles, su manera de ser, con su experiencia. Y creo que lo más justo que podríamos hacer hoy era este homenaje para él.
1: Ara el Barça ha d'activar el substitut de Lewandowski. El primer, la renovació de Ferran Torres, i després encarar aquest fitxatge del davanter centre, que és ara mateix el que encapçala la llista, és João Pedro, que és el preferit de Deco. João Pedro és el davanter del Chelsea.
0: Del Barça a l'Espanyol, els blanquiblaus jugaran la pròxima temporada a Primera Divisió.
6: Romero, cap enrere, final! Final al Sadar, ha guanyat l'Espanyol, 1-2, el patiment de les últimes setmanes s'ha acabat de cop, s'ha acabat en 2 partits, qui ens ho anava a dir? És que això del...
0: Doncs després de tant patiment en aquesta segona volta, els blanquiblaus van sumar i han sumat 2 victòries en els 2 últims partits i per això ara Sergi Andreu ja respiren tranquils.
7: Sí, ja amb la permanència al sac, l'últim partit serà poc més de tràmit. Són 6 punts en els últims 2 partits, que de fet són tants com els que havia aconseguit l'equip durant tota la ratxa de 18 partits sense guanyar. Dit d'una altra manera, ha fet 4 gols en aquests últims 2 partits, que són tants com els que havia marcat en els 8 partits anteriors. Ahir, 2 gols de Romero, que ja n'ha fet 6 i és el defensa més golejador de la Lliga, i de Quique García, que s'ha convertit en el pichichi de l'equip amb 8 gols, van donar la victòria a Perica i la salvació a l'equip de Manolo. Un Manolo que en surt reforçat d'aquests últims dos partits. Ahir va ser mantejat per jugadors després de l'enfrontament i corejat el seu nom pels gairebé 700 aficionats que hi havia a les graderies del Sadar. Emocionat i molt content després a la sala de premsa.
8: Una felicitat enorme, o sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, la veritat, és una felicitat molt gran. Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament. La unió del vestidor és el que, per molt que l'hagin dit alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
7: Menció també especial per un nom que ahir va tornar a estar molt bé, com és el del porter Dimitrovic, que va salvar el seu equip d'un parell o tres de gols cantats de l'Osasuna en un enfrontament on hauria estat el més just segurament un empat. Ara l'Espanyol és 11 amb 45 punts, ironies del destí, en l'última jornada, el cap de setmana, a casa davant de la Reial Societat, encara tindrà alguna opció, poques, però alguna opció de classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve.
0: Girona, en canvi, li tocarà patir fins al final. Es juga en la permanència. Dissabte, últim partit de Lliga, Eduard Solà.
9: Ara ja no cal ni fer comptes, ni fer números, ni estar pendents de tercers partits. Si guanya dissabte de l'Elx, es mantindrà a primera divisió, però si perd o empata, baixarà a segona. Això després de la derrota d'ahir al Metropolitano per 1-0, un gol de Lukman a la primera meitat, i on ni Estuani va poder ser salvador després d'haver-ho estat davant el Rayo i la Real Societat. El Girona va tenir algunes opcions, com una de molt clara de Brian Hill a la primera part, encara amb 0-0, però va tornar a demostrar que li costa molt fer gols, i les 7 jornades consecutives sense guanyar, amb només 3 punts de 21 possibles, han tornat a deixar l'equip de Mitchell en zona de descens a una jornada pel final.
10: No, l'explicació és que el porter ha fet bones aturades i que no han estat encertat, només, però hem de continuar. I portem dos partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat.
9: El Girona té 40 punts, un més que el Mallorca, que ho té molt difícil per salvar-se, i dos menys que el Llevant, l'Osasuna i l'Elx. Com que rep l'Elx a Montilivi, si guanya el passarà i se salvarà.
0: José Mourinho serà el nou entrenador, Marcos García.
11: Mourinho va dir que ahir diumenge analitzaria la proposta del Benfica per seguir, doncs ja ho ha fet i ha decidit que no accepta. En paral·lel, Mourinho ha arribat a un acord verbal amb el Madrid, pendent de la firma dels documents, això sí, però el seu representant, Jorge Mendes, ha tancat les condicions. Mourinho té previst firmar per dues temporades amb el Madrid i arribar a la capital de l'Estat la pròxima setmana, un cop acabada la Lliga de Primera. Perquè tot això passi, això sí, queda pendent un tema, que potser és un formalisme, però que encara no està enllestit. El Madrid ha de pagar la clàusula de sortida de Mourinho del Benfica, que són uns 3 milions d'euros, i la data límit per fer-la efectiva és el 26 de maig. També està pendent, això sí, que Florentino sigui reelegit president, però a hores d'ara no s'ha presentat de forma oficial cap alternativa.
0: Doncs Mourinho, un pas a tornar al Madrid, i un altre nom important del club blanc dels darrers anys, que marxa. Dani Carvajal anuncia que no seguirà la pròxima temporada.
11: Dani Carvajal, capità del Madrid, marxa aquest estiu, les dues darreres temporades de Carvajal molt condicionades per les lesions. Carvajal deixa el Madrid després d'un total de 23 temporades, 10 a la base, 13 al primer equip.
0: I una de les grans lligues europees que encara no s'ha decidit és la Premier. El títol se'l disputen l'Arsenal i el Manchester City. Els dos equips juguen entre avui i demà en la penúltima jornada a Anglaterra, Maria Chesena.
12: Sí, una lluita pel títol molt ajustada, faltada de només dues jornades. Ara mateix l'Arsenal és líder amb dos punts més que el Manchester City, i avui a les 9 del vespre els de Mikel Arteta poden fer un pas gairebé definitiu cap al seu primer títol de lliga des del 2004. Els ganers reben a un Burnley ja descendit matemàticament, i una victòria els permetria ampliar l'avantatge fins als 5 punts. Posaria això la pressió sobre el Manchester City, que demà estaria obligat a guanyar per continuar viu en la lluita pel títol. L'equip de Pep Guardiola visita el camp del Bournemouth, que encara té opcions de classificar-se per a la Champions. En cas que l'Arsenal guanyi avui i el City punxi demà, els londinencs els proclamaran campions de manera matemàtica sense haver d'esperar l'última jornada. Si no, la Premier es decidirà el cap de setmana vinent, amb l'Arsenal jugant contra el Crystal Palace i el City davant l'Aston Villa.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
13: Ara mateix el que estem avui és contents, celebrant-ho, i perquè la dificultat...
0: El Jaiopos Lleida seguirà a l'ACB, però atenció, Xavi Pasqual deixa el Barça.
14: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
15: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
16: Auto Servei és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un hipo en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
19: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
20: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
21: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22 euros amb 45.
20: Fins al 21 de maig.
22: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.cat.

0: Skat.
1: Entrem en territori bàsquet. El Hajo Post Lleida ha confirmat la permanència. Ara en parlarem, Ernest Macià, d'aquesta notícia bona i positiva. Però abans, allà a la TDT ja avançaves una notícia important del Barça, un moviment important de cara a la pròxima temporada, com és que el tècnic Xavi Pascual no seguirà.
2: Doncs sí, Xavi Pascual tenia l'interès a tres clubs sobre la taula, probablement els clubs amb més pressupost de l'Eurolliga, i es decantarà per l'oferta del Dubai Basket, que és doncs, per la que es decideix, descartant Apoel de Jerusalem i Panathinaikos, d'entrada perquè li ofereixen un pressupost suficient per optar a fitxar qualsevol jugador de l'Eurolliga. Per tant, cap restricció, i també perquè li paguen doncs, la fitxa que més que duplica la del Barça. Hem de dir, però, que encara hi havia l'oferta més potent de l'Apoel Jerusalem, que la més que triplicava. Per tant, no ha sigut aquest el motiu de la fitxa de Pascual, sinó el fet que li donaran totes les facilitats per fitxar qui vulgui. Cosa que no es va trobar el Barça amb reunions, dues. I l'última va ser dimecres, en què el Barça li va negar fins i tot la possibilitat de tenir un dipòsit de diners per l'any que ve mitja temporada, si es lesionaven jugadors, poder fitxar. Pascual, doncs, ha pres la decisió, però no ho ha fet públic encara. Escolteu el que deia ahir després que el Barça guanyés a la pista del Tenerife.
3: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
2: El cert és que, tot i que Pascual parli de rumors, ell mateix va dir fa un mes i mig que a final de temporada ja parlarien de què havia passat, de què caldria per si seguís, de si seguiria. Per tant, ja va deixar oberta la porta a no seguir. Aquest cap de setmana ens deixa la victòria de la penya a la pista del Madrid i també la permanència del Lleida. El Lleida va guanyar i es salva i doncs, seguirà un any més a la Lliga CB, com també seguirà el seu tècnic Gerard Encuentra. Això ho deia ahir el Tot Gira.
4: Bueno, jo crec que el club, en un moment molt delicat esportivament, que veníem de 7 derrotes consecutives, va decidir oferir-me un contracte de renovació durant unes temporades en un moment delicat i donar el valor a la feina que estàvem fent, no? Llavors, ara mateix al meu cap només passa seguir per aquí Lleida, que estic molt a gust.
2: El Barça i la Penya són els dos únics equips que ja tenen doncs, garantit el play-off. El Girona no té cap opció. La Penya encara pot millorar la seva situació actual.
1: Seguim parlant de bàsquet. A la competició femenina, el València Bàsquet, que va ser campió ahir mateix amb una cistella en l'últim segon, ara els equips ja comencen a pensar en la pròxima temporada i un dels primers clubs a fer moviments ha estat Xavi Soler, l'Uni Girona.
5: Sí, amb la renovació del tècnic Roberto Íñiguez, que continuarà, serà per tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona, un Roberto Íñiguez que renova després d'haver classificat a l'equip per primer cop a la seva història per una Final Six de l'Eurolliga, classificant-lo també per les semifinals d'aquesta competició. Això sí, amb el repte d'aconseguir un dels títols grans, l'Uni, que no ha guanyat en aquestes últimes temporades ni Copa ni Lliga, evidentment tampoc l'Eurolliga de bàsquet. Ara un Uni que centrarà en la renovació de la plantilla. El director esportiu Pere Puig va explicar que seria una plantilla molt diferent la de la temporada vinent. Això sí, el primer pas ja està fet, la renovació del tècnic victorià, que continuarà una temporada més de l'Uni Girona.
1: Àlex Márquez rep aquesta tarda l'alta hospitalària de l'accident que va tenir ahir durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui es fan testos al circuit i, evidentment, Damià Aguilar, la seguretat és un dels temes dels quals se n'ha parlat.
6: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió Àlex Márquez serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important a banda d'aquesta clavícula és el capdavall, la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa pel circuit de Mugello. Ahir es van accidentar Àlex Márquez i Johan Zarco, que encara és a l'Hospital General de Catalunya. Un accident del francès que va ser el revolt número 1, on s'hi arriba més de 300. A les xarxes hi ha explosió contra la seguretat del circuit. Fa la rèplica el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol.
7: Cada Gran Premi té una revisió prèvia, una setmana abans i el dijous abans, que ja forma part, diguem, d'alguna obligació de tots plegats, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que ha estat permanentment revisat.
6: Hem preguntat expressament Maverick Viñales, Àlex Rins i Raúl Fernández i no els sembla que el circuit sigui més o menys perillós que altres circuits. I si aquest Revolt 1 us semblés perillós, penseu en el primer de Mugello o el primer d'Austin. Ignasi Armengol no descarta que es pogués endarrerir la sortida per frenar les motos a final de recta del circuit de Catalunya, però és que l'any que ve ja seran menys potents i tindran menys ajudes electròniques i aerodinàmiques a la sortida.
1: I encara amb motor, als Estats Units, les tradicionals 500 milles d'Indianapolis, que es disputaran diumenge que ve, tornaran a tenir protagonisme català, Jan Ortuza.
0: Aquest protagonista serà Àlex Palou, el de Sant Antoni de Vilamajor, aconseguit la primera plaça de classificació per les 500 milles d'Indianapolis, el superà Félix Rosenqvist. A Palou ja va guanyar aquestes 500 milles l'any passat i es va convertir en el primer català a fer-ho, i aquest és el segon cop que aconsegueix una pole en aquesta cursa.
1: A caure les semifinals, acabem amb això de la Champions femenina d'hoquei patins la setmana passada. El Vilassana tanca aquest cap de setmana amb un nou títol. Les del Pla d'Urgell s'han refet bé, doncs, de la decepció continental. Han guanyat la Copa, recordem-ho, han guanyat la Copa aquest cap de setmana. Amb aquesta informació acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 més esports, amb el Tot Costa, i on recordarem l'adeu de Lewandowski, on també es parlarà d'aquesta lesió d'última hora de Fermín, que es perdrà el Mundial d'aquest estiu per una lesió al metatarsià del peu dret, i també les bones notícies de la salvació de l'Espanyol i el patiment que tindrà el Girona. Seguim el Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Viu la ràdio.
10: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
9: Viu la ràdio.
10: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
11: Ràdio Argentona.
12: Els millors èxits.
13: Això és una cançó d'amor.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Cada dia més a prop teu.
0: Ràdio Argentona.
2: I no tenia cap

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Claremont.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclarmonde és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'estrena va ser a l'Òpera Còmic de París un 14 de maig del 1889, per aquestes dates fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, Esclarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller errant de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonnich. Per sort, van enregistrar aquest títol i per això, a dia d'avui, podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa a Esclarmonde, per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Bollinger.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Roland i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Roland, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Roland.

Sklarmond, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde de Massenet aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Golan, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Golan sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Golan. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Golan. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Golan.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perdrà tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclat Monde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complert oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclat Monde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és doncs el final feliç de l'òpera Esclat Monde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí, a la xarxa de comunicació local. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken Joe. S'ha escapat el teu

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Gracias.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Bona nit, malparits!

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites. Música.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: to.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticar el sueño da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc l'ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Una última hora en què actualitzarem les dues notícies amb les quals hem obert aquest informatiu. Per una banda, l'aval d'Esquerra Republicana als pressupostos de Salvador Illa, un acord que quedarà segellat demà, i també, per altra banda, aquest accident que hi ha hagut entre dos camions a l'AP7, molt aparatós, amb unes flames de dimensions considerables, que ha obligat durant uns moments a tallar l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa. Sabrem com està ara la situació en aquesta via.
1: Els dilluns és el dia que parlem més d'esports aquí al Catalunya Nit, però ho fem sempre a la nostra manera. És el dia que ve el Toni Padilla i avui ens explicarà com està canviant el món del futbol pel fet que alguns grups empresarials s'estan fent propietaris de més d'un club. De fet, els equips de primera i segona divisió europea, el 40% ja té d'alguna forma relació amb d'altres.

0: És la febre del futbol que queda molt ben il·lustrada amb la febre també pels cromos del Mundial. Per exemple, començarà l'11 de juny i és una edició aquesta que es disputarà en camps del Canadà, Estats Units i Mèxic. Doncs aquests dies els col·leccionistes ja s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos i canviar-ne els repetits. I molts, quan penseu en cromos, segurament us ve al cap aquella marca, Panini. Doncs bé, en parlarem amb el director general de Panini Espanya i Portugal, Lluís Torrent.
1: I aquest dilluns, la persona que tindrà l'última paraula del dia està en molt bona forma i es proposa que molta altra gent ho estigui també. A més, la seva és una història de canvi de rumb a mitja vida. Després de treballar molt de temps a la banca, amb 39 anys va decidir que el que li venia de gust era fer d'entrenador personal i ho fa convençut que aquest canvi de rumb, el d'entrenar de manera regular, tots el podem fer en qualsevol moment. A veure si ens convenç.
0: Doncs som-hi, que tenim pràcticament 57 minuts, una mica més fins i tot, per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I ja entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 18 de maig. És una selecció amb el segell Marcuell.
3: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives, que bàsicament són C32 i Nacional 340.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
6: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa.
8: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
9: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para el propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
10: La verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
11: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
12: Que la impunitat amb la que actua l'Estat d'Israel no seria possible si no fos amb el permís, amb la complicitat de la Unió Europea.
13: El que falta és voluntat política, però mesures de pressió i legals, de sanció legal, existeixen.
14: Están titulando victoria definitiva, esto no es así, solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
15: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3cat.
3: Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 5 de gener del 2016.
3: I el número de la sort, el...
4: 10.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Pones o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... M'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira, s'han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
10: Ha sentit el que acaba de dir?
11: Ja Mallorca no feu l'amor.
5: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible

0: Som 3CAT.
1: Catalunya nit.
2: Són les 11 i 9 minuts. A l'inici del Catalunya de nit explicàvem que l'autopista AP7 estava tallada en tots dos sentits per aquest accident que hi havia hagut entre dos camions. Doncs bé, a aquesta hora podem dir que ja s'han reobert el trànsit dos dels tres carrils de l'autopista AP7, això sí, en sentit Tarragona. Després d'aquest aparatós accident entre dos camions aquest vespre a Santa Margarida i els Monjos, tot i això el sinistre encara manté tallada l'autopista en sentit Barcelona i ho estarà durant hores, Oriol Pujador.
3: Sí, un dels camions estava al voral, l'altre l'ha fregat, els dos camions que han topat s'han acabat incendiant, un d'ells portava esprais i això ha fet que s'escoltessin també algunes deflagracions. Ens ho ha explicat fa uns minuts Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
4: El fregament deu haver originat doncs, un impacte en temperatura que ha provocat doncs, que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
3: El titular de la via, que és l'autopista AP7, és el Ministeri, i per tant serà el Ministeri l'encarregat de retirar la càrrega d'aquests camions, mentre que, segons ha explicat Ramon Lamiel, en declaracions d'aquest programa, Trànsit s'encarregarà de la retirada dels vehicles, de desballestar els dos camions calcinats amb unes grues de grans dimensions que són a prop de la zona de l'accident, que normalment estan aparcades a Vilafranca del Penedès i que, per tant, no han de recórrer molts quilòmetres. Tot i això, aquesta operativa durarà hores.
2: Doncs ara en podem parlar amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu, bona nit.
5: Hola, molt bona nit.
2: Quina és la situació que tenim ara en aquest punt? No sé si té alguna novetat.
5: Sí, ara mateix, com bé dieu, s'han obert dos carrils, direcció Tarragona. La P7 en direcció nord, és a dir, Barcelona, continua tallada perquè estan en tasques de neteja i de retirada dels dos camions calcinats.
2: Suposem que des de Santa Margarida i els Monjos i tota aquesta zona, cada matí moltes persones es desplacen a Barcelona per motius de feina o els que siguin. Demà, com ho hauran de fer totes aquestes persones per anar cap a la capital?
5: Desconec com estarà la situació demà. El que sí que podem dir doncs, és que les grues per retirar aquests vehicles, tal com m'ha informat la consellera fa una bona estona, estaven preparades doncs, per poder actuar amb la màxima celeritat possible. Evidentment, obriran l'autopista en sentit nord quan vegin que la situació sigui segura per tots i totes i, per tant, demanem paciència en aquest sentit. El trànsit, en els casos doncs que es puguis derivar per altres vies, però esperem que a primera hora de la matinada aquesta autopista estigui efectiva, no?
2: Nosaltres hem vist algunes imatges que circulaven de mòbils i es veia realment unes flames imponents. No sé si s'han arribat a veure des del seu municipi.
5: Sí, sí, és que, de fet, el problema que hi ha hagut és que ha estat molt aparatós i aquestes flames, aquesta columna de fum i les flames eren molt altes. S'han vist no només des del nostre municipi, sinó arreu de la comarca. He tingut trucades de diferents alcaldes i alcaldesses que des d'aquí doncs, agraeixo la preocupació que han tingut i la seva disposició per posar la meva, no, el meu abast i el del municipi als seus mitjans. Però, per sort, anem a dir-ho així, s'ha quedat en un gran ensurt, no hem de lamentar ninguna víctima i bé, això és el més important, no? Tampoc ha traspassat al nostre polígon industrial, que era també una gran preocupació perquè estava a tocar de la fàbrica de Gèria i he parlat amb el director. El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant doncs, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
2: Doncs sort que ha sigut així, només un gran ensurt i tant de bo que el màxim de ràpid possible la gent pugui circular sense problemes. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
5: Gràcies a vosaltres, molt bon vespre.
1: I també notícia de fa tot just una hora, us l'hem explicat en directe aquí al Catalunya Nit. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord amb el govern de Salvador Illa pels pressupostos. Àlex Giralt Robert, bona nit.
6: Bona nit.
1: Demà el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran aquesta entesa en un acte al Palau de la Generalitat.
6: Sí, concretament a les 8 del matí serà quan Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau aquest pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord, donarà explicacions en una roda de premsa. Tot plegat després que aquesta tarda la direcció ha desglossat l'entesa pressupostària punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans, a aquesta emissora hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió que s'ha fet del pacte. No ha agradat que la presentació del projecte ferroviari d'aquest matí s'hagi fet abans que la trobada del Consell. En aquest sentit, Jovent Republicà ha estat molt crític. A banda del tren orbital, Esquerra votarà a favor dels primers números de Salvador Illa a canvi d'una societat mixta per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya, una nova composició amb majoria catalana al Consorci de la Zona Franca i més múscul econòmic per a l'Agència Tributària Catalana. Dimecres, la Moncloa assumirà els compromisos com a propis en una bilateral Generalitat-Estat.
2: En punt un quart de 12. Tres pel·lícules són per ara les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes. Ha engegat la segona setmana d'aquesta 79a edició ja i és un bon moment per fer-ne un primer balanç. Ja sabeu que aquest és el festival de cinema més prestigiós del món, que sovint marca a més també la cursa dels Oscars, sobretot pel que fa a la categoria de millor pel·lícula internacional. Per això connectem amb el nostre enviat especial a Cannes, amb el Marc Garriga. Bona nit.
7: Bona nit.
2: Quantes pel·lícules s'han vist ja a la competició oficial i quines diries que són les favorites, Marc?
7: Doncs ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Paweł Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial derruïda físicament i moralment en un dolorós blanc i negre i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic.
2: Doncs ja tenim ganes de veure totes aquestes pel·lícules. De moment no has dit res del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. No està entre les favorites?
7: No, la veritat, la pel·lícula ha rebut crítiques de tot tipus, no ha agradat de forma generalitzada, que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård, podria haver donat una pista.
8: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
7: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adele Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Dodd, arriba molta expectació, igual que la bola negra dels Javis.
2: Gràcies, Marc.

0: Ja ens podem anar acostumant a aquesta cançó perquè en els pròxims dies i setmanes la sentirem moltíssimes vegades. És la cançó oficial del Mundial 2026, la protagonitza Shakira. I és que cada vegada som més a prop les dates d'inici d'aquest Mundial, concretament l'11 de juny, que és el dia que començarà el Mundial de Futbol, que aquest any es farà a 3 països, en estadis del Canadà, d'Estats Units i també de Mèxic. I sempre que hi ha un torneig mundialista, és habitual veure com els col·leccionistes i molts nens i nenes també s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos, de la mateixa manera que hi ha qui ho fa doncs, amb les edicions de les lligues o de les Eurocopes, per exemple. Per parlar de la febre de cromos que hi ha amb els inicis de cada torneig, tenim amb nosaltres Lluís Torrent, que és director general de Panini Espanya i Portugal, també. Bona nit, Lluís.
1: Bona nit.
0: Imagino que ja esteu notant, no?, que fa setmanes, segurament, com creix l'interès pels cromos del Mundial.
1: Sí, sí, evidentment ja estem enmig del ball, per dir-ho d'una manera així. Gràfica.
0: Molt bé, comencem pel principi. Aprofitem per explicar com sorgeix l'empresa Panini.
1: Ui.
0: Fa molts anys.
1: Fa molts anys a Mòdena, quan els germans Panini doncs, van començar, tenien un quiosc al centre de Mòdena, molt a prop de la Via Emília, i d'allà van tenir l'interès en comprar una col·lecció de futbol feta, una col·lecció de cromos de futbol d'un empresari de Milán, i així es van començar.
0: Suposo que després, més tard, a poc comencen a expandir-se cap a altres lligues, però tenim entès que de fet, tu, Lluís, ets un dels responsables que Panini arribés a Espanya. Com va anar això?
1: Sí, bueno, a Espanya, de fet, ells ja hi havien intentat anteriorment amb alguna empresa de Bilbao, que ja no existeix i que van tenir una experiència que no van estar massa satisfets. Però després tenien un client a Bèlgica, en Rafael de Latre, i aquest client doncs, també era client meu amb el tema immobiliari, que tenim un despatx immobiliari. I aquí va coincidir doncs, el tema i va ser en Rafael que me va embarcar en tot aquest tema, tot i que jo no tenia cap experiència ni havia treballat mai en el món editorial ni en el món del col·leccionisme.
0: Amb el tema dels cromos, ara hem llegit aquest any l'àlbum és més gros, és més gran i és una mica més car.
1: Bueno, jo diria que no.
0: No?
1: No, perquè s'han de fer els números ben fets. És
0: com
1: a dir,
0: són els números?
1: Hi ha una quantitat enorme de seleccions, com tots sabem. En total, esclar, hi ha d'haver-hi els mateixos números de cromos per cada selecció, i això fa que hi hagi 980 cromos en total. De què és més car? Bueno, esclar, per acabar la col·lecció costarà una miqueta més, perquè hi ha més cromos, però en el Mundial anterior el sobre de cromos tenia 5 cromos i costava un euro.
0: Yeah.
1: Aquesta vegada n'hi ha 7 i costa un en 50, és a dir, si els 5 cromos dividit per l'euro eren 20 cèntims, els 7 cromos dividit per l'1,5, doncs és 2,10. Tinguent en compte l'increment del cost de la vida d'aquests 4 anys, doncs no és tan exagerat.
0: Bé, en tot cas estan els números, ara sí, tenim els números fets, perquè com es calcula? Quins futbolistes o quins personatges apareixen a cada sobre? Com es fa?
1: Bueno, això és una manera aleatòria. Hi ha aquest mite que hi ha cromos que no surten i que n'hi ha d'altres que surten més. Això és rotundament fals. Els cromos s'imprimeixen i s'ensobren de manera aleatòria tots amb la mateixa quantitat. Això fa que com que és aleatori, quan vas a comprar en el punt de venda, que no solament són quioscos, sinó també hi ha el canal Impuls i les grans superfícies i les llibreries, doncs això fa que doncs a vegades estàs desitjant que et surti aquell cromo especial d'aquell jugador que a tu t'agrada tant. I aquesta fam d'aquest sortir doncs te fa sentir que no donaràs. Però els cromos surten tots absolutament igual de la mateixa manera. No hi ha cap diferent. sí.
0: O sigui, és una sensació subjectiva, no? Allò de... Jo recordo, bueno, cadascú té la seva memòria, el Mundial del 90, Itàlia 90, aquell àlbum, no? I sempre allò, diu, sempre em falta la figura que vull, no? I sempre em surt el Matthäus, me'n recordo, d'Alemanya. És possible, no? Aquesta sensació que un té quan fa una col·lecció d'aquest tipus.
1: Sí, sí, sí. No, no, qualsevol tipus de col·lecció, eh? O sigui, això passa perquè... Bueno, a mi m'han passat anècdotes d'estar en una ciutat de Sevilla i tenir un taxista que era del Betis i no li sortien els del Betis. I en canvi el següent taxista era al revés i no li sortien els del Sevilla. I jo vaig dir, mireu si en sabem que ja que ens trobem i que vagin dirigits exclusivament a qui ha d'anar. No, no, no. Ja. Això és la sensació, les ganes de poder tenir aquells cromos i et fa doncs que la fam d'aquest no t'ha sortit.
0: Ja. Hi ha un fenomen que és la revenda de cromos. No sé si va a més això i si saben com funciona, si ho tenen controlat.
1: Bueno, la revenda... Això, per desgràcia, doncs, també hi ha vegades que, sobretot en els mercats que no són els mercats habituals, sinó, per exemple, la ciutat de Barcelona, el mercat de Sant Antoni, doncs tenim que vigilar moltes vegades que no hi hagi doncs, una pirateria de l'arròs. Però, bueno, per una part ens sap molt de greu, però per l'altra part vol dir que hi ha molt d'interès i que la gent doncs, vol aquell producte i fa coses que no havia de fer per tenir-lo.
0: Ja m'imagino com deu anar el cromo de la Lamine Yamal aquest any, no?
1: Sí, va

0: que com tots sabem, cada vegada té més preponderància i creix més. Però inclús hi ha hagut manifestacions de que el món digital ens enterraria el món físic. Però no és així. Gràcies a Déu, i afortunadament no és així, perquè la sorpresa d'obrir el sobre, de tenir el cromo aquest que diguem la Minyamal o qui sigui que estem buscant, fa que després, sobretot el col·leccionista, que és amb nens i nenes de 6 a 14 anys, més o menys, tot i que pot haver-hi de més grans que també ho fan, sobretot ara amb el Mundial hi ha molts pares i molts avis i molts tios que se sumen altra vegada al col·leccionisme i que empenyen això. Però el tenir aquell cromo, la Minyamal com a exemple que estem donant, que el tinc repetit i que vaig a classe i resulta que tothom molt vol perquè no el té, sí. Doncs això fa que aquell nen o aquella nena que és tímid, doncs es fa més sociable, fa més, dintre de l'ambient dels amics.
1: Sí, és una forma com de socialitzar, no?, també, d'aconseguir...
0: Evident, sí, és així.
1: Ara fa uns dies vam saber que Panini, després de 60 anys ben bé, perd els drets de la FIFA.
0: Sí, és veritat. Però tranquils.
1: Per què? Aquest tranquils, què vol dir aquest tranquils?
0: No, tranquils, tranquils. No passarà res important, ja us ho dic jo.
1: Però sí que es perd els drets de la FIFA per part de Panini.
0: Sí, però els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. Mm. En fi, no puc parlar més, però tranquils, que no continuarem fent col·leccions.
1: D'acord, doncs el missatge rebut queda claríssim amb aquest tranquils. De fet, hi ha altres col·leccions, no?, també fora del futbol. Stranger Things, per exemple, deu ser també una de les més exitoses.
0: Sí, la veritat és que el futbol és el que marca la pauta i el futbol és sempre de les col·leccions més venudes. Però Panini a Espanya, entre els dos territoris, Espanya i Portugal, cada any editem una seixantena de col·leccions. Per exemple, per mainada molt petita, la sèrie de televisió de Blu-ray, o Stitch, que és la de Disney. O ara d'aquí, abans de final d'any, traurem el Dragon Ball Daima, o Stranger Things, etc, etc. Vull dir que hi ha molt col·leccionisme de moltes altres col·leccions que no són el futbol.
1: Estem parlant amb Lluís Torrent, que és director general de Panini a Espanya i Portugal, principalment perquè arriba el Mundial i sempre hi ha la febre dels cromos. Lluís, jo crec que una pregunta que interessarà molta gent. O sigui, la gent no té manera de comprar directament els cromos que li falten per acabar la col·lecció.
0: Sí. Això és, en totes les col·leccions i sempre en els àlbums hi ha instruccions per demanar el que es diuen els últims cromos. Que els últims cromos, depèn del tipus de la col·lecció, si és una col·lecció doncs, que només té 180 cromos per dir alguna cosa, doncs el nombre de cromos que es poden demanar són de 20 o 25. Però una col·lecció que és tan grossa com la del Mundial, doncs se'n poden demanar molts més. I, evidentment, nosaltres rebem les cartes amb la indicació dels cromos que falten i els servim. Sí. No, les col·leccions de cromos, nosaltres sempre diem que s'acaben sempre. El qui vol acabar la col·lecció la pot acabar.
1: Molt bé, doncs en aquesta edició ampliada per l'edició d'aquest Mundial, doncs serà també d'aquesta manera, seguint les indicacions que apareixen en el propi àlbum. Lluís Torrent, director general de Panini Espanya i Portugal, gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vagi bé, bona nit.
0: Bona nit.
2: A punt d'arribar a 11:45, ara farem una pausa per la publicitat, però ja tenim aquí el Toni Padilla. Tu eres de fer Tengui Falta i tot això, o què?
3: Era i soc.
2: Encara?
3: Era i soc. Soc encara col·leccionista de cromos. De fet, la gent de Panini, si apareix per cas un àlbum del 82 o 86 que falten cromos, t'envien també cromos d'aquella època. És a dir, pots acabar-ho 30 anys més tard, que és una cosa que vaig fer, i jo admeto que fins fa poc portava un cromo del 1990.
1: Què dius?
3: Era com una estampeta religiosa.

0: la cartera, sí, sí.
1: D'aquí, d'aquí.
0: Aquí a Maskuravi, davanter de Txecoslovàquia.
1: Dorsal?
0: Era el nou d'aquella Txecoslovàquia. Un pentinat espectacular, semblava un cantant d'aquests grups dolents dels anys 90.
1: Toni Padilla sempre té històries, de seguida ens n'explica més.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat.
9: No,
7: és un problema de primer de filosofia de lògica de la
9: Unilla. Ja ho sé,
7: que és,
9: el mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La nit del mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
16: Abbronzate tutte chiazze.
2: Catalunya Nit.
16: Pelli rosse un po' paonazze.
2: Notícies.
16: Son le ragazze che prendono il sol.
2: Sota la llum de la lluna.
16: Ma ce n'è una che prende la luna.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Tita.

0: S'acosta al final de la Lliga, el Barça ja està decidit, campió, l'Espanyol ho acaba de salvar, després de patir molt s'ha assegurat la permanència, en canvi el Girona necessita derrotar l'Elx en la darrera jornada si vol evitar el descens a segona. Toni Padilla, com ho veus això del Girona?
1: Es patirà, avui ja se confirma que s'han venut totes les entrades per aquesta revenja contra l'Elx, que recordem que en pandèmia va guanyar Montaliv una promoció de sense primera. Si el Girona guanya, salva. Aquesta és la part bona, confiem-hi.
0: Hem parlat del Girona i l'Espanyol, que dius que tenen una cosa en comú, a banda d'haver patit allò per salvar la categoria una mica, que és que els dos clubs formen part d'estructures empresarials que els connecten amb clubs estrangers. Això és el que hem de dir a partir d'ara, multipropietat, eh?
1: Sí, és un fenomen que cada cop funciona més al món del futbol, que és el fenomen de la multipropietat. Se'n parla, però crec que se n'hauria de parlar més, que bàsicament es tracta de que abans els clubs de futbol pertanyien als socis o a un sol empresari, aquell senyor amb corbata, panxa, que era el propietari d'un club, no? I ara un club de futbol pot pertany a una sola persona que té 5, 6, 7, 8, fins i tot 10 clubs arreu del món. És el fenomen de la multipropietat. I si voleu us poso un exemple d'aquest darrer cap de setmana.
0: Endavant.
1: Val? Lliga escocesa. No cal ser un malalt de futbol. Escòcia té una lliga pròpia. Sempre la guanyen dos equips, el Celtic o el Rangers, dos equips de Glasgow. Porten guanyant la lliga des del 1986.
0: O sigui, més bèstia que Barça-Madrid.
1: Sí, sí, sí. Des del 86 guanyen la lliga els mateixos equips. Celtic o Rangers, Celtic o Rangers, Celtic, sempre. I aquest any hi ha passat una cosa diferent. El Hearts, equip d'Edimburg, per primer cop des del 1960, el darrer cop que van ser campions, arriben a la darrera jornada de lliga amb opcions de ser campions. Imagineu-vos la premsa, la gent embogida. Oh, està canviant la història. Darrera jornada, Celtic-Hearts. Si el Celtic guanya, a casa és campió. Si empata, el Hearts és campió per primer cop des del 1960. Per tant, la gent anava com molt boja. Què creieu que va passar?
0: Què va passar? A veure, posem una mica d'ambient, sí, sí.
2: Celtic are the champions!
0: Potser va guanyar el Celtic, eh?
1: Va guanyar el Celtic amb un final molt emocionant, amb certa polèmica, amb la barra, passar tot. És a dir, segueixen manant els de sempre. Llavors molta gent deia, hosti, tu, l'equip que podia guanyar per fi, és poc romàntic el que va passar. Però bé, podem dir que molta gent diria, hauria preferit que guanyés un equip diferent. Val? La mateixa setmana a Bèlgica, pensem a Bèlgica, d'Escòcia a Bèlgica, un equip, la Unió Saint-Gilloise, del barri de Saint-Gilles, un barri amb molta personalitat de Brussel·les, un equip que als anys 30, fa un segle, era el millor equip de Bèlgica, però que va caure en problemes, va caure fins a la quarta divisió, estava fet runes. I els darrers anys ha retornat a primera i aquest cap de setmana va guanyar la Copa de Bèlgica. Els darrers dos anys ha guanyat la Lliga i la Copa, un equip que semblava totalment apartat. Llavors, què tenen en comú el Hearts d'Edimburg? L'Unió Saint-Gilloise de Bèlgica, dues històries romàntiques, equips de tornada, oi?
0: Sí.
1: Però molt romàntic. Sí. Què tenen en comú? El mateix propietari. El mateix senyor que els hi posa diners. I gràcies a aquests diners tornen a competir. El propietari és un senyor que es diu Tony Bloom, un empresari anglès, que també és el propietari del Brighton and Hope Albion, un dels millors equips de la lliga anglesa. I també és propietari d'un equip de futbol a Austràlia. Té quatre equips aquest senyor.
0: O sigui, el que tu col·leccionaves cromos, aquest senyor col·lecciona clubs de
1: compra
0: futbol.
1: Compra clubs, ja està.
0: És un tengui faltin.
1: Clar, a més és un senyor que té molt bon gust futbolístic, perquè són equips que juguen molt bé, però ella s'ha fet d'una forma una mica estranya. Ella era molt bo amb els números, les estadístiques, la Big Data, que va fer apostava. Llavors va entendre que a més d'apostar, podia crear un negoci propi, se'n va anar a Malàisia, va començar a apostar al mercat asiàtic, va crear un gegant de les apostes online, va guanyar tants diners que va començar a reinvertir, que ara és un milionari i es compra clubs de futbol. Tots sabem el problema que tenim amb la ludopatia, especialment entre joves, adolescents. A Àsia és un greu problema, la gent es pica els dits, perd diners. Llavors aquest senyor s'ha fet ric amb això i ara compra futbol, compra clubs. Llavors molta gent deia, ai, seria romàntic que guanyi el Hearts. I diuen, sí, romàntic, però si mires qui fot els calés no és tan romàntic. És a dir, genera un debat una mica... Que és bo tenir-lo. Sí, que tenia una història bonica, veus que hi ha un propietari que és una mica fosc.
0: I tant, i que se sàpiga, exacte. I aquest, per tant, és un fenomen que entenc que va creixent.
1: A les grans lligues europees, clubs professionals entre primera i segona divisió, hi ha un informe que diu que el 40% dels clubs, Anglaterra, Espanya, França, Itàlia, el 40% dels clubs ja tenen contactes a través del sistema de multipropietat amb altres entitats, ja sigui a través del propietari o accionistes minoritaris. És el cas del Girona. Molta gent pensa que el Girona pertany al Manchester City. No és veritat. El Girona té accionistes majoritaris, un grup vinculat a Marcelo Claure, un empresari bolivià resident a Miami, una altra part de l'accionera pertany a un grup que pertany a Pere Guardiola, el germà Pep Guardiola, i o sigui que hi ha una part de les accions que pertanyen al grup Manchester City. Recordem, un grup amb capital dels Emirats Àrabs Estats Units, que això provoca que el Girona, sense pertànyer al City, formi part del gran paraigües del grup City, que controla més de 10 clubs de futbol arreu del món. Anglaterra, França, Brasil, Uruguai, Japó, Austràlia i el Girona. És a dir, un autèntic imperi controlant molts clubs de futbol.
0: Clar, digues, aquest percentatge del 40%, a banda del Girona, la Lliga Espanyola, a la Lliga Espanyola n'hi deu haver més, també.
1: Va creixent, per exemple, Astúries, els dos equips, tant Oviedo com Sporting de Gijón, tenen la mateixa denominada en comú, són propietaris de grups empresarials de la Lliga de Mèxic, en aquest cas, i ara sona molt fort un rumor que diu que els propietaris del Liverpool, que és un grup nord-americà que es diu Fenway Sports Group, compraria el Getafe. Getafe-Liverpool. Amb això només el futbol pot aconseguir aquestes successions de coses.
0: Al principi hem parlat del Girona i de l'Espanyol. L'Espanyol, quin és el seu cas?
1: El Velocity Sports Partner, grup empresarial en capital britànic i nord-americà, diferents inversors. L'Espanyol, a partir d'ara, és company d'aventures al Burnley, un club que jugava fins ara a la primera divisió anglesa. L'Espanyol s'ha salvat, el Burnley ha baixat a segona. Què diuen els propietaris? Ho gestionem de forma diferent, però si tot és el mateix propietari, és lògic que si en algun moment, jo què sé, a l'Espanyol li falta un defensa i el Barley excedent, doncs pots fer doncs una operació i fer una mica feta i feta la trampa i acabar movent els jugadors amb vida preu, podríem dir, no?
0: Clar, i quan parlem de multipropietat, moltes vegades ens ve en ment multipropietat àrab, és a dir, diners del golf pèrsic.
1: Sí, Qatar ho va començar amb el Paris Saint-Germain, controlant tants clubs de Qatar com el mateix PSG, el mateix grup del City, com dèiem, òbviament, els saudites han entrat després, controlant també doncs, a través del Public Investment Fund, que es diu fins a 5 clubs de futbol diferents, un d'ell anglès, el Newcastle, per exemple, estan invertint també en clubs francesos. Sí, passa molt que el golf pèrsic van entendre aquesta política de comprar clubs de futbol per apostar en l'esport i netejar la seva imatge de règims dictatorials, però ens enganyaríem si penséssim que només és un cas del golf pèrsic. De fet, el primer gran club sistema de multipropietat és un invent 100% europeu, que és el cas del grup Red Bull.
0: El de les begudes.
1: Les begudes isotòniques, sí, és una empresa austríaca que va apostar molt pels esports d'aventures, esports extrems, òbviament, però també el que van fer va ser comprar el club de futbol de la ciutat més propera que tenien, que és Salzburg. Una ciutat magnífica, elegant, música, mosa, el que vulguem, tenien un club de futbol, l'Àustria de Salzburg, que anava malament de calés. El propietari de Red Bull el va comprar i què va fer? Va canviar els colors de l'equip, van passar de la violeta als colors corporatius de la marca Red Bull, va canviar el nom de l'equip, fora això d'Àustria de Salzburg, ara ens diuen Red Bull Salzburg, i el nou escut de l'entitat passarà a ser, bàsicament, el logo comercial nostre. Això va provocar una guerra civil a Salzburg, molts van dir no volem això, i altres van dir, potser no m'agrada tenir el nom del mercat comercial, però és que juguem la Champions i guanyem la Lliga, i molts s'hi van sumar. I llavors van començar a comprar clubs a Brasil, van comprar clubs a Ghana, van comprar un club a Alemanya, el Red Bull Leipzig, i han anat extenent aquest sistema d'aquesta red tan gran del grup Red Bull.
0: Qui ens estigui escoltant pot pensar quin mal hi ha en que algú vulgui tenir clubs. És legal?
1: És legal sempre quan... O sigui, és il·legal dins de la mateixa lliga. O sigui, tu no pots tenir dos equips a la Lliga Espanyola. Podries tenir un equip a primera i a tercera, però si coincidíssim en categoria, hauries de vendre un d'aquests clubs. Això és il·legal a la mateixa lliga perquè s'entén que al principi de l'esport és competir d'una forma honesta. Si tu ets propietari de dos clubs, pots decidir qui guanya i qui perd. Per tant, per això és prohibit. I és què passa? Quan dos equips del grup City es troben a la Lliga de Campions, competeixen el mateix sistema, aquí tenim el sideral. Llavors, tècnicament, la UEFA prohibeix que la Lliga, que si tu tens dos equips que juguen la mateixa competició, ho puguin fer. De fet, ha passat algun cas, per exemple, hi ha un grup nord-americà que és propietari de la Crystal Palace, equip de Londres, i l'Olympique de Lyon, de França. Jugaven la mateixa carta de competició, els hi van prohibir. Llavors, el Crystal Palace va haver de renunciar a jugar a la mateixa competició. Què han fet aquests clubs? Són clubs, acordem-ho, propietat de milionaris. Què tenen els milionaris normalment? Diners. I amb diners que pots comprar? Bons advocats. Llavors, els advocats van buscar solucions. Què han fet? S'han inventat societats una mica fantasmes per poder dir no són del mateix propietari. Llavors, el grup Red Bull, que controla el RB, Red Bull, Salzburg i el RB Leipzig d'Àustria i d'Alemanya, com jugaven la mateixa competició que era la Champions, es van inventar una societat paral·lela per controlar el club alemany i llavors quan els van preguntar, però no sou el mateix propietari? Van dir, no, és una societat diferent. Diu, però si estigueu igual, RB diu no. RB no vol dir Red Bull, vol dir Rasenballsport, que seria en alemany el nom clàssic del futbol. Sabeu quan els castellans diuen allò de balompié? Però Rasenballsport seria això, no? Com joc de pilota. No vol dir Red Bull, mateixos colors, a l'escut i amb els dos toros, és a dir, és evident. Però van poder demostrar tècnicament que no eren propietaris i han arribat a enfrontar-se als dos clubs, que òbviament és doncs, una autèntica vergonya.
0: A quina conclusió et porta aquest fenomen?
1: Com sempre, a vegades intentem culpabilitzar el futbol i l'esport dels pecats del món quan és al revés. És els pecats de la societat que afecten a l'esport. Passa el mateix que l'economia. Els rics cada cop són més rics, els rics cada cop diversifiquen la seva economia, volen tenir més coses, i també ha passat un altre fenomen. Els nord-americans s'han enamorat del futbol. Han vist que és un bon negoci i, sobretot, molts d'aquests grups que estan entrant darrerament són grups de capital nord-americà que estan començant a arribar, com ens passa a casa nostra. Recordem, doncs, que l'Espanyol té part de capital nord-americà i, fins i tot, el club del qual un servidor és soci aficionat, el Centre Esport Sabadell, ara tenim capital nord-americà. Així que el futbol modern...
0: Aviat a primera, Toni.
1: Si ens porta una primera, a mi, si porta, aquí està la clau, jo els hi porto amb tots els pecats.
0: Veus, ja està, ja hem anat a parar al mateix lloc. Gràcies i fins dilluns que ve.
1: Bona nit.
3: 2 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Aquest so que ens fa pensar que també en un altre lloc, en molts d'altres llocs, s'està treballant i de valent a aquesta hora, com per exemple la rotativa d'Imprinsa a Sant Fruitós de Bages, que estan rebent ja els diaris de demà. Lídia Tellez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: Que tens les portades de l'Ara i el periòdico.
4: Només l'Ara tenim fins ara.
3: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara, del diari de demà.
4: Esquerra valida els pressupostos d'Illa. Junqueras i Illa oficialitzen l'acord i és la foto de portada, són tots dos donant-se la mà. Per altra banda, Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vostre reclama la prioritat nacional. En quant a esports, Fermín López es fractura un os del peu, el jugador del Barça no anirà al Mundial. Shakira guanya la batalla Hisenda, l'audiència nacional, l'audiència no veu frau fiscal i sentència que li torni 60 milions d'euros. I després tenim preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Espanya descarta restriccions, però desaconsella viatjar-hi. I ja està, no tenim cap més.
3: Molt bé, doncs amb això ens quedem, Lídia. Que vagi bé. Bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Tenim més portades aquí al nostre estudi, Marc Güell.
5: Sí, podem afegir La Vanguardia, cobra dient que Illa i Junqueras tanquen avui, és a dir, demà, el pacte per aprovar els pressupostos. La foto d'aquesta portada és per Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla. Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències a Andalusia. I també, titular per Shakira, l'audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Passem al punt avui, també se centren en els pressupostos. La línia orbital posa rumb al pressupost i demà també posen la mirada a Anglaterra. Supervivència en joc. La que tomba laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes.
3: Doncs això serà part del que trobarem demà en els diaris. Ens preguntem, com sempre, també aquesta hora i què ens trobarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
6: Bona nit. Doncs mira, comencem per una cosa que ens trobarem segur en les pròximes hores perquè l'acabem de saber, i és que a San Diego, a Califòrnia, hi ha hagut un nou tiroteig contra una mesquita on, de moment, se sap que han mort 5 persones, dues de les quals serien els suposats agressors, i la policia en aquest moment ho està investigant com un possible crim d'odi. Al marge d'això, doncs, altres qüestions que ens ocupen, que ens han ocupat les últimes hores i que tindran continuïtat, per exemple, com l'accident a la P7, que encara manté tallada circulació en direcció nord a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos. Hem pogut avui parlar amb el director del Servei Català de Trànsit, que ens ha explicat una miqueta com funcionen aquestes tasques que han de fer encara per reobrir tota la via.
7: Titular de la via amb el propietari de l'autopista, que és el Ministeri, que ells ens han proposat retirar tot aquest material que s'hagi pogut escampar per la carretera, els esprais cremats o altre material cremat, i nosaltres retirarem doncs, les ferrades del camió, i tenim les grues disponibles a Vilafranca allà a tocar, i per tant creiem que ho podrem anar retirant amb major celeritat perquè no han de venir de molt lluny.
6: També demà estarem ocupats des de primera hora amb aquesta reunió que hi haurà a Palau de la Generalitat entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras, que signaran aquest acord per dels pressupostos de la Generalitat del 2026. I molt pendents també del que pugui passar amb aquests activistes que tornen a estar retinguts un cop més per Israel en aquesta enèsima actuació de dubtosa legalitat, perquè els han retingut enmig d'aigües internacionals i per tant allà suposadament no tenen la potestat de fer-ho, però ho fan.
0: Gràcies, Marc. Gràcies, Marta. Fins
1: bona nit.
6: Bona nit.

0: Doncs entrem en aquella hora, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit.
1: I hem de saludar ja la persona que avui tindrà l'última paraula del dia. Va estudiar dret i treballava a la banca. Va viure l'esclat de la bombolla immobiliària del 2008 i la crisi financera global que se'n va derivar. Tenia la seva pròpia cartera de clients i just quan, durant la pandèmia pel coronavirus, es va preguntar a veure, tu per què treballes exactament de gent de banca d'inversió, eh? Et veus igual fins que et jubilis? Aleshores tenia 39 anys i ho va tenir clar. Va fer un viatge de 180 graus, va canviar la banca per l'esport. Diu que el fa feliç aquest món, que li agrada molt la part de docent, sobretot quan li pot dir a algú que mai s'ha entrenat, jo te n'ensenyaré, li trobaràs el gust. A veure si és així, podem saludar en Roger Ferreter, bona nit.
2: Bona nit.
1: Entrenador personal, gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
2: Bueno, m'encanta el funcionament que teniu intern aquí, és una passada. Pensava, suposo que esteu molt acostumats, però per mi ets com molt estressant, no? Entra, surt, molt bé, molt maco.
1: Escolta, em vas prendre una decisió a mitja vida, diríem, a tocar dels 40, un canvi important de deixar la banca per dedicar-te a l'esport. Com va anar aquest moment? Has fet esport tota la vida? La banca no et satisfeia?
2: Sí, jo havia jugat a rugby tota la vida, des dels 15 anys jugava a rugby i abans havia fet de gimnàsia artística. I sí, la veritat que el mundillo de la banca no m'acabava, no sé ben bé, hi havia alguna cosa que no m'acabava, no m'hi sentia massa gust, i el que passa que suposo que les coses de la vida et van portant endavant, vas tirant, no t'atreveixes mai a fer el canvi, fins que vaig pensar, escolta, jo vull estar fins als 65 aquí, i llavors no tenia molt clar què fer, sí que sabia que m'agradava molt el rugby en aquest cas i a l'esport en general, que jo veia que a mi m'anava molt bé, per mi. Llavors, arrel de que jo era entrenador de rugby, volia aprendre més. I llavors vaig començar a estudiar el grau de condicionament físic per entendre també quan jo plantejava els entrenaments, jo per què faig el que faig? Per què li dic a una persona que corri 2 minuts en comptes de 5? Per què li dic que faci això en comptes de l'altre? Volia saber més, vaig pujar a estudiar i llavors d'aquí a que ara soc entrenador.
1: No, ara pensava, no?, aprendre a com fer funcionar millor el cos d'una persona. No sé si tens en compte, per exemple, l'edat que té, la seva condició física prèvia, si aleshores s'han de treballar més uns músculs que uns altres.
2: Sí, sempre fas una valoració inicial, no?, quan coneixes algú, quan et presenten algú, o quan algú et demana, el primer és què necessita. El primer, més que l'edat. Òbviament, l'edat també, saber les patologies que té, és a dir, si ha tingut algun tipus de lesió, si té artrosi, no té artrosi, una sèrie de coses que li poden condicionar de cara a l'exercici. No tant l'edat. L'edat no és la part més important de cara a l'exercici. Hi ha coses més importants, igual a tenir en compte.
3: Perquè quin tipus de persones et demanen ajuda? Persones que no han fet mai esport o persones que en feien fa temps i el van deixar? O...
2: De tot tipus. He tingut nanos de 15 anys que juguen a bàsquet i volen millorar el seu rendiment físic, a persones de 75 anys que, bueno, volen entrenar d'una manera més específica, a més, gent que no ha entrenat mai en la seva vida, gent que sí ha fet molt d'esport, però no ha treballat mai la força i no sap com s'ha de fer la força. Una mica de tot, la veritat.
1: Una persona que no ha fet esport en els últims anys, per on ha de començar?
2: S'hauria de mirar una mica què és el que necessita, on té dèficits musculars. Normalment, segurament, hauria de fer un treball una mica global. Sempre parlem de cos sencer i de patrons de moviment, i començar pels patrons bàsics, és a dir, aixecar-se d'una cadira. Nosaltres, en el món de l'esport, del fitness, en aquest cas, sempre li posem noms, a tots li posem noms, perquè es tradueix en alguna cosa, aixecar-te de la cadira, aixecar-te del sofà, el que sigui. Li diem les sentadilles, li diem un pes mort, li posem noms a les coses, però que al final es tradueix en una funció que una persona fa. I començaríem per això, per patrons bàsics de moviments, empenta, tracció, tren inferior, tren superior.
3: Què li passa a una persona quan comença a fer esport i es va trobant bé? Tu ho deus haver vist moltes vegades.
2: Sí, al principi s'ho prenen com una espècie de miracle, no? De dir, ara, avui aquest matí venia un home que fa 4 setmanes que entreno amb ell, 4 sessions només ha fet, i em diu, Roger, saps que no em fa mal l'esquena? I clar, jo me'l mirava i em dic, bueno, obvi, no? I perquè estem treballant mobilitat d'esquena, estem treballant exercicis on fas força d'esquena, doncs, evidentment no et farà mal l'esquena. Però si m'ho trobo molt, això, la gent que comença a entrenar i es comença a donar compte de, hòstia, doncs em trobo millor. Hòstia, doncs sí.
1: Diuen que les matemàtiques, per exemple, depenen molt del professor, oi? Diu que depèn de com te les ensenyen i com s'explica. En el cas d'un entrenador personal, fa la sensació que també és una mica així, no? Que hi hagi variabilitat, que no, que la persona no sigui la sessió previsible.
2: Sí, això ja, quan estudiem el grau, ja ens ho diuen. La nostra professió està en aquell àmbit que, per una banda, és ciència, dintre del món de la salut, però per l'altra banda també és art. I llavors aquesta component d'art té a veure amb això, no? Plantejar sempre coses una mica diferents, que no sigui una cosa repetitiva, mirar-ho des d'angles diferents, perquè al final la persona que ve fer una cosa que no li ve de gust, que és fer exercici. El nostre cos està fet per sentar-nos en una cadira o estirar-nos en un sofà, no està fet per... Llavors, ho hem de fer de tal manera que no li resulti feixuc o que sigui estímuls diferents.
3: Sí, perquè una de les coses que diuen molt, per exemple, la gent que corre és que s'acaba enganxant, no? Però, en canvi, quan no ho has fet o no estàs avançat, fa molta més mandra començar que no un cop tens el ritme, no?
2: Sí, sí, total. O sigui, la part més complicada és començar. De fet, la gent que corre, molta gent s'enganxa per les endorfines que genera, no? I el benestar que li genera. Però és que això ens pot passar a qualsevol de nosaltres, eh? Una persona està molt habituada a córrer, vale, perfecte, va un parón d'un any o d'uns mesos i tornar una altra vegada costa una barbaritat. Engegar el motor una altra vegada. Per això sí que és veritat, a vegades la gent necessita orientació per dir, escolta'm, no tornis al punt aquell on ho vas deixar perquè no estàs preparat per això, comença una mica, mica, mica, paulatinament. I donem recomanacions, per exemple, amb el tema de córrer, de dir... No t'ho planteges com ara has d'anar a córrer 5 quilòmetres. Comença 15 minuts i ves fent 30 segons xinutxano, caminant, i 30 segons un trote molt suau. 15 minuts. Que et quedis amb una sensació de... Ah, però no ha sigut per tant. Ah, pues, podria haver estat més estona. I ves fent això progressivament i d'aquí un mes segurament ja estàs corrent.
3: Perquè gent que es passa fent esport també n'hi deu haver molta.
2: Molta, molta. Molta. És que, de fet, la feina principal dels entrenadors és aquesta, és la dosi, eh? És donar la dosi de qualsevol. El Felipe Isidro, que és un catedràtic d'esports, té una frase molt bona, que diu la diferència entre un medicament i un verí és la dosi. Llavors, nosaltres som els professionals en dosificar això, no? Dir quina és la quantitat que has de fer, perquè això costuma passar molt, la gent es passa molt. De no fer res a fer massa. Doncs aquí és quan venen lesions...
1: Clar, falta paciència, no? Mm.
2: O que s'enganxen, veuen que els agrada tant, els genera tanta satisfacció que ens es passen de frenada. I això també passa.
1: Les lesions amb els anys costen més de resoldre's, de superar-se.
2: Sí, sí, que és un dels factors de l'edat. I quan tens 20 anys no et passa res... recuperes molt ràpid, també aquest vas fent més gran, costa més de recuperar.
1: Què li passa, pot ser molt òbvia la pregunta, què li passa a un cos que no fa esport, que no es mou?
2: Al final, com parlem de... estem parlant dels músculs, no? El múscul, l'aparell locomotor, que són els ossos, la musculatura i de més. Si no l'exercites, es deteriora. A més, l'os es va renovant constantment. I l'os s'adapta en funció del que tu fas. Si tu fas una vida sedentària i no fas res, aquest os es va debilitant. Si tu fas exercici habitualment, aquest os es va enfortint. Sí? I la musculatura igual, i el teu metabolisme també. Si la musculatura té un bon to, està forta, el teu metabolisme, diguem que és aquella gent que és capaç de menjar qualsevol cosa que no engreixa, perquè té un bon to muscular. Si no la tens, doncs engreixes molt més fàcilment. I el que passa és això. La gent que no fa res, que vivia sedentari, que és molta gent, el que li va passant és això.
3: Sentint-te i escoltant-te, diria que no trobes a faltar la banca, eh?
2: No.
3: Ho sabia.

0: Aquesta cançó l'hem tret de l'últim disc de Likey Lee, va sortir el 8 de maig, aquella de I Follow Rivers, doncs té un altre disc, aquesta cançó es diu Not Gonna Cry. I de dilluns a divendres que sortirem del dia amb aquest tema.
1: I amb l'última paraula del dia, que avui serà per en Roger Ferreter, ell és entrenador personal, ens ha acompanyat al llarg de les últimes dues hores i en aquest últim quart d'hora doncs, ens ha donat molts motius per començar a entrenar-nos i a fer esport de manera regular. I també algunes pistes de com fer un canvi de rumb en qualsevol moment de la vida. Gràcies, Roger, per acompanyar-nos i res, aquests micròfons són teus perquè tanquis el dia i tinguis l'última paraula.
2: Moltes gràcies, Inés. Doncs res, dir-li a la gent que s'està pensant si ha de fer exercici o no fer exercici, que segurament molta gent si diu que sí, que segur que ha de fer exercici, però no sap com fer-ho, que posi un entrenador o un entrenador personal en la seva vida que l'orienti.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Continua tallada l'autopista AP7 en sentit Barcelona per l'accident de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès. Els dos camions implicats a l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar aquests vehicles en unes feines que poden durar hores. No hi ha hagut, però, persones ferides. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions. Així ha explicat al Catalunya Nit Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit.
3: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: Als Estats Units, 5 persones han mort aquest dilluns en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi.
2: Donald Trump diu que atura un atac contra l'Iran previst per aquest dimarts després que els països aliats del Golf Pèrsic li han demanat que l'ajorni per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. Després d'anunciar-ho al seu compte social a la xarxa Truth Social, el president dels Estats Units ha explicat que les negociacions amb Teheran evolucionen de forma molt positiva. Tot i això, adverteix que si no tanquen un acord satisfactori tindrà a punt un assalt a gran escala contra la República Islàmica.
1: Elon Musk per la seva batalla judicial contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora del ChatGPT per construir el seu propi projecte d'intel·ligència artificial. El magnat tecnològic va demandar OpenAI per haver traït la seva missió fundacional, que era desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat, i per haver-se convertit en una empresa amb ànim de lucre. Musk reclamava als creadors de ChatGPT una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit. La literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia.
2: Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, aquest és el resultat de molts anys de feina. Ho ha explicat a 3Cat Info.
4: Contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
2: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i aniran una vintena d'autors de diferents gèneres que s'hagin traduït a l'italià.
1: I als esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
2: En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense poder jugar.
1: Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banca banqueta blanca i del defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
2: Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
1: I el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Ha treballat amb en Nicolas Cage.
7: Li ha fet sortir sang a en Nicolas Cage?
6: No, però...
8: D'una hòstia que li va
6: haver... Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill... Sí. De te mare, eh? El director va dir... Tornem a repetir.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Hi ha coses que passen dins nostre que pesa.
11: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
10: Moments que semblen sense sortida.
12: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet de manera conscient.
10: Dolors que costen d'explicar.
13: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
10: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
11: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
10: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Avui, per començar la setmana, este testimoni d'un robatori a càmera lenta a la parada de l'autobús del carrer Aribau de Barcelona. Un noi amb una bossa penjada al coll li ha agafat el mòbil a una noia que el duia a la mà, però amb tanta, diguéssim, delicadesa, que evidentment se n'ha donat ella, i li ha tret de les mans d'una revolada, dient-li el nom del porc. Ella ha contestat amb tota la barra que li estava a punt de caure, i la noia que entrava a la universitat li ha dit i un bé negre, però diguéssim amb unes altres paraules una mica més gruixudes. I el que més m'ha sorprès és que immediatament després han aparegut dos homes vestits normal, de carrer, un dels quals li ha dit que era secreta i se l'han portat al costat de la paret del carrer per demanar-li que li obrís la bossa que portava al coll, d'on n'han sortit alguns telèfons més. L'altra policia secreta era un tros d'home que no passava desapercebut i que li ha barrat el pas quan el noi volia fer-se fonedís. No sé què més ha passat, em sap greu, no sé com acaba aquesta història, perquè aleshores ha arribat el meu bus i he hagut de pujar perquè havia de ser a dos quarts d'una a una altra banda. M'he quedat amb les ganes de veure el final d'aquesta pel·lícula sense saber que una parada després la Guàrdia Urbana tallaria tots els carrers de l'Eixample just quan plovia, per la vaga de mestres i professors, i el meu bus recalculés la ruta per allà on podia. Al final he hagut de baixar allà on he pogut perquè cada cop era més lluny de la meva destinació i anar corrent amb el paraigües a la mà i vigilant de no relliscar fins que he arribat a la consulta on gairebé he hagut de fer doble sessió de fisio per recuperar-me de la corredissa i de l'estrès. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts, a punt ja per començar aquesta nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom que vulgui, el 93-201-7474, per preguntes, per respostes, per reflexions, per queixes, per agraïments, com sempre, amb respecte, qualsevol comentari és benvingut en aquest programa. El podeu fer a través d'aquest telèfon, que és el directe, com sempre, de cada dia, o bé deixar els missatges, ja ho he dit alguna vegada, si algun dia veieu que no agafeu línia o que no us ve de gust parlar en directe i preferiu deixar un missatge de WhatsApp amb àudio o escrit, doncs teniu la possibilitat de fer-ho al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat una queixa, justament, que ens ha fet arribar la Montse des de Barcelona.
2: Una pregunta o una queixa. És sobre els seguros de la llar, de, concretament a Desles de la Caixa. Si fas un parte i tu tens la companyia Desles de la Caixa i el teu veí té la mateixa, sembla que en vés d'anar més ràpid i més fàcil, és el contrari. Entre ells doncs, no es posen d'acord, i aleshores et diuen, ah, és que si hagués tingut una altra companyia que no fos la nostra, la cosa seria diferent perquè li reclamaríem. I jo li dic, però escolti, hauria de ser més fàcil, no? És la mateixa companyia. Doncs no, la cosa s'allarga. I llavors també, pues, també penso que hauria d'haver un tope perquè contestessin de dir, pues miri, això o allò, i no que els hagis d'anar trucant, que ara passem nota, que ja li direm alguna cosa, però quan t'ho diuen a algú, doncs això és una crítica contra Segura Desles de la Caixa, que jo crec que molt contenta, jo no estic, no sé la gent què diran, però em sembla que a boca, per part meva, no anirà gaire bé.
0: El boca a orella, Montse, suposo que vols dir, no? És a dir, que una cosa que no t'agrada, anar-la dient perquè la gent ho sàpiga. Doncs aquesta queixa sobre l'assegurança de la llar, quan les dues persones tenen exactament la mateixa companyia, que en lloc d'anar més ràpid, doncs molt pitjor. L'Eli, des de la Bona Nova, ens diu, a propòsit del Gran Premi de MotoGP, diu, per què els airbags dels motoristes en caure no es disparen? Diu, ahir amb les caigudes que hi van haver, no els vaig veure, ens diu l'Eli. En Joan, des de Lleida, diu, en resposta a una pregunta d'un oient que volia saber una fàbrica de camises de Gran Munt Suposo que vol dir una que s'anomena Creus. Diu, i avui, avui en dia, està al carrer Jaume Mestres 18 de Gramunt, ens diu en Joan. No sé si era exactament el que demanava l'oient que hi va trucar, però aquesta és la resposta que ens ofereix en Joan. La Cristina, des de Santa Susana, que ens fa un missatge llarguet perquè demana una cosa, ara us ho explico, diu, soc un oient d'aquest programa des del primer dia. Amb en Carles Cuní sempre l'escoltava, recordo que en Carles no era gaire simpàtic, a vegades amb la gent que trucava, i tinc el record que parlar d'animals tampoc li agradava, ens diu la Cristina. Visc a Santa Susana i quan tornava del Teatre de Barcelona, amb amics, sempre els hi posava La nit dels ignorants. La meva mare també l'escoltava sempre, ella era una gran radioaficionada, sempre tenia l'orella a la ràdio i per sort m'ho va encomanar. Al matí o a l'hora de dinar parlàvem d'algunes de les trucades que s'havien fet la nit anterior. És un record molt maco. Diu ella, per desgràcia, va morir amb 62 anys, l'any 1997, quan jo només en tenia 34. Us escric per aquest tema, ens diu ara la Cristina, i aquí exposa el motiu del missatge, diguéssim. Diu, la meva mare va tenir molt mala sort quan es va casar, i quan van morir els seus pares, va demanar la separació al bisbat. Diu que això va ser l'any 1970 o 1971, diu, jo tenia uns 10 anys, ja de gran, deu fer uns 25 anys, ara en tinc 63, vaig trucar al bisbat per demanar si em podien deixar veure els expedients. Sempre li van negar la separació i li havia demanat 3 o 4 vegades, diu ella. I em van dir que fins que els meus pares no fossin morts, no podien deixar-m'ho consultar. Ara, que els seus pares ja no hi són, diu, he tornat a trucar i resulta que em diuen que com que estan morts, no m'ho poden donar perquè han de protegir la bona fama i la intimitat de les persones que són els meus pares, que eren, vaja, els seus pares. Diu la Cristina, voldria saber si algú s'ha trobat en una situació així o si ho ha pogut aconseguir. Voldria que m'expliqués com ho ha fet. Diu, jo també tinc dret a saber coses que fa anys que vull aclarir i ara que m'he jubilat és el moment de fer-ho. Doncs a veure si algú li pot ajudar, a veure si és possible, de demanar aquest expedient al bisbat, que quan els seus pares eren vius no hi havia manera i ara que són morts resulta que tampoc. En fi, aquelles coses, incongruències vàries. La Mercè, des del Matret, diu, m'agradaria si poguéssiu posar una cançó de les que canta la Tuna, mare meva, amb unes bones panderetes. Molt bé, Mercè, ho apuntava a la llista. L'Aventura, diu, més de mussols, en trucar una casa, quan obrien, es deia cridant, aquí us el deixo, i seguidament s'havia de córrer molt per no sentir aquí us el torno abans de girar la cantonada, si senties el de la casa, diu l'Aventura, o l'Aventura, no sé si és home o dona, ja no tenia efecte. I després, en Ramon, des de Reus, perquè avui esteu mandrosos de marcar el 93207474, o hi ha un problema a la centraleta i no ho sabem, perquè estic llegint tots els missatges, així que deixeu la mandra fora i truqueu-nos, si us plau. En Ramon, des de Reus, diu, fa poc que vàrem enterrar la mare amb 102 anys, amb bona salut i amb seny fins a l'últim dia. I en desembarassar el pis, vàrem trobar un tresor que ni sabíem que existia. Diu, un àlbum Nestlé perfectament conservat i amb tots els cromos enganxats. Era del meu pare i del seu germà. Em va remoure molts sentiments i em va portar immediatament a la cançó d'en Serrat, El meu carrer, que parlava de l'àlbum de la Nestlé. Diu, la podríem escoltar en memòria dels pares, ens demana en Ramon des de Reus. Doncs mira, també l'apuntem, Ramon, i l'Oriol la buscarà i així que puguem la posarem. Però com que he fet la crida perquè ens truquéssiu, doncs ha funcionat. De moment, la Irene, des del barri de Sants de Barcelona, ha marcat el 93207474. Irene, bona nit.
3: Bona nit, senyora Marta, i tothom que ens escolta. Miri, jo contesto a la senyora aquesta que ha tingut, bueno, que té problema perquè li deixin veure o li donguin els papers de l'anul·lació eclesiàstica. Doncs pues jo puc dir que jo també m'he trobat amb el mateix. Jo va ser el meu marit el que va demanar l'anul·lació. Devia ser, doncs miri, no li puc dir, devia ser l'any 2000. esperi.
0: Ho va demanar el bisbat,
3: va marxar, sí. El 97, potser devia ser el 1996, potser el 95, quan ho va demanar. I, bueno, li van donar de seguida, no parlo més perquè és massa gros el que hi havia aquí, hi havia, sap? No val la pena. A més, hi ha coses que em fa por i tot. Bueno, doncs...
0: No tingui por.
3: Sí, quan vaig rebre, a mi em van cridar a Rivadeneyra, abans estaven aquí a Rivadeneyra, i jo vaig dir que jo no volia saber res de tot això, que fessin el que volguessin, que a mi no hi contessin, que per mi era per sempre i ja està. El que passa que ell estava amb una altra senyora, esclar, bueno, es volien casar, no?
0: I volia l'anul·lació eclesiàstica, entenc, eh?
3: Sí.
0: D'acord.
3: I van fer l'anul·lació eclesiàstica. Només en un any li van donar l'anul·lació eclesiàstica.
0: Ah, li van atorgar? Sí,
3: sí, sí. Sí.
0: Mare meva. Perquè... Jo pensava que això costava molt.
3: No, hi havia persones importants de dintre l'església.
0: Que el van ajudar, ja, sí. D'acord.
3: I bueno, pues, jo com me van enviar a casa, bueno, em van cridar, com he dit, jo vaig dir que no volia saber res, el jutge, que anava vestit normal amb una màquina d'escriure, i bueno, jo li faré una carta, has de fer un paper, i vostè ha de firmar conforme renúncia... que se li dona un advocat d'ofici d'aquí de l'església i que no, que vostè no vol participar. Dic, sí, sí, així ens ho vull. Bueno, jo em vaig quedar tranquil·la perquè així ens ho sentia i ho continuo sentint. Bueno, potser va durar un parell d'anys quan vaig rebre aquells papers que allò semblava el libro gordo de Petete.
0: Ai, mare.
3: Que a mi em deixaven, però per lo pitjor que hi pugui haver. Per lo pitjor que hi pugui haver. I després la sentència, i ara vaig a dir la sentència, el que hi deia, que s'anul·lava el matrimoni perquè jo no havia rebut el sacrament.
0: Com?
3: No havia rebut el sacrament i no hi havia hagut matrimoni perquè el meu cap no estava bé i no va poder passar el sacrament. Llavors, com que s'anul·la el matrimoni, que l'Església no reconeix aquest matrimoni, teníem, bueno, encara hi ha un fill, aquest fill és un fill putatiu. Jo quan vaig llegir això, és que mira, pensava que em tornava boja.
0: Home,
3: i vinc a plorar. Vaig anar al mossèn d'aquí a la parròquia, perquè jo vaig estar uns anys que feia catequesis a la parròquia, li vaig anar a ensenyar amb el mossèn. I em va dir, no faci cas, vostè segueixi igual, dic, és que no puc ensenyar la doctrina, no puc.
0: Clar.
3: No. I dic, què vol dir això d'un fill putatiu? Diu, miri, em vaig quedar de pedra. Però és un molt bon mossèn, a mi m'ha ajudat moltíssim, molt, em va ajudar, ara ja és mort, pobret. El mossèn Jordi Voltà, ja diré tot perquè per la parròquia que hi ha per aquí tothom ha estat molt content, ajudava molt els pobres, molt un mossèn d'aquell d'abans,
0: sí, sí,
3: que ajudava.
0: Dels de veritat, vaja.
3: Sí, sí, i em va dir que això era com Jesús, els seus pares... No eren els seus pares. Sant Josep era un pare putatiu. I què diu, mossèn? Diu, és així el que aquí aquests papers fan veure. No facis cas d'això, em va dir.
0: Però el seu fill és seu, no? El va tenir vostè?
3: Oh, i tant. I fill del meu home? Pues no. Un fill putatiu, que no és fill... L'Església no considera que és un fill d'un matrimoni.
0: No, clar, perquè si ha anul·lat el matrimoni, doncs el fill és putatiu, sí.
3: Fill és putatiu.
0: Quines coses més...
3: Més salvatges.
0: No sé com qualificar-les.
3: Sí. Per mi és com si fos de l'època medieval.
0: Sí,
3: que
0: correcte.
3: Que si haguessin pogut, jo crec que haguessin posat cremat.
0: A la foguera.
3: Pobre. Sí. Bueno, doncs vaig estar un parell d'anys que, miri, només llegia i llegia allò. Treballar i vinc a plorar. I jo vaig veure que allò no podia ser per mi tenir aquells papers. I un bon dia els vaig agafar i els vaig estripar tots i vaig llançar la brossa. I es va acabar allò. No, allò sempre m'ha fet mal, però per almenys aquelles ploraneres
0: ja no
3: mica en mica se'n van anar.
0: Sí, sí.
3: I bueno, ara també fa cosa uns 3 o 4 anys que vaig voler tenir la sentència. Ja no cal tenir aquell llibretàs amb
0: tots els
3: amb
0: motius,
3: el barret,
0: sí,
3: del,
0: sí,
3: Vaticà, sí, amb escut de Sant Pere. És que allò és algo que a qui li passa, per almenys la gent que érem d'abans, és algo tan terrible. Mira, és pitjor que un divorci, perquè és que no consideren a la família per res.
0: Ja, ja,
3: en canvi, un divorci hi ha uns drets, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Pel resto de família que queda, sigui fill, sigui esposa...
0: Sigui, sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí.
3: Però aquí és que res no protegeix.
0: I va aconseguir aquest paper una altra vegada, la sentència, o no?
3: No me l'han volgut donar.
0: Ah, no? I això que és seva, eh? La sentència és seva.
3: Sí, és
0: no
3: meva.
0: No l'han volgut donar.
3: Sí, vaig anar a un altre mossèn que hi ha aquí que m'expliqués com pugueu tenir aquest paper. Ah, doncs pues vagi allà,
0: i
3: allà demani mateix amb el de recepció, diu el què, que voldria tenir això, la sentència, no cal que li donguin tot l'historial, la sentència.
0: Doncs
3: pues, que em van dir que no la tenien. Dic, com que no la tenen? Vostès l'han de tenir. Això és com uns abogats, vostè han de tenir,
0: sí,
3: aquests,
0: sí,
3: papers,
0: sí,
3: per força, que no i que no i que no. Diu, ja miraré, aviam si trobo alguna cosa. Bueno,
0: I res.
3: D'aquell llibretàs, potser em van donar 8 o 9 fulles, però la sentència no.
0: No, està bé.
3: Dic, i per què la sentència aquí no hi és? O no la necessita pas tenir-la vostè, així mateix.
0: Que
3: li...
0: Ai, no va dir...
3: Perquè no veiessin el que van fer.
0: Sí, sí, sí.
3: Perquè ja, aquesta dona pot portar en algun puesto i quedem com un drap brut aquí.
0: Sí, sí,
3: bueno,
0: sí. Pues, en fi. Déu-n'hi-do quina història, Irene, m'ha deixat una mica de pari, Irene, m'ha deixat una mica de pedra, però gràcies,
3: sí,
0: per compartir-la.
3: I vaig tornar a anar.

0: truqui, per això, digui'm-te tu.
1: Gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
1: Bona nit tingui.
0: Adéu. Déu-n'hi-do, com comencem avui amb i testimonis. I tinc un altre testimoni ara de l'Isidre, que em diu que està atrapat a la P7. Isidre, bona nit.
2: No, sóc Mercè.
0: Ah, calla, no, que no hi és, no hi és, o ho hem fet, a veure... Clar, és que teníem a l'Isidre, que estava atrapat a la P7, no sé si puc parlar amb ell o vaig a la Mercè.
2: Si està enganxat a la P7...
0: Sí, per això, per això ho deia, ara sí, disculpa. Isidre, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: On mira, ets?
3: Pues a l'accident que hi ha hagut a la P7, a 8:45 del vespre,
0: i Santa
3: Margarida i els Motges,
0: sí.
3: I estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res, si hem de passar la nit, si no, no sabem res.
0: Però sou molts cotxes que esteu encara aquí aturats i que no es poden moure cap a cap banda?
3: Bueno, a mi falten 6 quilòmetres per arribar a Santa Margarida dels Monjos i aquí no passem. Fa més de 3 hores que estem aquí.
0: Mare meva, no sabia que hi havia gent atrapada. Vull dir, em pensava que,
3: bueno, sí.
0: Que ja havien desviat abans i que la gent havia pogut sortir, veig que no.
3: No, no han desviat direcció a Tarragona, però direcció a Barcelona no.
0: O sigui, des de 8:45 que estàs atrapat aquí, abans de la teva sortida, eh? Tu volies sortir a...
3: No, no, jo anava cap a Barcelona, però si no, perquè he sortit a Santa Margarida, que és l'única sortida que hi ha, però no podem arribar-hi. I portem més de 3 hores aquí parats.
0: Ai, mare de Déu. O sigui, i no ha vingut ni cap patrulla, ni cap... ni gossos, ni ningú?
3: Ningú ha vingut a dins res.
0: I tu veus que hi ha més cotxes al teu entorn, al teu voltant.
3: Sí, estem parats aquí, cotxes i camions parats, que portem aquí més de 3 hores.
0: Ara sí que m'has deixat, Isidre. O sigui, la teva intenció és venir a Barcelona, entenc, no? Era, vaja.
3: Sí, bueno, han tallat direcció a Barcelona i direcció a Tarragona.
0: Sí.
3: S'han incendiat 2 camions, sí. Tot això ho puc entendre. Però, clar, vull dir, si hem de parar, doncs, vale, doncs podem quedar, però algú que vingui o dir alguna cosa, no sé...
0: Sí, per saber si heu de dormir aquí o com a mínim que puguin fer una... No sé, que us puguin treure per alguna banda, però veig que no és possible. Doncs, mira, vaig avisar fins i tot els companys dels serveis informatius perquè no sé si són conscients que hi ha gent que esteu aquí atrapada i mira, si hi ha algú altre que es troba en la mateixa circumstància i ens vol trucar per explicar-ho, doncs ara els hi passem als companys dels serveis informatius que facin un truc a Mossos a veure què està passant, a veure si us poden ajudar. D'acord, Isidre?
3: D'acord, moltes gràcies.
0: Gràcies per trucar-nos, una abraçada.
3: Bona nit.
0: Doncs sí, avisem els nostres companys informatius que hi ha gent que està allà des de 8:45, que són 12:45 de la matinada, per l'amor de Déu, sí, per un... en fi, és que passen coses que ja, a vegades no s'entenen. A veure, ara sí que li dic bona nit a la Mercè des de Moja. Bona nit.
2: Sí, Moja és un poble que està a 5 quilòmetres de Santa Margarida i els Monjos.
0: D'acord.
2: Jo venia de Barcelona i afortunadament el meu fill m'ha trucat i m'ha dit, mare, no passis per la P7 perquè està tallada. I no sabia exactament el meu fill on estava tallada, però com que ha pensat que hi hauria cues, doncs hem passat per l'Ordal.
0: Ah.
2: I llavors doncs, hem arribat a casa. Però és això el que passa. És a dir, jo he estat 30 anys anant de Moja al Masnou. Mai m'he trobat un mosso d'esquadra per l'autopista, mai. I quan hi ha hagut algun accident o alguna cosa, no són capaços de posar-se en una sortida... amb una sortida abans, avisar i que la gent surti per aquella sortida, perquè aquí a Vilafranca pots anar per l'Ordal, pots anar per Vilanova i la Geltrú, per les costes, pots anar per molts llocs, i mai es posen abans, i moltes vegades a mi m'ha enganxat amb accidents. I el que em queixo és que aquesta P7 hi ha aquests camions que van a tota Castanya, perquè fa por.
0: Sí, sí.
2: I no hi ha mai un servei d'allò. Sí, hi ha un helicòpter que passa, llavors truco per fer una mica de denúncia de que corren moltíssim, van molt de pressa, jo tinc un cotxe potent i corren més que jo. I clar, no et pots posar, diuen, no, és que vostès sempre van pel mig, perquè això no pot ser que vostès vagin sempre pel mig, i a vegades han posat multes perquè hi ha gent que va pel mig. Home, és que el carril de la dreta, o sigui, vas darrere d'un camion que se't mengen,
0: sí.
2: I llavors jo no m'hi poso mai, perquè clar. Jo porto 30 anys que anant al Masnou i la veritat em fa... pànic per quedar-me entre dos camions.
0: Entre dos camions, sí, ho entenc. No. Déu-n'hi-do, Mercè.
2: I això que deia
0: el teu fill t'ha avisat.
2: Sí. Per això ve el nom de Sant Josep, que diu...

0: diem que és Pepes.
1: Sí.
0: La paraula Pepe ve del pare putatiu.
1: Putatiu, sí, sí. Mercè, gràcies pel testimoni.
0: De res, mira, jo... Bueno, l'incendi ha sigut brutal, eh, es veu?
1: Sí, sí, he vist brutal, les imatges, però, clar, i ha sigut brutal.
0: Per exemple, si passa aquí a la Franca, doncs hauria d'haver hagut un mosso d'esquadra, per exemple, a Sant Sadurní d'Anoia, que poden sortir i poden entrar,
1: clar,
0: poden anar a Tarragona per la Nacional 340.
1: Correcte,
0: és a dir, és que no ho entenc, això. Jo crec que els meus accidents triguen i tot és perquè no hi ha un bon servei d'antelació que vagin els Mossos i tallin les d'allò i diguin, miri, surti per Calafell o surti per...
1: Sí, sí.
0: Perquè hi ha molta via per fer-ho.
1: Sí, sí.
0: És una vergonya, de veritat.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies per trucar-nos, Mercè.
0: A vosaltres. Adéu, Marta. Bona nit.
1: La Montserrat de Mataró, bona nit. Sí? El següent, doncs. La Rosa, des de l'Hospitalet, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo tinc un fill atrapat allà...
1: També.
2: A Vilafranca, sí, però... A veure, ha sortit el director del Servei Català de Trànsit, el 3CAT Info, i ha donat una explicació que també a vegades ens queixem. Jo sé que té raó la persona que està atrapada. Nosaltres estem patint perquè està allà atrapat. Però aquest senyor ha dit... Jo m'ha dit, m'han xocat... El primer m'han informat els cotxes, perquè el noi per telèfon ens ho ha dit. Perquè es veu que han xocat dos camions,
1: sí.
2: Un que duia... Un camió ple, o sigui, duia esprais, i llavors l'altre no sé què duia, han xocat, vale. Però llavors aquest senyor del Servei Català de Trànsit, que és el Lamiel,
1: sí.
2: No sé el nom,
1: Ramon.
2: Ha dit que Ramon Lamiel, diu, primer hem d'apagar el foc, després quan s'hagi apagat, si aquests camions s'hauran de retirar, tenim les grues a punt, però llavors hem de parlar amb Mossos i amb bombers, tot pel seu ordre, i ara que ho tinguem tot controlat, com es pugui, com més ràpid possible... Mirarem d'obrir, o sigui, els que vagin cap a Tarragona podran girar. Cap a Barcelona mirarem d'obrir un carrer al contrari. I ara m'acaba de telefonar i diu que ja baixa. Cap aquí amb un carrer cap a Barcelona.
1: Ah, sí?
2: I llavors cap a Tarragona.
1: Mm.
2: A veure, que gestionar una cosa així no és anar a comprar un pollastre a la plaça. És que em fa ràbia... No, perdó. Em sap greu que tothom ens queixem, però és que m'agradaria que s'hi trobessin aquestes persones, anant.
1: Ja.
2: Jo no voldria ser ni presidenta de l'Escala, miri què li dic. Perquè és que sempre hi ha algú,
1: clar,
2: per molt bé que faci les coses...
1: És evident, quan prens decisions sempre hi ha algú que no li agrada.
2: Home,
1: però,
2: jo
1: clar...
2: tinc un noi que ve de València i està allà, i estem al tanto, ens hem de posar tranquils, sobretot.
1: Ja, però clar, des de tres quarts de nou, són dos quarts d'una,
2: sí.
1: I entenc que...
2: Però clar, però escolti, un accident que hagués pogut ser pitjor, eh?
1: Sí, sí, està clar. Sí,
2: sort que no hi han hagut ferits, i a la TV3 han informat. I llavors han entrevistat el senyor Lamiel. Escolti, ha donat unes explicacions aquell senyor? Jo, perdoni, però és que també em fots nerviosa.
1: No, escolta, aquí estem per cadascú donar la seva opinió.
2: Eh?
1: Jo sempre
2: ja
1: ho dic.
2: Està.
1: Així que, Rosa, ja moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Que vagi bé, bona nit.
2: Bona nit.
1: Ara sí que tinc a Montserrat... No, tinc a Montserrat, no, és que ja m'he perdut entre uns i els altres... Déu-n'hi-do com hem començat la nit dels ignorants d'avui. Necessitem una mica de pau, oi que sí? A dos quarts i quatre minuts d'una.

0: Dies de Pau.
1: Aquesta és l'illa de pau d'una dona que ha tingut engabiada la seva ànima artística durant 6 dècades. La seva història retrata una època en primera persona del femení. Ella es diu Cinta, és publicista, i ens ha rebut al casal d'avis de Vilanova i la Geltrú, on a 63 anys ha acabat fent classes d'una manualitat en paper molt poc coneguda, que es diu Quilling. Una de les seves alumnes és l'Alegria, una quiromassatgista jubilada de 87 anys. Elles dues han conversat amb la nostra companya Judit Perpinyà i de la conversa n'hem fet 2 capítols. Aquest és el primer.
2: Aquí on som ara, Cal Pallissa, el casal de la gent gran de Vilanova i la Geltrú, vostè està apuntat?
3: Mira, m'he apuntat al taller de castanyoles. La música sempre m'ha agradat. A més, sempre estic bellugant els dits. I vaig pensar, mira, això segurament em anirà bé. I realment trobo que m'ha sortit bé. I a més, em compensa molt, de debò.
2: No havia tocat les castanyoles en tota la seva vida?
3: Mai. Mira, jo tenia botiga de joguines i m'havia vengut de joguina. I alguna vegada que m'havia posat alguna a la mà, mai em havia sonat de res. Evidentment, perquè per començar ja me la posava malament. Mira, si tinc 5 minuts, agafo les castanyoles, poso una mica de música i miro de veure com va la cosa.
2: L'última que ha posat, quina cançó s'ha posat per tocar-la amb castanyoles?
3: Doncs mira, la Sinfonia 40 de Mozart.

0: crec que se m'hi sorprenent. Per seguir el ritme, s'agafa molt bé.
1: És senzillament tocar les castanyoles a prendre, sí, sense ballar?
0: Sí, jo per ballar sóc un pau. Vull dir, aquí, l'altre Joan, sí, ell...
2: Juan. Aquí, pues, estic apuntat a sevillanes, estic apuntat a vals llatí, sobretot bachata, merengue també, una mica, tot això, i country. A mi m'agrada molt. Per exemple, me lo paso molt bé con la alegría. Me lo paso molt bé.
1: Amb l'alegria que feia Quilling, sí, aquí també al centre.
2: Sí, això.
1: Joan, a la cinta que va fer el taller de Quilling i a l'alegria, crec que els coneixes.
0: Sí, sí, la meva dona també participava d'aquest taller. S'ha fet aquí una sèrie de penjolls i coses que realment és molt vistós, eh? És que sorprèn bastant.
1: Cinta i alegria. Sabeu cosir?
3: No.
4: Sí, poi
3: s'estressa.
4: Americanes. Després ho vaig deixar perquè no m'agradava cosir obligatòriament. La mare, a l'edat que tenia jo, la nena havia de cosir, i jo, com una tonteta, anava a aprendre de cosir.
1: És a dir, va ser una mica d'obligació, això de cosir.
4: D'obligació total.
1: Sabeu cuinar?
4: Déu-n'hi-do.
1: Sí, totes dues saben cuinar. Cinta, tu tens un perfil a Instagram que es diu Alma de Paper Oficial, i he vist que en un dels missatges et presentes una mica i dius una cosa que m'agradaria llegir. Dius: jo vinc d'uns anys on la creativitat en les dones s'havia de cenyir a la costura i a la cuina. Qualsevol altra expressió de creativitat era, entre cometes, estar perdent el temps. No hi havia referents ni existia la cultura de la sensibilitat artística pels nens, aleshores. M'ha costat, dius, 60 anys alliberar-me de l'estigma i atrevir-me a mostrar les coses que faig. Fotos, els meus llenços, les meves pedres de platja i els meus trossets de paper. Aturo el temps, creo una bombolla i deixo que la creativitat flueixi sense prejudicis ni regles. Això vol dir, Cinta, que tu has tardat 60 anys a trobar la teva illa de pau?
5: Correcte, és així.
1: Aquesta és la teva infància, la que has retratat en aquest paràgraf?
5: Sí, absolutament. És el que recordo.
1: De cuinar em vas aprendre, de cosir no?
5: De cuinar em vaig aprendre quan vaig ser més gran i em vaig independitzar. Però cosir va ser la meva manera de rebotar-me i de dir no, per aquí no passo. La meva mare era modista i es guanyava la vida cosint. Si per mi hi havia un càstig era o amagar-me els llibres o amagar-me els colors a casa. I tot el temps que jo passava o demanava de dibuixar era com un regal o una recompensa que em donaven de treure bones notes, d'haver-me portat bé, doncs passava una tarda dibuixant, perquè la resta era perdre el temps. La creativitat estava absolutament anul·lada.
1: Però no tenien ni referents, no?
5: No, clar, no existien referents. A nivell infantil, res. Res, no, amb qui et podies fixar que fes coses a la teva edat? Les manualitats del col·legi i res més. Però o sigui, fins i tot més endavant, quan ja tenia una edat, tampoc hi havia, jo no sentia parlar de pintores, no sentia parlar de dones que fessin còmics, no sentia parlar de cap dona que fes això. Llavors, clar, a casa sentien el mateix. On vas tu a dibuixar més enllà del que pot ser el col·legi? No? És que no se'ls hi passava pel cap. De fet, jo volia estudiar Belles Arts, i vaig acabar estudiant en secretariat com totes i per aquí no vaig poder fer res. Aquí no vaig poder.
1: I com és que a 60 anys dius, entre cometes, vaig a sortir de l'armari i aquella creativitat que tenia amagada, que no podia expressar, ara la faré?
5: Sempre des que em vaig independitzar he estat fent coses intentant treure la meva creativitat per qualsevol lloc. O sigui, per mi la creativitat és algo innat de petita. Avui he tingut sempre molta imaginació, penso que soc una persona supercreativa en qualsevol àmbit, i de fet vaig estudiar publicitat i màrqueting perquè pensava que era una via on jo podia tenir dret a expressar la meva creativitat, fins i tot plasmar-la i compartir-la. Però que em vaig trobar que allà tampoc, que els creatius eren homes. A les agències de publicitat dels anys 80 i dels anys 90, els grans creatius eren homes, no hi havia creatives dones. Fins i tot ara és difícil trobar en agències de renom creatives dones. Llavors em vaig veure relegada a ser pues, una executiva, una bona executiva, i vaig tenir una carrera de publicitat molt bona, vaig estar tota la vida treballant allà, però quan arribava el moment de les sessions creatives pesava molt més la creativitat que venia d'un grup d'homes que la meva. I això em continuava frustrant una mica. Però paral·lelament, jo, pel meu compte, doncs, quan va començar internet, doncs, em vaig deixar el sou per tenir una connexió a casa, vaig començar a aprendre com es feia, com no es feia. O sigui, la meva curiositat i la meva creativitat van de la mà. I sempre he estat fent coses, però per mi, dins de l'armari. Perquè aquell estigma de petita l'he portat sempre a sobre. O sigui, quan jo m'he posat a fer alguna cosa a casa que m'ha agradat i que m'ha relaxat, sempre hi ha aquella veu de podries estar rentant els plats que has dinat i encara no els has rentat. O tens una rentadora per fer i estàs aquí dibuixant pedretes de platja. Aquella veu l'he tingut sempre, tota la meva vida.

0: fins que doncs, no fa gaire va arribar un punt que també una mica empantada per la meva germana, que és la meva, bueno, l'altra meitat de mi, que em deia, Cinta, és que m'ensenyes només a mi i jo ho trobo tan maco que em dóna unes ganes d'ensenyar-ho més gent i no em deixes, perquè mai he deixat que s'ensenyés el que feia. Mai he valorat el que he fet, però perquè mai m'he cregut amb el dret de poder fer-ho. I fa un temps, bueno, pues animada una mica per aquí, em va dir, escolta, per què no obres un perfil d'Instagram, encara que sigui per guardar les fotos que fas, ni tan sols vaig pensar en el nom, vaig posar el primer que em va venir pel cap, ni vaig fer un molt logotip, i vaig obrir el meu Instagram, i vaig començar a penjar les coses, i tenia vergonya. Em feia com vergonya. I he tingut que, pues això, que vèncer moltes pors, i molts records i molts records de petita, sobretot molts records de petita, i ara ho ensenyo, i a l'ensenyar-ho m'he donat compte pues, que hi ha gent que li agrada i em sento molt orgullosa i anar trencant totes aquestes barreres, però em faltava alguna cosa, i era compartir, perquè jo tot ho he fet a soles, tot ho he fet jo sola, ho he fet a casa, ho he fet per mi, ni tan sols ensenyar-ho, ni tan sols, i em faltava aquesta part. Llavors, per circumstàncies, ara no estic treballant. He sigut autònom els últims anys, per tant, he anat fent una mica el que m'ha agradat. I vaig pensar que volia compartir-ho. I l'única manera que vaig trobar de compartir-ho, com no hi havia ningú que fes quilling, no coneixia ningú, per fer un grup de quilling, vaig dir, pues serà qüestió que ensenyi la gent a fer-lo. I així poder compartir-ho. Aquí va haver una altra barrera, el de la valoració, l'autoestima, de dir, bueno, jo sóc capaç d'ensenyar, aviam, però si jo sóc autodidacta, ah, però jo potser no sabré ensenyar, no és el mateix fer-ho al menjador de casa. I aquí va venir una altra feina personal molt important, que va ser llançar-me aquí. I el camí que a mi em feia il·lusió era fer un gent gran. Sí, jo ja tinc una edat també, jo he estat molt de temps cuidant a la meva mare, que tenia un problema de salut mental, l'Alzheimer, i ella era feliç amb les manualitats. O sigui, la mateixa persona que m'havia estat prohibint tota la meva infantesa que fes treballs manuals, va acabar dibuixant en mi floretes i ocellets de la mà, amb els mateixos colors pràcticament, que encara els tenia guardats, i vaig poder gaudir amb ella, mà a mà, de totes aquelles manualitats que a ella no li semblaven bé. I els gaudia moltíssim. I en aquells moments jo notava que ella realment connectava, perquè vivia desconnectada. I la feia connectar, i a més connectava amb les dues, que era lo xulo. Ningú era ni mare ni filla, connectava amb les dues. I a mi això em va quedar. Llavors, quan vaig pensar en compartir-ho, vaig pensar el primer amb gent gran.
1: Com un record d'infantesa, sempre recordaria-la Teresa.
0: I vaig anar al casal de gent gran i em van atendre superbé, molt bé. I sí, vam crear un grup i el primer dia doncs, es van presentar unes senyores estupendes que no sabien el que era el quilling.
2: Alegria, quan vas saber que existia una manualitat que es deia quilling?
3: D'entrada jo no sortia gaire perquè tinc la cama malament i la directora del centre em va dir, mira, fan una cosa que t'agradarà, Alegria, i tu ara que estàs a sentadeta et mira la mar de bé. Dic, i què és això? Tinc ni idea. I bueno, vaig anar-hi aquella tarda, vaig veure el que feien i a partir d'aquell dia no ho vaig deixar, no vaig fallar mai, amb la cama malament, no vaig fallar mai. Jo era de sevillanes, de castanyoles, de fer playback.
2: Caram.
3: Playback. Sí, aquí a Vilanova, el playback. No sabia el que era, però és una cosa que el que ho va coneixent s'emociona de veure el que pot fer amb paciència, amb mica en mica, amb una persona gran, no es pot dir mai, no ho faré. I m'ha agradat molt l'explicació que ha fet la Cinta, perquè jo no sabia la seva vida, no la coneixia per res. I m'ha emocionat d'entrar a l'època que ell ha explicat, era tal com ho ha dit, tal qual com ho ha dit. La dona era només a casa i avui vas a estudiar una carrera. Nosaltres vivíem a Sant Boi. De Sant Boi hem d'anar a Barcelona, a la nena, a Barcelona, que hi ha 10 quilòmetres. No, i que la mama se'm preocupava que algú em vigilés, que jo anés al tren, que anés sèrie, formal, i esclar, trobes amb una cosa, com m'he explicat, que ara s'està liberant de tot això, i jo em vaig poder liberar. Em vaig poder liberar després de casada, que el meu marit tampoc volia que anés a Barcelona. I jo dic, pues sí, Això jo porto la sang per fer-ho. Ella portava el quilin aquest i jo el quiromassagista.
2: I va acabar fent-ho?
3: I vaig acabar fent-me massagista. Llavors, que havia d'anar a Barcelona dos cops a la setmana, li vaig plantar els peus amb el meu marit, li vaig dir, escolta'm, i jo no vaig a passejar per la Rambla de Barcelona, vaig estudiar. Però el dimoro va cedir.
2: Però va fer la seva petita revolució.
3: Sí, senyora, i per això va fer recordar la vida d'ella, la vida d'ella. I ara estic molt emocionada amb això que faig.
2: Això ho va descobrir de la mà de la Cinta, aleshores.
3: D'ella? És una professora especial, perquè és maquíssima, el cor te'l té la mà. Ens ha tractat amb un carinyo espectacular, que això surt de dintre, i la veritat ens hem trobat tot el conjunt molt reconegudes amb ella. Emocionades. Ens ensenyava llar.

0: orquestra més volgut de hiperts infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.
1: Onze minuts i ja arribarem a la una de la matinada. Ens truca en Manel, que també crec que és a la P7. Manel, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: On t'estàs, sí, Manel? A la P7, eh?
2: A la P7, direcció Girona.
1: Molt bé. I a quina alçada estàs tu?
2: Doncs ara tinc la sortida de Parets aquí prop.
1: Molt bé. I tu estaves abans a la zona afectada i has anat pujant poc a...
2: Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
1: Déu-n'hi-do. Quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
1: Déu-n'hi-do. I què, vas cap a Girona?
2: Sí, cap a Girona. Vaig amb els pares, que m'estaven de viatge. Els pares són grans i la veritat és que, bueno, quan tens gent que té complicacions per aguantar les necessitats,
1: home,
2: i bueno, allà no vull parlar només de mi, hi havia nens petits, hi havia gent amb pets, hi havia, bueno, la veritat és que jo només volia comentar, si em permet, una coseta de que constructivament, primer, felicito a la gent perquè ho han solucionat, hem pogut passar i tots passarem. Però podríem solucionar això de les 3 hores i mitja, no dic que vingui ningú a portar-nos res, sinó que un sol cotxe de Mossos, vinguent com ha vingut el de bombers, perquè ens hem obert tots, ens han posat banda a banda perquè poguessin arribar fins als camions, ha sigut espectacular, m'ha encantat veure com tothom s'hi posava. Un sol cotxe de Mossos arriba fins allà i el primer que hi ha tocant els camions li diu: gira cua i veniu tots enrere meu, fins a la sortida anterior on normal tots estaven desviant-se perquè no s'acumulés i ens haurien estalviat 3 hores i mitja allà un piló de gent. Però bueno, sé que fan molt de la feina i és només una idea que proposo, perquè la veritat és que hi ha hagut gent que ha tingut realment un calvari de 3 hores i mitja allà. Mitja hora l'aguantes, però quan hi ha una persona que, parlant clar, s'està cagant, no sé com ho solucionen. Ja en el camp, amb la foscor, vaig content.
1: No, no.
2: La veritat és que...
1: Està clar, és un mal tràngol, evidentment, pel que ha passat, però també per la gent que ha hagut d'estar totes aquestes hores sense que ningú els digués res, que tens tota la raó. Manel, t'agraeixo moltíssim, espero que pugueu arribar bé a casa i que descansin els pares, perquè déu-n'hi-do, quin final de dia.
2: Sí, moltes gràcies, Marta.
1: Gràcies per trucar-nos, una abraçada, bona nit.
2: Gràcies, adéu.
1: Déu-n'hi-do, són dels primers que han pogut, perquè sí que s'ha obert un carril ara ja i a poc a poc, doncs, aquesta cua de tota aquesta gent que s'ha passat més de 3 hores, doncs està tirant, perquè ja hem sentit que el Manel ja està a direcció Girona i anava per Parets, vull dir que sí, que ja funciona. Ens truca en Quim des del barri de Sant Andreu a Barcelona, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Jo li vull contestar a aquesta senyora que tenia aquests problemes del bisbat per papers i papers que no els hi donen, que no els hi passen.
1: Sí.
3: Que jo tinc un tema, primer, que no es poden negar a donar-se.
1: Que no es poden negar.
3: No, eco, exactament. I llavors, aviam, jo havia dit als altres, si no, crec que no s'ha errat, que normalment quan hi ha una anul·lació d'un matrimoni, he dit que llavors ara no m'hi vull posar fort, però diria que d'una resolució civil la passen a la parròquia on es van casar. Llavors, si els fora vacilles se'n recollets d'on es van quedar, anar a parlar amb el rector, el vicari, i dir, escolta, sé que vosaltres això ho teniu registrat, i que li fessin una còpia d'això, d'aquesta anul·lació.
1: Clar, però vols dir que ells també tenen, si la parròquia no es van casar, també han de tenir el document de l'anul·lació?
3: Tenen que tenir un document que els hi envia el bisbat. Bueno,
1: sí.
3: No, que ara és arquebisbat, que ara tenen cardenal aquí ara.
1: Ja.
3: O sigui, l'envien a l'arquebisbat, l'envien una còpia a la parròquia, doncs en el llibre dels registres, dels casaments que fan a la parròquia, llavors hi han de posar l'anotació aquesta que els hi envien.
1: Ja. És a dir, que si va a la parròquia, potser allà li poden donar.
3: Exactament, o sigui, no m'hi podia fer, però diria que ells han de tenir constància, també. Han de tenir constància.
1: D'acord, molt bé.
3: I llavors, i l'altra cosa és que, amb els problemes que he tingut, perquè li un paper i tota la història, bueno, jo, no jo, sinó ma germana, sobre els anys 70, va anar per demanar l'anul·lació del matrimoni.
1: Sí.
3: Saps quina va ser la resposta?
1: No.
3: Perquè, clar, demanaven al·legacions i motius. Quan es va ficar amb aquest problema que es va trobar i tota la història, diuen, escolti, no, això no ens serveix. O sigui, ens hauria de dir que aquell dia no sabia què és el que es feia, vostè.
1: És a dir, passar per boja?
3: Ah, no, mira...
1: Perdó, eh?
3: No, acabes de treure la boca.
1: Clar.
3: Textual, eh? Textual.
1: Ah, és a dir, no explica els motius reals, sinó que...
3: No, ell va explicar els motius reals, cony, que va arribar... Ai, perdona, que va arribar un dia a casa i va trobar el marit amb un altre llit, més clar a l'aire.
1: Sí, sí, i va dir, vull l'anul·lació.
3: Exactament, quan va explicar el motiu, sí. No. Hauria de dir vostè, doncs, que aquell dia no sabia què és el que es feia.
1: Ah, és a dir, no volien fer constar que el marit li estava fent el salt amb un altre.
3: Just, acabat.
1: Això no podia ser el motiu d'anul·lació.
3: No, era tabú en aquella llengua, no? Que ara, bueno, suposo que ara no crec que posin tantes peques, i si em poso el textual, i clar, que el meu germà, quan ens ho va explicar a casa, ens hem quedat i perdonar.
1: Clar, que llavors ell havia de passar perquè, mira, no sabia el que es feia.
3: Exactament, correcte, que ell no sabia el que es feia aquell dia.
1: Sí, clar, sí, la víctima, la dona, eh? La dona és la que tenia el problema, i no la...
3: Aquí està la cosa.
1: Mare meva, mare meva.
3: Sense comentaris, Marta, sense comentaris.
1: Sí, sí. Doncs ara deu ser diferent, no m'ho voldria trobar, no sé pas.
3: No, suposo que també he canviat, perquè jo estic parlant dels anys 70, estic parlant, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Que té ja tota la cosa que havia canviat, diguem, no? Bueno, i que encara dintre de l'església no han canviat moltes coses, diguem, no? I mira que soc catòlic practicant, no? Però reconec que n'han de canviar moltíssimes, no? Però moltes han de canviar.
1: Doncs escolta,
3: Déu-n'hi-do. I, diguem, no? Però bueno... Dius, com aquell que diu, quan l'Eglésia mostra pau, diu, 9 vegades, no?
1: Sí, aquí
3: està la cosa.
1: Ai, Déu-n'hi-do. Molt bé, Quim, gràcies per la trucada.
3: No, res, vosaltres, pau. Bona nit. Adéu.
1: Va, com que queden, rem molt pocs minuts per arribar a la 1 de la matinada, la peceta reobre poquet a poquet, la gent es comença a moure, i algú ens demanava, un dels oients que ens ha deixat un missatge, ens demanava de poder escoltar a memòria dels pares la cançó d'en Serrat al meu carrer, en Ramon de Reus, aquí la té.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Actualitzem la informació sobre l'accident de l'AP7 de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos. Segons ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu perfil de la xarxa social X, ja s'han reobert els tres carrils en sentit sud i un dels carrils en sentit nord, que és, de fet, el que provocava més retencions i que havia deixat atrapats des de feia més de 3 hores molts conductors. Un oient de la nit dels ignorants ha confirmat fa pocs minuts aquesta emissora que ja ha pogut superar el punt del sinistre un cop reobert parcialment el trànsit.
2: Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
3: Déu-n'hi-do, quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
1: Els dos camions implicats en l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar els vehicles en unes feines que poden durar hores. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions, tal i com ha explicat el Catalunya Nit Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit.
4: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: Passem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions a l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
1: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals.
5: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'èbola. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat dos casos, un dels quals mortal.
1: La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. L'aspirant alcaldable de Junts a Catalunya i líder del grup municipal Jordi Martí Galbils s'ha mostrat sorprès per la renúncia del vicepresident i portaveu nacional dels Juntaires, Josep Rius, a disputar-li la designació com a candidat. En una entrevista a BTV, Martí ha deixat clar que no se sent al·ludit quan Rius, en una carta dirigida aquest dilluns a la militància, diu que no es presenta per evitar la confrontació i la divisió interna.
6: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, no m'identifiquen en absolut.
1: Ara, a un any de les municipals, caldrà veure en quin moment la direcció de Junts a Barcelona activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, tal com va prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí de Jordi Martí per ser l'alcaldable. Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
5: Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
1: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Real Madrid.
5: Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
7: és un
3: no,
7: problema de primer
3: no,
7: de filosofia
3: no,
7: de lògica
3: no,
7: de la unilla.
3: No, no, ja ho sé.
7: Que és
3: el mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La veritat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: I amb quin perfil us esteu trobant últimament? El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
12: Hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
3: Em van passant coses.
12: Sí.

0: Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per si voleu fer preguntes, respostes o comentar alguna de les qüestions que més us vingui de gust a aquesta hora de la matinada. Ens truca l'Assumpta des de Sant Cugat del Vallès. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Mira, sóc una de les moltes oients que hi ha que no truquem gaire sovint, però que t'escoltem quasi cada nit.
0: Ai, que bé. Que bé que t'hagis decidit a trucar, doncs.
1: Mira, és que quan he posat la ràdio estava parlant, he sentit una senyora, he posat una miqueta i ja estàs, i he sentit una senyora que parlava, que explicava que tenia uns problemes i que el metge li havia dit que com que estava segura que podia fer, em sembla que ha dit una paraula...
0: Quilling.
1: Ah, exacte, sí,
0: unes
1: això.
0: Unes manualitats, sí.
1: Ah, això, unes manualitats. Sí. Que com que ella estava asseguda, jo tinc el problema de mobilitat i les manualitats m'agraden molt. I volia saber què és això, si em podíem explicar.
0: Sí, anava a dir, t'hauries de tornar a escoltar perquè farem la setmana que ve farem la segona part, però són unes manualitats amb paper... Amb les mans i es fan com
1: una quiropràxia.
0: Sí, no és ben bé el mateix, però sí, va per aquí. I amb això es fan moltes coses amb les mans i tota aquesta gent està encantada de la vida, del que suposa l'activitat, del plaer que els hi dona, de les ganes que en tenen, vaja, tothom està encantat.
1: M'encantaria. I això ho fan a Barcelona o ho fan a...
0: Aquests que vam anar a veure eren a Vilanova. No sé si a Barcelona se'n fa, però mira, pot ser una pregunta... Per si algú ho sap, de la nit dels ignorants, si aquestes manualitats, com el quilling que es fa a Vilanova, també se'n fa a Barcelona, que potser t'interessaria, no, Assumpta?
1: Doncs jo i tant.
0: O a Sant Cugat, si estàs a Sant Cugat.
1: Sí, no, però encara que fos a Barcelona, vull dir, de Sant Cugat a Barcelona és agafar el metro,
0: sí.
1: Els ferrocarrils, vull dir que de seguida estàs. Però sí que m'interessaria, sí.
0: Doncs mira, si no, t'ho preguntarem, perquè com que hem fet aquest reportatge, avui s'ha més un i la setmana que ve farem el segon, perquè hem donat per molta conversa, si no, t'ho farem arribar, Assumpta, a veure si tens sort i algú t'ho recomana, d'acord?
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I el programa.
0: Moltes gràcies, Assumpta, bona nit.
1: Vale, bona nit, adéu.
0: Adéu. Doncs, mira, si a sobre creem nous adeptes a activitats com aquestes de les manualitats, està molt bé, no? Està molt bé. Va, que són la una de la matinada, és la una de la matinada i 10 minuts, i avui encara no ha vingut la Sílvia Andrés per explicar-nos quin han pensat per l'abans de l'estrena.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: Aquests dies podeu trobar al Teatre Condal de Barcelona la comèdia Una idea genial, amb direcció de Xavi Ricart i adaptació de Susana Garachana. Els actors de l'espectacle són Lluís Villanueva, la mateixa Susana, Xavi Mira i Anna Azcona, que quin gust de retrobar-la.
4: És una idea genial, oi?
5: Hi ha una cosa que no acabo de veure clara.
4: El què?
5: Que la teva dona s'adonarà que no sóc el tio de la immobiliària, no?
4: Jo crec que no.
5: Ah, no?
4: No. Mira.
5: Ei, aquest sóc jo?
4: No.
5: Ah, sí, Julià.
3: La història d'Una idea genial parteix que el protagonista sospita que la seva companya, després de 7 anys, li fa el salt. Per desemmascarar-la, decideix contractar un actor que és calcat alemany perquè el suplanti i demostrar la infidelitat. El Xavi Ricart ironitza amb què la idea potser no és tan bona.
6: Pensa que la millor opció que té per desmascarar la seva dona és contractar una persona que és idèntica a la persona que creu que, bueno, que està provocant que la seva dona li foti el salt. I ell realment creu que és una idea genial, però jo penso que és una molt mala idea. Una persona que no coneixes de res, posar-la a casa, que sobre aquest diu que és actor, vull dir, aquí comença tota la gran catàstrofe, perquè planteja de sortida com una gran idea i és una gran catàstrofe. Una catàstrofe genial, diria jo.
3: El Xavi explica com neix la idea de l'obra.
6: La idea d'aquest projecte neix de l'empresa Focus, del Jordi González, que la va veure a París, i em va passar el text i em va dir: mira't aquesta obra, que és molt divertida i que ens agradaria muntar-la nosaltres. Me la vaig llegir i t'haig de dir que vaig riure molt com la vaig llegir. Me la imaginava ja com si estigués muntada, diguem-ne. Jo no la vaig veure a París, però em vaig llegir el text i vaig pensar: aquest text és molt divertit, ara hem de trobar els actors especials per poder fer això.
3: La Susana Garatxana és una de les actrius, però també és qui ha adaptat el text del francès escrit per Sebastián Castro. La Susana recorda com li va arribar la proposta.
7: Va venir el Dani Anglès i em va dir: escolta, parles francès, tu el francès com ho portes, no? I vaig dir: però escolta, a veure, què m'estàs demanant? Llavors em va dir que m'agradaria que adaptessis la funció aquesta del francès. Llavors em vaig llegir el text en francès, vaig veure que l'entenia perfectament, entenia la situació, era un vodevil, era comèdia, el llenguatge era molt divertit, tret d'un personatge que és el que vaig pensar: ai, això no ho estic entenent, però vaig pensar: bueno, són unes paraules molt concretes i ja està, les buscaré al diccionari, tampoc cal que ho sàpiga tot.
3: La Susana mai havia fet cap traducció. Explica com va afrontar el repte.
7: No havia fet mai cap adaptació i llavors el repte ja no només era de la traducció, perquè una traducció, i evidentment, o sigui, la feina de traducció és dificilíssima, molt més del que la gent es pensa. I traduint teatre, el que has de fer a l'hora de traduir teatre és mantenir la situació. La gràcia és traduir-ho i adaptar-ho de manera que tu t'imaginis com ho hauria escrit aquell autor, com ho hauria escrit el Sebastián Castro si fos català.
8: Estàs bé?
9: Molt bé, molt bé, molt bé, sí.
8: Sóc aquí, eh?
9: Sí, et veig perfectament, Cati.
8: Però seré aquí tot el temps que calgui.
9: On?
8: Aquí, al teu costat.
7: El que passa és que aquesta funció és una obra de teatre francesa amb els típiquíssims jocs de paraules que fan servir els francesos, que juguen moltíssim amb el llenguatge, perquè ells, els francesos, tenen aquesta tradició, són gent molt llegida i amb una educació molt bona des de petits. De fet, es nota en el text, perquè hi ha acudits que dius: això és perquè són una societat molt formada. I la gràcia era traduir els jocs de paraules, sobretot, perquè hi ha molts errors en aquesta funció que provenen de jocs de paraules.
3: Confessa, ara que no la sent ningú, quin és el personatge que a l'hora de traduir li va fer suar la cansalada.
7: El personatge més complicat de traduir és el personatge del Julià, que és el lampista. Llavors, el lampista, en l'original francès, feia servir unes paraules que a mi no em sonaven gens, que és el lorenès. No té literatura, però hi ha uns milers de persones que el parlen. I a partir d'aquí el que vaig fer va ser esbrinar quin significat era cada paraula d'aquestes que jo no entenia, i li vaig buscar un símil català. El personatge del Julià fa servir paraules que algunes diu a Menorca, algunes diu al País Valencià, algunes diu a l'Urgell, i llavors el té un català bastant ric amb unes paraules molt concretes.
3: Destaca el que més li ha agradat de fer l'adaptació d'una idea genial.
7: Poder fer que un personatge parli aquest català tan bonic i que digui afetgegar, que digui espantolar, aquestes paraules que no es fan servir però... I molta gent no les coneix. L'altre dia va venir una amiga meva argentina i va dir: ho he entès tot, menys unes paraules, però els meus amics ja m'han aclarit que són les úniques que els catalans tampoc han entès.

0: És una comèdia d'embolics amb un ritme vertiginós, amb uns actors que s'entreguen als seus personatges. Però m'he d'aturar un moment en Lluís Villanueva. Fa de tres personatges en la mateixa obra i està magnífic. El director de l'espectacle posa en relleu la feina de Lluís.
1: No només qualsevol actor podria fer el que fa el Lluís, sinó que jo ara penso que no sabria quin altre actor podria fer el que fa el Lluís. I entén el ritme, entén quan s'ha de col·locar el gag i quan no. I fa tres personatges que són el Tomàs, el Julià i l'Oriol. El Tomàs i el Julià són germans bessons i l'Oriol, diguem-ne, que és una persona que és idèntica d'aquesta lliure que diuen que a la vida hi ha una persona pel món que és idèntica a tu, no? La teoria d'això, doncs és aquest, no?
2: Saps que volia lligar amb tu?
3: Home, em miraves amb tanta intensitat que vaig pensar que em trobaves sexy, sí. Em passa molt, eh?
1: I té una capacitat de canvi de vestuari ràpid, clar, això és una de les parts que hem assajat més, no? El que significa la funció del darrere. És un tour de force de canvis, d'entrades, sortides, amb uns trucos que tenim muntats perquè puguis fer els canvis sense que te n'adonis. No, és una passada que fa el Lluís. Vull dir, jo ara mateix ja et dic, després d'haver fet aquest muntatge amb ell, penso, és que no sé qui ho podria fer. Si ell em diu, ah, no puc fer més funcions d'això, a mi no se m'acut qui ho podria substituir, perquè és una meravella d'actor fent aquest tipus de material.
0: El Xavi Ricard explica el personatge de la Mariona, que interpreta Susana Garachana, que, recordem, ha compartit la feina d'adaptació i d'interpretació, un personatge a qui han afegit més capes.
1: El paper de la Susana és potser diria que és el paper menys agraït de tots. Però el personatge de la dona, quan el vaig llegir la versió francesa, clar, el trobava com un personatge una miqueta com florero. No li dona un excessiu protagonisme, no? L'autor, diguem-ne, que el protagonisme està sobretot amb el marit i amb la persona que contracta. I tenia com ganes de donar-li una força dramatúrgica en aquest personatge. I la Susana va fer una feina molt bona amb això. He trobat un personatge divertit, per una banda té mala llet, perquè sap, ha fet coses mal fetes, diguem-ne, però també a la vegada hem trobat el punt d'estrès del personatge que s'atabala, que no sap què està passant.
0: La Susana confessa que els actors disfruten molt fent una idea genial.
4: Doncs ha estat molt divertit, ens ho hem passat molt bé assajant i fent la funció. I assajar és molt divertit, però, ostres, fent funció ens ho passem realment bé. Els primers dies, com que és una funció tan complicada, jo sempre dic que els primers dies reiem més al darrere que al davant, perquè al davant la gent es tronxava, però al darrere era un caos. Perquè era en plan, a qui li toca, on, és aquí, és allà, tothom estava com pendent de no ens equivoquem d'entrades, perquè realment, vista per davant, és caòtica. S'entén tot, però no saps mai per on hi ha un moment que la Nazcona diu és que no saps mai per on et sortirà, no? I és ben bé això.
0: A Xavi Ricard destaca que els actors s'han fet seva ja la representació que fan al Teatre Condal.
1: Jo veig cada 10 dies, més o menys, i no la desvirtuen. O sigui, segueixen mantenint el patró, se l'han fet a seva, això sí, però saben que és un metrònom, que la comèdia és quasi bé matemàtica pura. I...

0: sí, sona Mary Poppins. En aquesta secció, res és casualitat. Per acabar aquesta peça, el director d'Una idea genial ens fa un petit spoiler del final que entendreu si aneu a veure l'obra.
1: El perill de contractar un actor amateur que té moltes ganes de ser actor i de ser el millor actor del món i el col·loques a casa teva perquè t'interpreti un personatge, el perill que pots tenir és que no t'interpreti només un, sinó que et vulgui interpretar tots els personatges de l'auca, perquè n'ha fet tants i ha assajat tantes coses que té moltes ganes de fer molts personatges. I el perill és que se't descontroli, que no et sàpigues lligar curt, que tu contractis aquest actor, però en canvi ell decideixi, saps què, em faré més de personatges. I això pugui ser un problema.
0: On no hi ha cap mena de problema és a Una idea genial, una comèdia que fa riure, que és entretinguda, amb uns actors que saben perfectament què fan i amb un Lluís Villanueva en estat de gràcia. Recordeu, fins al 31 de maig al Teatre Condals.
2: Una de la matinada i 21 minuts, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 932077474. Ara hi tenim en Ferran, de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal, Ferran?
3: Molt bé.
2: Tu diràs, doncs.
3: Bueno, volia explicar una història. Ara que mor la Tania Doris,
2: sí,
3: que era una supervedet del Paral·lelo, i... Bueno, pues quan venia la censura, la típica censura,
2: sí,
3: ella s'enterava primer de què és el que li agradava a aquest senso. I a aquest senso li agradaven els puros Montecristo de La Habana, de Cuba. Llavors li prepara un parell de caixes de puros i, bueno, pues eso, home, és que va, muy corta, bueno, va, lo voy a pasar. Y era una manera de guayarse un sobresueldo y aportarse a lo que le agradaba. Claro. Eso fue ya también la Sara Montiel, la Norma Dual, y miraban quién era lo que le agradaba. Para esa pregunta, le agradaba al Roma Garri. Pues le preparaba. Sí, preparaba al Roma Garri, que era también de Cuba, y le preparaba las cuantas veces. Hombre, es que va muy cortita, bueno, va, lo voy a dejar pasar.
2: Claro, la Monroe lo dejó pasar, sí, sí.
3: Eso también, y la Rumi igual lo maté.
2: Muy bien.
3: Y bueno, va a venir al vicepresidente de Estados Unidos, que era Gerald Ford, al presidente Nixon. Y cuando va a tornar para allá, le iba a preguntar eso. Bueno, y el general dice, ¿qué tal? Dice, es un muerto viviente. Dice, lo aguante, pero le tiemblan las manos, le tiemblan las rodillas, se lo hace todo encima.
2: Ay,
3: y no se entera de nada. La cuenta es que presiden, ya había una película que era Amor bajo cero, que es la fe a la Molina, que vaya en la Santa China.
2: Sí.
3: Y al censor no tenía ni idea de que para ser catalanes lo que significa la Santa China.
2: Ya.
3: O sea, que era un Uber que se probaba más Alicia en el País de las Maravillas.
2: Totalmente, sí, sí, sí. Molt bé, Ferran, moltes gràcies per l'anècdota. Una abraçada, adéu-siau, bona nit. Va, que jo crec que ha arribat el moment de saber alguna cosa més de la nova parella que aquest mes estem coneixent, el tercera generació, que és una cangur, i la nena que va cuidar durant uns 4 anys.
4: Tercera generació.
2: Què s'han de dir? L'Emma, una noia de 21 anys de Barcelona, i l'Angelina, de 80, la cangur que va tenir des dels 8 mesos fins als 12 anys. L'Angelina, perruquera de professió, va arribar a ser la cangur de l'Emma quan la propietària de l'establiment on treballava es va jubilar i tots els treballadors es van quedar sense feina. Ella tenia 58 anys i la proposta li va canviar la vida. Durant tots aquests anys, 11, han passat moltes hores juntes. Sovint l'han confós amb l'àvia de l'Emma. I, esclar, també haurà viscut alguna rebequeria?
5: No, un dia, quan va baixar de l'autobús, es pensava que aniries tu a buscar-la i va fer una pataleta, es va tirar a terra. Sí, sí.
6: Ui,
5: sí, la mama, la mama, la mama. sí, però ja no va, altres vegades no. Aquell dia, mira, tenia la d'allò que vindries tu a buscar-la i em va veure a mi, no és que d'allò, però va fer una miqueta de...
6: Em sap greu, em disculpo.
2: A vegades també passava just al contrari, que l'Emma no volia marxar dels braços de l'Angelina.
5: Un dia, sí, un dia estàvem a l'escala de casa, no, a l'escala de casa no, meva, o a casa nostra, que també vivien ells amb nosaltres.

0: oficialment Nena i Cangur, perquè l'Emma aviat farà 22 anys, però malgrat el temps sense veure's, encara mantenen el contacte.
1: Bé, jo crec que ens... Si haig de dir com la mantenim, ens veiem com dos cops a l'any. Sempre intentem fer com per Nadal, l'època de Nadal, i després abans d'estiu, més o menys. O sigui, no després d'estiu, però sí. Crec que ara el que fem és ens veiem dos cops a l'any i algun cop ens enviem algun missatge o la truco, però sí.
0: I sempre et contesta els missatges o quan truca sempre respon?
1: Sí. Bueno, potser ha hagut algun... un dia, però després em va trucar ella. Vull
0: clar,
1: dir,
0: però
1: no...
0: què passa quan li envies un missatge i no et respon fins al cap d'uns dies? Tu què penses sempre? Pateixes?
1: Una mica. Sí.
0: Pateixes, eh?
1: Una miqueta.
0: O sigui, si tu no contestes el missatge immediatament, ella pateix.
2: Ah, sí, o sigui, si no, a vegades no me'n dono compte de que m'han posat missatges, a vegades vaig a algun lloc i el poso sense veu, i clar, potser dic, ostres, sense veu, i tinc un missatge de la Emma o de la Ivet, o sigui que és una cosa així, però em sap greu, no haver-la contestat de seguida.
1: No, sí, no passa res, però jo, pues, no sé... prefereixo que contesti
2: ja.
1: Més ràpid que no que contesti tard.
2: I també quan estic bastant temps que no ens veiem, doncs també penso, ai, la Emma no em truca, la trucaré jo, aquello que dius que... Però sí, normalment doncs ens truquem i ens veiem. Jo crec que més de dos cops a l'any ens veiem.
1: Potser sí.
2: Sí.
3: Estoy pensando, no importa la hora que escuche esto. Estoy jugando a que no te extrañe y estoy perdiendo.
0: I és que l'Emma és especial per l'Angelina.
2: Jo igual, sí, l'estimo com una neta, o a vegades més que amb una neta, que la tinc més a prop, però és que l'Emma per mi era una cosa, bueno... excepcional, no sé com dir-ho.
0: I per l'Emma, l'Angelina és com la seva tercera àvia.
1: I, bueno, encara ara sí, parlo d'ella, dic Angelina. I les meves amigues que em coneixen ja més, ja saben qui és. Però sí, sempre dic que l'Angelina, bueno, la meva cangur, però bueno, no. És com que no li dic cangur perquè no és per mi una cangur.
0: Què és per tu?
1: No sé, com una extensió familiar llunyana, però...
0: però és com la tercera àvia.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Hi ha gent que no té avis i tu n'has tingut un mes.
1: Sí.
0: Li hem demanat a l'Emma si les seves amigues han tingut una cangur tota la vida amb la que hagin establert una relació tan bonica com la seva.
1: Que jo sàpiga, no.
0: Però que tenien cangurs en determinats moments, sí.
1: Sí, que tenien cangurs en determinats moments, sí. Me'n recordo que tenia una amiga que sempre a la parada del bus sempre hi havia alguna noia nova. Mai era la mateixa i jo mai sabia qui era. I sempre tenien noms diferents, però... que fos cangur i no fos familiar o avi o tiet o alguna cosa, no, ara mateix no conec a ningú. Que...
0: Per tant, tu has viscut una situació una mica extraordinària, no?
1: Sí.
0: Si compares amb la teva gent.
1: Jo crec que sí. A no ser que ara vingui algú i em digui, no, jo també. Ara mateix no em ve el cap.
0: Es veuen, es cuiden, es truquen, però qui pateix més de les dues quan fa dies que no saben res una de l'altra?
2: Bueno, jo no pateixo gaire per la Emma perquè ja sé que és molt serieta i molt d'allò i que està sempre... bé, que va a l'estat de Girona, però bueno, que no, perquè no pateixo molt, no, però me'n recordo molt d'ella.
1: I jo sí que pateixo una mica, si durant cert temps no ens han dit res o alguna cosa, llavors penso i dic, a veure, que com deu estar, i llavors li envio un missatge, però sí que abans d'enviar el missatge sempre pateixo mínimament, perquè... estigui bé.
0: Ara ja, des de l'opinió d'una noia que està a punt de fer 22 anys, com és l'Angelina més enllà del seu paper de cangur?
1: Jo crec que és una persona... és molt divertida. O sigui, jo sempre m'he rigut molt, sempre tinc un punt còmic que em fa molt de riure i crec que no se n'adona, però sí que el té. És m'alegra, molt positiu.

0: no sé, mai... Mai l'he vist com dir res negatiu o... Sempre molt
1: sí,
0: flor.
1: Sí, vaja, jo mateixa no em puc jutjar, però sóc sèria, eh? O sigui, això sí que ho tinc, a vegades no sé què dir de les coses i d'allò, però no parlo de seguida quan coneix una persona, em costa una miqueta agafar-li confiança, això sí que ho tinc.
0: Jo també, sí.
1: Jo com, així és com la meva cunyada. Anem a l'autobús o anem al metro i de seguida es posa a parlar amb gent, jo és que dic, és que no puc jo. Una persona que no la coneixo i s'explica, bueno, s'expliquen coses, jo dic, jo no sóc així, no. Sóc més sèria. Segons jo, jo crec que sóc sèria.
2: En què quedem, doncs? Divertida o seriosa? Haurem de resoldre l'enigma la setmana que ve.
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un dol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després de menys enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, una sintonia que enganxa.
9: Com m'agrada aquesta sintonia?
10: És que està molt bé. Pom, pom,
8: pom, pom. Inconfusible, però molt imitable.
10: M'ho faries tu, Elisenda?
9: Jo sempre. Pom, pom, pom, pom, pom.
10: Marc Marvà, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Doncs pots fer un pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
10: Com ho faries, Òscar?
12: No, jo no ho faria.
10: Pam, no puc millorar-ho. Veus?
3: De dilluns a divendres de 4 a 7...
8: La millor hora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Pam, pam, pam, pam.
2: Ara passen 4 minuts a 2:15 de 2 de la matinada, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio. Moment d'obrir la porta de l'estudi a l'Aina Grau, que fa estona que s'espera, per saber quins moments de la setmana anterior en destaca. Aina, bona nit.
13: Bona nit, Marta. Entre estafes, ous blancs i mussols, la setmana passada va ser, si més no, entretinguda. La trucada de l'Albert des de Tarragona sobre l'estafa un any que havia patit ens va deixar amb l'ai al cor. Per sort, diversos oients van proposar-li diverses solucions. Una d'elles va ser parlar amb Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i amb qui ja s'ha posat en contacte. Esperem saber més coses del cas en els pròxims dies i setmanes. I ara, posem-hi una mica d'humor.

0: Un dels temes de la setmana passada van ser els ous, en concret els ous de color blanc, com la temporada del Madrid. Feia la pregunta l'Àngels des de Lleida.
1: Com és que ja no hi ha ous blancs al món? Per lo menos jo no en veig molt temps que no en veig enlloc. Tots són rossos.
0: Per sort, el Ramon des de Reus, a qui ja podem batejar com a expert en gallines dels ignorants, va donar-hi la resposta.
2: Jo tinc 5 gallines, dues rosses, dues negres i una blanca. La blanca està als blancs i les altres estan als rossos. I això de que n'hi hagi tants de rossos és senzillament la globalització. O sigui, hi ha granges que fan milers i milers d'ous cada dia, i les que són més rentables són les gallines, no recordar el nom, però d'un tipus de gallina que és la rosa. I per això hi ha tants ous rossos.
0: Els mussols, podríem dir que van ser els grans protagonistes de la setmana, i no perquè apareguin a la foto del programa darrere de la Marta, sinó perquè la Cristina, des de Mollerussa, va fer aquesta pregunta.
3: Mira, em fa una mica de mal l'ull.
4: Et fa una mica de mal l'ull? Com és això?
3: Bueno, m'ha sortit com un mussol.
4: Ai, sí que fa mal això.
3: Sí, i és la primera vegada a la vida. I la veritat és que em fa mal. I voldria saber, doncs, quin és el motiu perquè sortim i després remeis naturals.
4: Algun remei natural, no?
3: Sí.
0: Com sempre, tenim uns oients fantàstics que es van posar les piles i van trucar per explicar-li la seva experiència i donar-li remeis.
5: Jo quan era petita i quan era adolescent m'havien sortit bastants, però bastants, eh? Ja, a part de medicació, de farmàcia i tot això, pues, va ser el posar oli d'oliva del bo,
4: sí,
5: a l'ull. Simplement això, posar directament amb una gaseta i aquesta gaseta a trossets petits que s'ho vagi posant i així ben suau i se n'anirà marxant.
6: He tingut mussols a l'ull dret algunes vegades. En el meu cas són resultat de l'estrès, dels nervis i de l'ansietat o de la pols que es posa a l'ull. El tractament que em funcionava era esbandir l'ull amb una mica d'aigua calenta amb sal cada dia. Això ajuda molt.
7: Els mussols es tracten aplicant un apòsit d'aigua calenta i fent un massatge sobre el propi mussol perquè no s'enquisti.
8: Però jo tinc entès que un mussol, perquè a mi em va sortir un i no em marxava de cap manera. Jo primer vaig posar aigua freda i em diu, no, si havia de posar aigua calenta, un grap calentet, bueno, estèvia i així. Bueno, però la qüestió és que no marxava. I al final vaig anar amb un oculista, però la manera de treure, si fa tant de temps, diu, s'ha d'operar. I em va donar una llista de tot el que havia, la preparació que havia de fer per operar, que el mussol es va estentar i va marxar.
0: Però per què en surten mussols a l'ull? Respon el doctor José Lamarca Mateu, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer.
9: Els mussols no deixen de ser una infecció que es dona a les glàndules de Meibomi. Són unes glàndules que estan pròximes a les pestanyes i que s'encarreguen de generar greix perquè s'enganxi bé la nostra llàgrima. Quan nosaltres tenim un excés, a vegades per temes hormonals o per temes dermatològics, tenim més probabilitat de que es produeixi una infecció. Al final, el greix no deixa de ser un bon aliment per a alguns bacteris.
0: I tant parlar de mussols, la Mercè, des del Matret, ens va fer arribar aquesta pregunta.
10: M'agradaria saber que algun dia, a veure per què se li diu mussol, quan surt això a l'ull.
0: Ens torna a respondre el doctor Lamarca.
9: Així com el terme en castellà, orzuelo, vindria a ser com parlava d'un gra de cibada, és a dir, de que tenim un voto, parlant clar i ras. En la situació del mussol es fa la comparativa amb l'animal, el tipus de mirada que ens queda, i en funció de la zona de Catalunya es diu de diferents formes, però el mussol habitualment és el més típic.
0: Per si això no fos suficient, si a la meva època s'anava a les cases a picar timbres i marxar corrents, gràcies a la saviesa dels oients vam aprendre que anys enrere, dècades enrere, els mussols a l'ull es deixaven a casa dels veïns.
1: Quan érem petites i ens sortia un mussol, anàvem a una altra casa, trucàvem, clar, i aquella senyora en sortia i què voleu? I nosaltres li contestàvem, aquí us el deixo, i marxàvem. I nosaltres, bueno, de moment, llavors el mussol suposo que quan ja havia fet el seu efecte marxava.
4: I vosaltres pensàveu que havia sigut gràcies haver-lo deixat a casa de l'altra senyora, no?
1: Exacte.
11: Quan se tenia un mussol anava a una casa i deia, Aquí el teniu, si voleu criar.
12: Això del mussol?
4: Sí.
12: S'ha deixat un detall molt important. S'agafava la mà, la mà se tensava l'ull com si t'anessis a agafar el mussol.
4: Sí.
12: Si posaves la mà així en pinya, oi?
4: Sí.
12: Com si t'agafessis el mussol i llavors el llançaves a la casa i deies, aquí es queda.
11: La broma era aquesta, a mi no me n'ha sortit mai cap, però això que diu aquesta senyora que s'anava en una casa, per lo menos aquí a Lleida, que teníem la costum de dir pubilla i hereu, quan hi havia una noia sola, i diu que s'anava a deixar a la casa d'aquesta pubilla.
13: El nostre poble també anàvem per les cases per la nit, picàvem, perquè abans totes les cases dels pobles estaven obertes, vull dir, no tancaven en clau, sinó els que tenien un comerç. I llavors, doncs, trucàvem i dient, bona nit, i la senyora, o el senyor, dient, qui hi ha, mira, a qui li deixo? I aquí li deixo un mussol i m'anàvem corrents.

0: pas dels millors moments recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona.
1: Tots els pavellons que hi ha a l'Hospital de Sant Pau, quan entres, puges unes escales a dreta i esquerra. Sí. En aquella època, aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. La meva pregunta és, actualment, en aquests pavellons, què hi ha?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Sí.

0: todas las cosas.
1: Aquesta nit el protagonista d'aquest capítol és en Josep Lluís, que truca sempre des del barri d'Horta de Barcelona perquè podem resoldre algunes de les preguntes que ens ha fet. La primera és aquesta amb les mosques com a protagonistes.
2: Quantes de vida tenen les mosques? Perquè penso que viuen molt poc, oi?
1: Respon Rubén Bueno, doctor en biologia, especialista en mosques, mosquits i plagues de rates.
3: Depèn de les condicions ambientals i de la espècie de mosca en qüestió, però en el cas de la espècie de mosca més ubiqua del planeta, la mosca domèstica, que anomenem, normalment el temps de vida de l'adult varia entre 2 i 4 setmanes. Eix és el temps de vida en el cas de les femelles, i els mascles, que tenen una funció molt més reduïda a la reproducció directament, solen tindre una vida més reduïda també en el temps, una o 2 setmanes. I com sempre, eixes condicions poden variar setmana dalt, setmana baix, en funció de les condicions ambientals, temperatura i humitat. També és a destacar la possibilitat de que, encara que el temps de vida habitual són entre 2 i 4 setmanes les mosques, si les condicions ambientals són adequades, les mosques poden viure fins a un parell de mesos i hibernar, passar l'hivern en forma de mosca adulta a indrets que estiguen en interiors, amb unes condicions ambientals molt estables i amb una activitat també, òbviament, molt més reduïda d'aquestes mosques. Però, en resum, el temps habitual de vida varia entre 2 i 4 setmanes, aproximadament.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies. La segona pregunta és al voltant d'uns personatges de còmic molt populars.
2: En quin any va publicar el primer còmic dels Zipizape?
1: Doncs la Mariona explica que Zipizape van aparèixer per primera vegada el 1948 a la revista Pulgarcito i que van assolir un èxit extraordinari durant la postguerra. Els protagonistes eren doncs dos germans bessons que tenien com 10 anys i només es diferenciaven pel color del cabell. Un era ros, l'altre era morè, però els dos eren molt trapelles. El 1971 va aparèixer per primera vegada a la revista Zipi i Zape. Els personatges van triomfar gràcies a la gràcia i l'humor del seu creador, Josep Escobar. Segons s'explica, el nom dels protagonistes el va treure del diccionari de la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ja que Zipi Zape significa literalment, baralla, sorolla o amb cops. Doncs aquestes són les dues preguntes que ja tenim contestades i alguna altra que encara no està contestada, per tant us les deixo anar i penseu, i a partir de demà ens podeu trucar al 93-201-7474 o bé deixar-nos un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Concepció ens demana: en quins països és típic celebrar el solstici d'estiu amb fogueres? L'Adam: és possible batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents? Diu: la meva dona és de religió ortodoxa i jo cristiana, i volia saber si es podia fer. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà: per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? La Mariló, del Poble Sec: com es calcula la sensació tèrmica? L'Àngels, de Lleida: com és que els jugadors de golf només porten un guant? I en Josep Lluís d'Horta: quina és la temperatura màxima que pot suportar el cos humà i la mínima?

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricard ha triat el llibre que va guanyar el Premi de Contes Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium, i que ha publicat Empúries. És Aquest serà el nostre pou, de l'escriptor Marc Artigau i Caral. Ahir vam començar a conèixer la història que porta per títol L'ataca del senyor Antonio, i avui veurem com acaba. Érem aquí, el senyor Antonio ha caigut al carrer, s'ha fet un trenc al cap, van ajudar-lo a la Consol, veïna i infermera, l'Ignasi, que és bomber, un noi peruà, la Nancy, una noia amb algun trastorn, i la narradora, que està embarassada. Han trucat a l'ambulància i mentre no arriba intenten que el senyor Antonio se senti millor. Passa tot el matí, la tarda, i l'ambulància no ve. I es fa de nit. No s'aixequi. Un traumatisme cerebral es pot manifestar hores o dies després. No van perdre l'esperança. Algú va baixar un urinal perquè pogués fer les seves necessitats, però l'Antonio deia que no calia. Vaig fer-li una truita a la francesa i vaig donar el meu número de telèfon a l'Ignasi. No me'n volia anar a casa, però havia de descansar. Li vaig prometre al senyor Antonio que l'aniria a veure a l'hospital i com que no seria res, vostè no pateixi. Ara que sabia el portal on vivia, ben aviat li duria un regalet per celebrar que ens havíem conegut i la promesa li va semblar esplèndida. Aquella nit no vaig poder dormir. La criatura se'm movia d'un costat a l'altre, no sabia si ja volia sortir o si m'estava enviant un senyal. Em vaig llevar a fer pipí a les 3 de la matinada i quan vaig treure el cap pel balcó, hi havia tanta calma al carrer que vaig donar per fet que l'ambulància s'havia endut l'Antonio. Però no, allà seguia. Ara acompanyada de la Consol i l'Helena, una amiga de la Consol que no volia que ella es quedés tota la nit en vetlla. Farien torns. Li vaig enviar un WhatsApp. Com es troba? Bé, va fent, ha dormit una mica. Per què no l'aixequem? Ja ha passat un temps prudencial. Els cops de cap són molt traïdors. Si s'aixeca i es mareja, podria patir una embòlia cerebral. A les 7 en punt, l'Ignasi caminava carrer amunt, carrer avall, i jo havia preparat una mica d'esmorzar. Aquell matí va ser menys intens. La idea d'aixecar-lo anava prenent forma entre els curiosos i els preguntats. L'Antoni deia que ell faria el que diguéssim, que a casa no l'esperava ningú. Al migdia, com que la calor començava a ser densa, després d'una votació i per majoria quasi absoluta, van decidir que sí. Però la Consol no hi estava d'acord. Ho van intentar entre tres homes, amb molt de compte, entesos? Una, dues i... Quan el van alçar, l'Antonio va perdre l'equilibri. Seguint les profecies apocalíptiques de la Consol, la infermera, es va marejar, sí, es va marejar i sort que l'aguantaven entre tres perquè hauria tornat a caure. Així que vam recuperar la segona posició, assegut, amb l'esquena recolzada contra la paret i les cames estirades. L'Ignasi va trucar una altra vegada a urgències. Aquest home fa dies que és aquí, pren síndrome, hòstia, si no el venen a buscar el portarem nosaltres, va mentir. I després de les disculpes d'una noia que no tenia cap responsabilitat, va assegurar que ara sí, que no podia entregar més d'una hora. M'hauria encantat ser allà per veure-ho, però aquella tarda, de camí cap a la feina, al metro, la criatura va decidir que volia entendre el món i vaig trencar aigües. M'havia preparat durant setmanes i a l'hora de la veritat no sabia què havia de fer, on ho havia de fer ni amb qui ho havia de fer. I em van dur amb un taxi cap a l'hospital. Durant el trajecte vaig oblidar l'Antonio i a la meva imaginació inventava la cara del nadó que estava a punt de conèixer. Com seria? Em cauria bé? Ens entendríem? Jo l'hauria volgut tenir a casa o en una piscina i amb un grapat de llevadores que m'animessin a fer frases rutilants. Volia un par diferent dels de la resta, però quan vaig sentir els plors de la Naïm, tot es va esvair. Era millor del que havia pogut planejar. Vaig entrar en un estadi d'èxtasi, una descàrrega de dopamina que em canviava la vida. La d'allà fora, més enllà de l'hospital, es mantenia intacta. Se'n desdibuixava, les coses importants deixaven de ser-ho i les nimietats se'n feien grosses, com una muntanya. Tot va desaparèixer del meu cap, excepte la Naïm i l'endemà, de sobte, la ferida escandalosa del senyor Antonio. Tenia ganes de tornar a casa per veure'l. Ja em veia asseguda donant el pit al seu costat mentre l'home avergonyit apartaria la mirada i jo li explicaria l'explosió que vaig sentir amb l'anell de foc i ell m'explicaria que la diferència entre viure i morir és inexistent. Devia haver arribat ja a l'ambulància? No ho vaig saber fins al cap de 3 dies.
Quan vaig tornar al barri, mentre les veïnes em felicitaven, vaig intuir que alguna cosa no anava bé. El blau dels llums d'una ambulància esquitxava tots els vidres de la Tenor Massimí fins a Malcé de Palau. Per fi arribava l'ajuda, per fi el senyor Antoni ho podria ser atès i tornaria a casa i aniria a la carnisseria a comprar una mica de tall. Però els nois de les assistències no se'l van voler endur. Per què? Aquest home és mort. Amb l'Anaïn en braços vaig entomar aquella frase. Com? Mort? Però què diu aquest imbècil? Vaig apartar cops de colze a una munió de curiosos i l'ancià continuava al mateix lloc, assegut, amb els ulls oberts i la boca torta. És curiós com un cos deixa de bategar, amb quina rapidesa passa de cos que viu a cadàver, com la pell es torna de cera i la mirada es buida. Que no, que nosaltres no, que no és la nostra feina, que ha de venir un metge forense a decretar la defunció. Allò va alterar una mica els nervis del veïnat. Crits i empentes, algú volia trucar als Mossos, l'Ignasi va tenir la temptació d'encendre un misto i incendiar l'ambulància amb els dos nanos a dins, però la Nancy, avesada a tractar amb agents de l'autoritat, i allò era el més semblant a l'autoritat que veuríem, va cridar que era una puta vergonya, que puta Espanya i que en aquesta puta ciutat no podem ni relliscar puto tranquils, que si haguessin estat uns putos guiris tots a córrer, que se la fotin pel puto cul la Barcelona aquesta fastigosa. Aleshores, es va xocar una mica el nas i la Consol la va fer callar oferint-li una cervesa. El cos del senyor Antoni va quedar en aquell encreuament. Com havia mort, no ho sabia ningú. Va beure una mica d'aigua fresca, va preguntar per què serveixen les diputacions i va deixar anar el darrer alè. Ara no calia tenir-lo assegut, així que vam decidir, com a protesta, a ell li hauria semblat bé, deixar-lo estirat al mig del carrer amb les mans damunt del pit i els ulls tancats. Llavors van aparèixer els dubtes que apareixien sempre amb la mort. La logística i la burocràcia. Sentia les converses de la Consol, l'Helena i el noi peruà, l'Ignasi, l'home jubilat. I jo hi volia participar, però l'Anaïn no s'agafava bé al pit i les nits eren un suplici. I estava molt trastocada. Hauria fet una bogeria, plors i més plors. Quant de temps duraria la tortura? Havia llegit tots els llibres i havia mirat tots els tutorials. La Nancy deia que li deixés el nadó, que la seva mare tenia un mètode infal·lible per fer-lo dormir. Si l'ambulància havia trigat més d'una setmana, creiem que el metge forense anava pel mateix camí. Com a mínim, amb l'Antonio podies tenir una conversa amb el cadàver només bones intencions. Van passar 3-4 tardes sense rebre cap notícia. El cadàver semblava una performance teatral. Si seguim així, aviat seran les festes del barri i encara podríem exposar el cos de l'Antonio i guanyar una bona pasta. Va, Nancy, calla una estona, sisplau. Havíem d'improvisar un petit altar. L'Helena hi duia espelmes i resava de tant en tant. En Mateu, el primer que l'havia trobat amb el cotxe, li havia dut un ram de flors precioses. La Consol ho penjava a les xarxes i esperava que una mena de justícia viral ens dués la raó i aparegués el forense. Evidentment, va rebre un munt d'acords i missatges incondicionals i poca cosa més. El noi peruà, que era mestre d'institut, va demanar, por favor, si al setembre podria dur els alumnes a fer una xerrada sobre l'abandonament a la tercera edat. I li vam donar permís. L'Anaïn només es calmava quan baixàvem a la fresca i sèiem a la vora de les restes del senyor Antonio. Hi havia molta vida a Tenor Massimi amb el seu de Palau, però els dies eren cada cop més calorosos i costava conservar el cos en bon estat. Si portem gel? I si el duem a un altre lloc? Per aquí passen nens i comença a fer fortó. Estàvem d'acord que havíem de moure el cadàver, però qui era l'heroi que acceptaria aquell desafiament? A qui li semblava bé tenir un mort al menjador de casa i, sobretot, durant quant de temps havien de tenir-lo? A mi em van treure ràpidament de l'equació per l'Anaïn. Moltes paraules, moltes discussions, però en acabar aquell mes no s'havia atrevit a tocar-lo ningú. Les setmanes passen de pressa i és fàcil acostumar-se al que és inaudit. La meva filla, per exemple, feia poc que era pel pis i jo ja no recordava l'existència sense ella. La calor i el ciment tòrrid van anar dissolent l'Antonio. Havíem de tancar les finestres perquè la farum començava a ser irrespirable. Quan sortíem al carrer tornàvem a dur mascareta fins que a finals d'agost va aparèixer un cotxe negre amb un home dins.
al metge forense. Sí, està mort. Pels signes de descomposició, deu fer uns quants mesos ja. I se'n va anar perquè feia tarda un altre traspàs. Ara vindrien els de la funerària i nosaltres ens miràvem incrèduls. De fet, no, ni això. Ja feia moltes setmanes que havíem deixat de banda la perplexitat en favor de la resignació. Amb prou feines havien passat 10 minuts que els de la funerària ja hi eren. Van preguntar porta per porta qui se'n faria càrrec. Té un fill però viu a l'estranger, no en sabem res. Els veïns havien fet una recollida de signatures perquè això no tornés a passar i una col·lecta per abonar el deute. La noia de la funerària va ser encantadora, serà un servei íntim i molt emotiu. Va escoltar les nostres queixes, li va regalar un paquet de cigarros a la Nancy, ens va donar el seu número de telèfon per si mai la necessitàvem i va fer riure la Naïm, que no riu mai amb ningú. La noia va marxar a primera hora de la tarda i aleshores vaig baixar amb la criatura a mirar com s'enduia amb l'Antònia. La nena encara no parlava, però ja ho entenia tot. Li vaig explicar que si les coses haguessin anat d'una altra manera, aquell senyor que s'emportaven dins d'una bossa hauria estat el seu padrí. La Naïm va riure. Em vaig quedar tot el vespre contemplant el no-res. Allà quedava l'absència de l'Antònio. Era més estrany no veure'l que saber-lo picotejat pels coloms. Per sort, l'endemà al matí, a primera hora, el cel es va omplir d'una llum miraculosa i els encarregats de la neteja, amb la potència de les manes d'aigua, van netejar aquell desastre. Els va costar molt esborrar les taques de sang. De fet, no ho van aconseguir del tot. Per això el Marc Artigau ha posat en aquest llibre de contes "Aquest serà el nostre pou". Són contes foscos, ja ens va advertir l'Anna Maria. Doncs així és com arribem al final del programa d'avui, aquesta nit dels ignorants, que començàvem a les 12, com sempre, gràcies a les vostres preguntes i a les vostres respostes, que esperem demà tornar a escoltar en directe aquí a partir de les 12 de la nit. Ara arribem a les 2, arriben els companys dels serveis informatius, ens posen al corrent del que és notícia i nosaltres demà a partir de la mitjanit tornem a ser aquí. Així que descanseu, fins demà. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns en declaracions a la Fox que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc.
2: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: Anteriorment, a la seva xarxa social, Trump també advertia que ha ordenat al cap del Pentàgon i al general de l'Estat Major Conjunt que estiguin preparats per un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen.